0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Els clàssics universals són les recomanacions que obren programa i la nostra primera entrevista és amb Laura Serabrisa, autora de Gel a 40 graus, publicada per La Campana. Ens acompanya per parlar de les relacions d'amistat, d'amor, del dol i de la vida.
2: I a mi m'ha agradat molt poder crear un univers de personatges en què cadascú tingués un rol, sobretot en relació a la protagonista. A la Laia m'interessava molt que estigués acompanyada, millor o pitjor, de diferents persones que l'ajudessin a conformar-se, no? Perquè al final la gent amb qui convivim, de qualsevol manera, com dèiem, són les persones que ens ajuden a formar-nos també nosaltres a nivell d'identitat.
1: I en David Cordero ens presenta Gossos, publicat per La Campana. Ens parla també de vida, però des d'un altre caire, el suspens i el misteri. L'autor ens porta a l'extrem amb uns personatges diversos i molt ben construïts.
3: En aquest cas era una mica doncs, com el límit humà. I com seria l'ésser humà d'avui dia si li traiem aquest control que té la societat en què vivim? No? Si la posem un altre cop davant d'ella mateixa, la natura, sense cap persona ni autoritat que vegi perquè faci les coses millor o pitjors. Si en veritat som bones persones perquè així les generacions a base d'educar-nos i de normes ho hem fet, o en veritat continuem sent aquells animals salvatges, no?, que lluiten per sobreviure.
1: Acabarem amb música per endolcir-ho. Amb en Carles Moreno us presentem el cartell del Posidònia Fest.
4: És veritat, aquest any és la 6a edició d'un festival que va començar post-pandèmia i que no teníem clar que durés més d'una edició. Ho fem fer, bueno, perquè tots sortíem d'on sortíem i, efectivament, aquest any celebrem la 6a edició.
0: Aquests són els continguts que us ha presentat Mònica Socias per la darrera edició estiuenca del Calaix, la número 356 de la temporada 7, capítol 51. Tanquem, doncs, el Calaix, temporada 7, i a partir de la propera setmana, primera de setembre, obrirem el nou Calaix, la temporada 8a, amb els continguts habituals que totes les setmanes us oferim. Així doncs que ara us convido a escoltar aquesta edició i a partir de la propera setmana, temporada 8, de El Calaix.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Una de les estrenes cinematogràfiques més esperades d'aquest estiu ha estat L'Odissea, l'adaptació del poema grec atribuït a Homer, escrita, dirigida i produïda per Christopher Nolan, al seu estil. Criticada per alguns i lloada per alguns altres, el que no podem discutir és que ha posat un dels grans clàssics en boca de tothom. I aquestes cosetes s'han de celebrar. Nosaltres avui hi posarem cullerada. Us hem preparat algunes recomanacions literàries amb molta solera. I començarem, evidentment, per l'Odissea, amb la traducció catalana que han fet en Pau Sabater per a la col·lecció Bernat Metge Universal. Sense perdre la seva essència, és una traducció assequible per als lectors que ens apropa a les aventures d'Odisseu en el seu retorn a Ítaca després de la Guerra de Troia. Una travessia en la que haurà de superar nombroses proves, com la màgia de Circe o poder escapar de la cova de Polifem. Un relat que ens parla de la identitat, de la família, del retorn a la llar. Una aventura que transmet intel·ligència i astúcia. Una història on la determinació hi juga un paper importantíssim. En format juvenil, us recomanem l'adaptació que n'ha fet la Meritxell Blai, publicada per La Galera, amb les il·lustracions de Geni Espinosa per a lectors a partir de 12 anys. Si parlem de l'Odissea, ho hem de fer també de la Ilíada, atribuïda a Homer. És el volum que obre la col·lecció Bernat Metge Universal, amb en Pau Sabater com a traductor i amb el pròleg d'Enric Casasses. Una absoluta epopeia que narra en 24 cants els 51 dies de setge que patí Troia per part de les tropes gregues encapçalades per Agamèmnon, amb l'objectiu de recuperar la muller del seu germà Menelau, Helena, raptada per Paris, fill del rei de Troia. Qui no recorda el film Troia, que es va estrenar l'any 2004 amb en Brad Pitt caracteritzant Aquiles i Diane Kruger en el paper d'Helena? Per als més petits, l'editorial Convel n'ha publicat una versió adaptada per en Pau Sabater per a nens i nenes de 6 a 9 anys d'edat, amb el pròleg d'en Raül Garrigasait i les il·lustracions d'Arnal Ballester. I si encara en voleu més, podeu arredonir aquestes recomanacions obrint les pàgines de l'Eneida, del poeta romà Virgili, que narra la història d'Arees, troià supervivent de la guerra que viatja cap a Itàlia, i que l'any 1962 també va tenir la seva versió cinematogràfica. Sota el títol La llegenda d'Eneas va ser dirigida per Giorgio Venturini i protagonitzada per Steve Reeves.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Laura Serabrisa és periodista perquè sempre li ha agradat explicar històries. Sempre havia dit que estudiaria periodisme per poder escriure, però la ràdio i la televisió han estat el camí. Treballa a Televisió Mataró i condueix el programa radiofònic Valors a l'Alça per a la xarxa. La Laia està a punt de fer-ne 30 i la seva vida no és del tot com se l'havia imaginat quan en tenia 20. La mort recent de la seva mare la fa sentir més fràgil i vulnerable. Martí, el seu millor amic i company de feina a la ràdio, ha decidit mudar-se amb la seva parella. A la feina no està satisfeta i busca el seu camí enmig de dubtes i incerteses. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Gel a 40 graus és el títol de la novel·la. Jo pensava, com s'haurà fet la Laura Serabrisa, a més, ara parlarem de la Brisa, com s'haurà fet per tenir gel a 40 graus centígrads? Quan tanqueu les pàgines, entendreu que el gel i l'escalfor poden anar junts en molts moments de la vida. I el Brisa, em va fer molta gràcia aquest cognom. Laura, benvinguda.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: Perquè és el meu nick a les xarxes i vaig pensar, escolta'm.
2: Ah, sí?
1: Sí, i vaig dir, mira, no m'hi havia trobat mai.
2: Doncs mira, jo vaig decidir posar-lo al segon cognom, primer perquè m'agrada molt, perquè crec que és bonic, i també una mica en homenatge a la meva mare, que a vegades ens oblidem dels segons cognoms i diuen molt de nosaltres.
1: Doncs m'agrada que l'hagis posat i a més, doncs mira, em vaig sentir com molt identificada. I clar, el llibre anava donant tons per la taula de casa i pensava, ui, la brisa. I fins que el vaig obrir, he trigat una miqueta a llegir-lo des que em va arribar, però reconec que és un llibre molt original. Ara, Laura, hauríem de preguntar als oients, qui ha compartit pis amb algú alguna vegada, I com són aquestes relacions quan comparteixes pis? Jo suposo que la teva inspiració deu venir... No sé si és teva personal o d'amics, amigues...
2: Sí, jo he compartit pis i compartir a vegades ho enfoquem només cap a un amic o una... Però compartim sempre, no? Des que som ben petits convivim, que és una paraula de convivència que ens acompanya a totes hores, cada dia, ja sigui amb altra gent o amb nosaltres mateixos... I a vegades potser no li donem prou importància i no és tan fàcil com sembla. Que és una cosa inherent a les nostres vides. Sembla que hagi de sortir tot bé, que no hagi d'haver-hi cap problema, però la convivència a vegades és difícil. És un tòpic, potser, no, Mònica, però s'ha de treballar també a vegades.
1: També ens ho hem de recordar. Ens ho hem de recordar. Vivim en un moment accelerat, en un moment d'empoderament personal, en un moment de... Mira, a mi no m'atabalis. I realment sí que ens hem d'aturar a pensar... Què significa compartir? Perquè no vivim sols.
2: Clar, és el que tu dius, no vivim sols i a mi m'ha agradat molt poder crear un univers de personatges en què cadascú tingués un rol, sobretot en relació a la protagonista, a la Laia. M'interessava molt que estigués acompanyada, millor o pitjor, de diferents persones que l'ajudessin a conformar-se, no? Perquè al final la gent amb qui convivim, de qualsevol manera, com dèiem, són les persones que ens ajuden a formar-nos també nosaltres a nivell d'identitat. I m'interessava molt això, veure com cadascú aporta o no aporta gaire en el dia a dia i en aquesta construcció personal de la Laia.
1: M'agrada perquè les coses bones i les coses dolentes sempre diem, no? És aquesta típica frase de això és el que ens va conformant a nosaltres al llarg de la vida i va creant el que som nosaltres, no? Realment.
2: Sí, de fet, jo diria que la Laia està molt condicionada per algunes coses o per algunes persones amb qui ha topat al llarg de la vida. I això és el que ella fa que reaccioni d'una manera o altra a segons quines situacions, no? I la més rocambolesca, com dèiem, és la de compartir pis amb el seu millor amic, amb el seu company de feina, i per tant, quan les coses es torcen, al seu parer... Doncs ella reacciona d'una determinada manera per la motxilla que porta, no? Cadascú té la seva motxilla, ara tampoc entrarem a filosofar, però és veritat que això ens condiciona i també determina una mica com afrontem algunes coses.
1: Mira, us podeu prendre aquesta novel·la com una batalla entre jo em quedo el pis, que sempre que té escenes molt divertides de dir mal quedo jo i punto, eh? Sí, és molt... és una passada. I després també teniu aquesta

0: que és aquest amic i company de pis, amb qui de cop i volta doncs, deixaran de viure junts perquè ell ho decideix. Això la Laia s'ho pren com un atac d'alguna manera, tot i que no ho és gens. És una decisió molt orgànica i molt normal per part d'en Martí. Però és curiós això, com cadascú, en funció també jo crec de l'experiència de vida, empatitza amb un o empatitza amb l'altre.
1: Ja veureu com s'acaba, però jo tenia ganes, va arribar un moment de la novel·la que pensava jo tinc ara ja de saber què passa amb el pis d'una vegada. Ja ho descobrireu. Però sí que està molt bé perquè a mi també m'ha fet replantejar, Laia, com ens agafem a les coses i a les persones.
0: Sí, i en aquest cas la protagonista s'aferra moltíssim, moltíssim a les persones que formen part de la seva vida i a qui considera importants. En diferents graus potser i per diferents motius, però ella crec que té una dependència bastant forta d'algunes d'aquestes persones, com de Martí, per exemple, o de la seva parella, d'en Ricard, i s'aferra molt. I aquesta dependència és el que jo crec, o jo ho veig així, a vegades l'impedeix avançar o l'impedeix estar tranquil·la, no? Viure amb la ment en pau i sentint-se bé amb ella mateixa, perquè sempre està pendent de què pensarà, què dirà, què em farà aquell altre.
1: Realment a mi també m'ha fet reflexionar a banda d'això de com evoluciona la vida, de com evolucionem de formes diferents i com estem sempre en etapes diferents. I que també ens costa molt acceptar això. Perquè els que van més avançats, clar, desitgen altres coses. Però els que no, els volem lligar, aturar i fem servir el que sigui per fer-ho. Perquè aquí també... No, has fet un bon joc literari.
0: I a més és llei de vida. És una cosa que a mi m'ha obsessionat sempre i jo volia que la Laia també l'obsessionés, no? Com es transformen aquestes relacions al llarg de la vida, perquè no és el mateix tenir una amiga amb 16 anys quan vas a quart d'ESO a l'escola o a l'institut, que seguiria amb aquesta amiga quan en tens 25 i una té parella i l'altra no, o una se n'ha anat a estudiar a algun lloc, o una comença a treballar. Clar, cadascú ho agafa en el seu camí, no? I això és segurament el que ens enriqueix dels altres, que anem vivint coses que ens aporten mútuament, però alhora també fan i desfan les relacions com les entenem. I a vegades, ja que parlàvem que la Laia s'aferra molt a les coses i a les persones, ella crec que s'aferra molt a la idea o a les relacions que tenia fa uns anys, potser fa 10 anys enrere, no? O més. I es pensa que, o creu que haurien de seguir igual. I no, perquè ella mateixa també ha canviat, també ha viscut altres coses. I per tant, acceptar que ja no és la mateixa i que el seu entorn també ha canviat i ha evolucionat, ha crescut d'alguna manera, li costa molt perquè jo crec que està com ancorada al passat. Sí,
1: certament. Bueno, ja ho anireu veient. Aquí hi ha frases com les persones van i venen o potser no tornen i no passa res. O una altra diu la típica justificació de passo que t'emboli per dissimular una por irracional als canvis. Una mica van dibuixant tot aquest camí que recorreran. Un altre punt important que a mi també m'agrada molt de la novel·la és, clar, aquí entren en joc diversos personatges, no? Tenim el Martí i la Laia, que són els que protagonitzen aquesta batalla campal, entre cometes, pel pis, però després tenim la Sara i el Ricard, que seran, les parelles de l'un i de l'altre. I aquí veig aquest joc, no?, de qui, com és una parella i com és una altra. No? Llavors, són com satèl·lits que interactuen aquí, que també són una altra bomba explosiva.
0: Sí, bastant. De fet, en Ricard, que és la parella de la Laia, és veritat que m'interessava molt com a personatge perquè m'ha permès abocar-hi totes aquelles petites coses que jo fa molts anys que veig, tant en relacions que he tingut jo com en relacions que han tingut les meves amigues o els meus amics, i que són tan subtils que a vegades passen desapercebudes. I tenia moltes ganes de concentrar-les totes en una figura que crec que això podem confessar-ho, no, Mònica? Que fora de micros comentàvem la tíria que acabes agafant en Ricard. I a mi m'agrada molt quan la gent em diu he odiat en Ricard. I em sap greu dir això d'un personatge que crec

0: jo. Però realment estava creat potser amb aquesta finalitat, no? De posar-nos davant dels nassos com a lectors i lectores comportaments, silencis, sobretot, que són molt feridors, que són molt habituals i que hem normalitzat tant que no reaccionem davant d'ells. I jo, la primera, jo he vist que la gent del meu entorn patia situacions com les que pateix la Laia amb en Ricard i no he gosat dir res per por a posar-me al mig d'una relació de parella. I queda una mica estrany, potser dit així, però em venia molt de gust tractar això, perquè està bé que cada cop parlem més de la violència, no?, en tots els seus espectres, però hi ha un tipus de violència que és això molt subtil, que gairebé no es veu o que són fets aïllats que si no vas sumant queden allà, no?, es dilueixen. I m'ha anat bé perquè m'ha servit també per tenir converses molt interessants tant amb gent coneguda meva sobre casos similars que coneixem o que tenim en comú, com amb gent que no conec de res, que també s'ha fixat molt en això i ha pogut compartir opinions, i és curiós com cadascú ho entén o ho viu d'una manera diferent.
1: Jo ja ho he dit a l'inici, no cal que ho amagui, que bueno, li vaig agafar una tirria al Ricard, que és que no podia jo amb aquest home. I existeixen, hi ha molts Ricards d'aquests pel món, tristament.
0: Hi ha molts Ricards, més dels que a mi m'agradaria admetre, i tot i així jo m'he d'aplicar molt la lliçó, perquè tot i haver fet això, haver escrit això conscientment i amb una intenció molt clara, avui dia, després d'haver inclús publicat la novel·la, he continuat veient situacions aquestes i no he sabut com reaccionar o com estendre la mà a la persona.
1: Ostres, és que això que dius és molt heavy, perquè jo no m'ho hagués plantejat, però jo penso que ara molts dels oients o les oients que ens estaran escoltant crec que s'hi han trobat en aquesta situació. En una banda o en altra, una, voler ajudar i no saber com, i l'altra, com hem acarat quan algú ens ha dit alguna cosa. És una novel·la que amb això pot ajudar molt.
0: No sé si pot ajudar, però sí, ajuda a obrir els ulls davant d'algunes d'aquestes situacions tan subtils, a mi ja em semblaria bé, no? De fet, a mi m'ha passat que amics meus, després d'haver llegit la novel·la, m'han preguntat si en algun moment, en alguna relació passada meva, no havien estat prou al meu costat o no m'havien sabut acompanyar. I m'ha xocat molt, perquè jo no m'esperava que ningú del meu entorn em preguntés això. I en cap cas està escrit amb aquesta intenció. Però sí que és cert que m'he adonat que a vegades potser no som prou conscients de com podíem estar acompanyant algú que no ho està passant bé i que no sap com sortir-se'n, perquè des de dins aquestes coses sempre costen molt més de veure i d'afrontar, que no passi uns ulls externs, no? Des de fora ho veuen i diuen, ei, què està passant aquí? Això és normal? Això és habitual?
1: Mira, jo potser, veus, hi ha detalls. Ara m'agrada haver fet aquesta entrevista perquè hi havia algun detall que potser se m'havia passat per alt, però és molt bonic com expliques, perquè a vegades els hi pregunto als convidats, convidades, reaccions que hagin pogut tenir. A tu no cal que t'ho expliqui, perquè tu, o sigui, que t'ho pregunti, perquè ja m'estàs explicant les reaccions. Clar, ja fa uns mesos que camina la novel·la. Per tant, hi ha hagut reaccions, bueno, molts lectors, lectores, i reaccions de tota mena. I és meravellós quan una novel·la t'interpel·la d'aquesta manera, no? I et fa reflexionar amb la teva vida quotidiana. Suposo que deus estar contenta, clar.
0: Sí, mira, has dit una paraula que per mi és clau, que és la vida quotidiana, i és una cosa que des que vaig publicar la novel·la, perquè jo la vaig escriure sense cap pretensió, va ser una cosa com molt orgànica, per plaer, d'alguna manera, una cosa que tenia ganes de fer per mi mateixa i que mai pensava que acabaria veient la llum d'aquesta manera. Però sí que és cert que des que la vaig publicar a mi em feia patir molt i em sentia molt impostora perquè pensava que no hi passa res realment. És una cosa molt quotidiana, no? És molt del dia a dia, les petites coses de la vida, que en el fons per mi són les importants, i són les que m'agraden. Però no hi ha una gran trama amb girs de guió espectaculars, no? Amb personatges que de cop i volta es transformen. No, és una novel·la molt quotidiana, però crec que també està bé, potser, que puguem llegir històries més terrenals, no sé com dir-ho.
1: Jo només dic que és una novel·la que ens mostra que quan es tanquen les portes, quan arriba la nit, te'n vas a dormir i et tanques a l'habitació i estàs amb tu mateixa, o senzillament te'n vas a dormir i no parles amb qui tens al costat, t'hi sents acollida. És una novel·la que parla d'això, d'aquests moments, de quan s'acaba el dia, arribes a casa i tanques la porta. I això t'acompanya. Això és brutal.
0: Sí, perquè jo crec que també tothom, qui més qui menys, ha passat per alguna d'aquestes experiències. Tothom s'ha enamorat en algun moment, tothom ha tingut una amiga amb qui les coses ja no anaven com abans o canviaven perquè ens hem fet grans o perquè aquella amiga es casa o té fills i tu no, i llavors et sembla que vas enrere, tot i que en realitat no sigui així, això tornaria per una altra història i una altra entrevista segurament. I tots hem perdut també alguna persona que estimem, no? Perquè la mort també té un paper
1: important
0: en aquesta història i la vida de la Laia. Llavors crec que són com tres pilars, tothom s'ha sentit malament a una feina, no? Com li passa a la Laia també en algun moment. Són com pilars fonamentals de les nostres vides, ens agradi més o menys, perquè a vegades també ens focalitzem molt en un àmbit i deixem de banda els altres, no? I això també pot ser un error, segons com. Però sí, m'agrada molt la imatge aquesta que deies de quan arribes a casa, tanques la porta, continuen passant moltes coses.
1: Sí, i són les que ens preocupen a nosaltres, perquè són les nostres, les que ens passen cada dia i les que ens fan perdre la son, realment. Per tant, sí. Ara, l'altre dia feia entrevista sobre la història i penso si hi ha la història en majúscules i després hi ha la història en minúscules, no? I totes dues són absolutament importants. Bueno, jo no sé si explicar alguna cosa més, perquè ara ens hem posat ja momento íntimo... Bueno, és que ja ho dona la novel·la. No sé, Laura, si vols comentar alguna coseta més. Jo penso que no... Que és una novel·la que s'ha de llegir, per molt que haguem explicat moltes coses. S'ha de llegir.
0: Sí, mira, ara que parlàvem d'això d'aquests pilars, jo crec que la mort és important també en aquesta novel·la, però en positiu. La Laia perd la seva mare per un càncer, i això sí que és una cosa, abans que em preguntaves, no sé si t'has inspirat en tu o en gent que coneixes, aquesta diria que és la part que més em toca a mi de prop, perquè jo vaig perdre la mare amb 25 anys com la protagonista de la novel·la, i és una cosa que a la Laia l'acompanya durant tota la seva vida, durant tot el seu dia a dia, el que dèiem abans, no? La condiciona d'alguna manera. Ella ha passat a ser la noia que no té mare. I no tinc clar si això està bé o no, en segons quines situacions, però sí que potser no la deixa acabar de ser ella mateixa o no la deixa acabar d'anar endavant en alguns moments. I és per això que xoca tant, per exemple, amb en Martí, quan en Martí decideix marxar del pis, amb en Ricard, quan en Ricard, la seva parella, comença a comportar-se d'una manera estranya, quan... Bé, li fa molta por perdre, no? Les pèrdues li fan molta por. I jo crec que tot ve d'aquí, de la mort de la mare. Està molt bé perquè abans que parlàvem també de reaccions i de comentaris, m'ha fet molta il·lusió rebre missatges de persones tan conegudes com desconegudes que han connectat per aquesta banda, perquè han perdut no la mare, sinó potser el pare, potser un germà, potser un avi o una àvia, era molt important, potser algú que no era de la família, no? però ja es feia molt. I ha estat molt bonic aquests mesos poder compartir quatre paraules, quatre frases amb persones amb qui potser no havíem coincidit mai, però amb qui hem connectat.
1: Bé, només queda repetir el títol, Gel a 40 graus, Laura Serabrisa, publicat per La Campana. Jo penso que us hem deixat amb les ganes de llegir-lo, Laura, jo crec que sí, eh?
0: Tant de bo, i tant de bo poder-lo continuar compartint i poder seguir parlant amb la gent, perquè al final el que m'agrada és això, que connecta amb les vides de les persones i que cadascú s'agafa seva, no? Inclús gent que jo pensava que potser hi connectaria zero, com companys de feina que són molt més grans que jo, que tenen vides molt diferents, doncs ja han acabat connectant d'alguna manera, si han vist allà dins, no? En alguna part, i crec que això és preciós, que les històries ens permetin compartir les nostres pròpies vides.
1: Doncs llarga vida als llibres, Gel a 40 graus, Laura Serabrisa, moltíssimes gràcies per aquesta estona i que camini molt més la novel·la i puguis tenir tots aquests feedbacks. Gràcies.
0: Gràcies a tu, Mònica. Una abraçada.

mar i aquí, més estiu, més cultura, més el calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: David Cordero és autor de Quan la mort és vida i La vida és la mort i Els germans Cabot, un western català contemporani, un gran èxit literari. Ara torna amb Gossos. Tres parelles joves arriben a Ossos, un poble aïllat, en navall d'alta muntanya, amb l'esperança de començar una nova vida envoltats de naturalesa. Però aviat descobriran que els somnis es transformen en malsons. Qui són els veïns misteriosos nascuts en aquelles quatre cases, escarps com bèsties salvatges? Un home sec que hi veu sense mirar, una dona sense cor. Uns fills que són més que germans, uns nouvinguts que no són benvinguts. Tots amaguen un secret. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Cadascun de nosaltres tenim un gènere que ens agrada més o menys. En aquest cas, m'ha caigut a les mans Gossos, de David Cordero. I realment me'l vaig llegir en un sol dia. El rural noir, sang i fetge, aquest suspens, aquesta por, aquest fugir de la ciutat, és absolutament brutal. David, que m'ha encantat, que no podia entrar a l'entrevista de cap més manera.
2: Doncs moltes gràcies. Molt content de que t'hagi agradat.
1: Ja m'havien arribat veus de recomanacions. Mònica, t'has de llegir aquesta novel·la. Feia molt temps que la tenia damunt de la taula i a vegades us triguem, però arriba el moment. I aquest estiu a mi ma mama m'ha frapat, o sigui, és que enganxadíssima. Què podem explicar i què no de tot el que es trobaran, no?, els lectors? Però sobretot, què t'ha inspirat? Perquè m'agradaria pensar, quan escriviu aquestes novel·les, en què us inspireu? On te trobeu aquestes històries, David?
2: Bueno, doncs, a veure, sempre hi ha com una primera idea. Jo, almenys en el meu cas, el que faig és que intento explicar alguna idea que se'm passa pel cap. En aquest cas era una mica doncs, com el límit humà. I com seria l'ésser humà d'avui dia si li traiem aquest control que té la societat en la que vivim, no? Si la posem un altre cop davant d'ella mateixa la natura, sense cap persona ni autoritat que vegi perquè faci les coses millor o pitjors. Si en veritat som bones persones perquè així les generacions a base d'educar-nos i la norma s'ho hem fet, o en veritat continuem sent aquells animals salvatges, no?, que lluiten per sobreviure. I llavors se'm va ocórrer aquesta idea i la manera de fer-ho era doncs, portar-los a un lloc on no hi hagués cap tipus de norma ni d'autoritat i on hi hagués alguna situació límit que fes que tot esclatés i es veiés doncs això, com és la naturalesa humana.
1: A mi m'agrada perquè quan arribem als pobles és un altre ecosistema diferent, eh? Tenen les seves normes no escrites, no dites, però existeixen. Jo sóc de poble. Jo estic segura que molts dels teus lectors i lectores t'hauran dit, escolta'm, m'he sentit identificat amb els personatges, amb els ambients, amb alguna situació. A veure, evidentment, al meu poble tot això no ha passat, eh? Però vaja, coses grosses sí que han passat. Vull dir que, a veure, em passen.
2: Sí, jo mira que jo és que jo soc de ciutat, però sempre penso que també al poble el que té primer és això, que estàs més en contacte amb la natura, no? I potser més allunyat d'aquesta autoritat o d'aquest control que hi ha tan salvatge de la ciutat. I llavors crec que és com que la gent és com més autèntica, diguéssim, no? O més clara o més planera, o per una cosa o per l'altra, no? O sigui, pot passar el millor o pot passar el pitjor. I sempre, diria que amb aquests dos últims llibres, sempre m'he anat, diguéssim, això, al món rural per explicar les històries, perquè penso que com que m'agrada portar totes aquestes situacions a l'extrem, crec que és el lloc on millor es pot expressar.
1: Totes les escenes que has anat descrivint, n'hi ha alguna de real?
2: No, això també m'han preguntat. I, ostres, si hagués alguna real, tindria algun problema, eh? No, la veritat és que és tot ficció. De fet, sempre intento que fins i tot noms dels pobles, de les comarques, de les valls, dels rius, de tot, tot és inventat. Tot està inspirat en alguna real, però això també em dona la llibertat de poder imaginar el que vulgui, perquè si ja delimites molt una zona, la gent d'aquesta zona o propera ja pot una mica estar condicionada o ser més crítica amb el que estàs explicant. I d'aquesta manera jo sempre he estat. Sempre és Catalunya, el meu lloc on passen les històries, però en un lloc on una mica ningú sap ben bé on és.
1: Està molt bé perquè, a més, tota la selecció de personatges que tu has creat són tots perfils diferents. Tens el camp base, no?, que és la part rural, tots aquests habitants de, que ja hi són, que estan, i després hi ha aquestes tres parelles que hi van a viure, i les relacions entre elles també són molt boniques, perquè seran millors o pitjors, s'entendran o no s'entendran, però tots aquests passats, tant dels nous com dels que ja són autòctons, ostres, creen un univers humà espectacular en tots els sentits. Vull dir, des de la part més salvatge fins a la part més humana, David.
2: És que a mi s'ha de dir que sempre m'agrada molt dels llibres, siguin el gènere que sigui. O sigui, jo no buscava escriure un thriller. En principi, el gènere que jo vaig escollir era més terror, però bueno, l'han catalogat com a thriller o thriller rural perquè és més fàcil de catalogar. Però jo sempre, quan ho faig, és el que dic. Jo tinc els personatges, la història, tot està pensat. Podria perfectament estar explicat en un altre tipus de gènere. Jo el que no volia era només fer un thriller, un suspens, en el que mor, algú es mor i hem d'esbrinar qui l'ha matat i per què. Això en veritat és el de menys. Jo el que volia era la història de les persones i això podria estar explicat per un thriller, suspens, podria haver sigut un, no sé, qualsevol altre gènere, un drama, és igual, perquè jo volia històries potents de persones potents i que siguessin interessants, que tu les seguissis i veiessis com van evolucionant. El que també crec que em va agradar era portar-les a un lloc límit, totes aquestes relacions que tenien, que tothom ja venia amb un bagatge emocional important, doncs en un límit que et posa la natura, doncs això ja tot es creta i volia veure fins on podien arribar o com es desenvolupava.
1: Perquè, clar, arribem a tenir mil i unes sensacions, no? Des de l'amor més incondicional, i parlem tant de persones com d'animals, perquè els gossos aquí també tenen un personatge, són un personatge més, diguéssim, de la novel·la, fins a l'odi i la ràbia més salvatge, amb els secrets de pel mig. Perquè, clar, també tenim misteri, també hi ha terror, però també hi ha misteri.
2: Efectivament, jo el que volia, precisament és això, jo volia tocar una mica totes, que fossin relacions diferents, i entre elles també per explicar, doncs, una estava molt cimentada en la companyia, la comprensió, en trobar una parella que t'acompanyi, no? Una mica més. Després hi ha una altra que està molt basada en el sexe, en el, no? Una mica més instint primari, i després hi ha una que és com l'amor més pur i més verdader i més incondicional, i que també està portada a aquest extrem, però a l'altre extrem.
1: És molt bonic. Mira, hi ha molts fragments de la novel·la, però aquest penso que dibuixa molt bé també tot el que és el context, no? de natura. Diu, aquell paratge tenia la capacitat d'hipnotitzar-te només amb l'embranzida del vent arrossegant els núvols pel cel, sacsejant les fulles dels arbres i impulsant el vol dels ocells. La natura oferia el seu espectacle sense cap altra intenció que la de demostrar la seva existència. L'ésser humà i la seva obra es feien petits davant la immensitat i l'harmonia dels elements. L'Annabel es va sentir com una formiga enmig d'un bosc que ningú trobaria a faltar quan desaparegués, i això li va agradar. Tu que ets de ciutat, embolcallar-te de tota aquesta natura feréstega, forta.
2: Jo soc de ciutat, però també he viscut molt a poble tots els estius. Encara després vas conèixer la Gemma, la meva parella, la seva família és d'un poble de la Ribagorça i sempre estem per allà. I jo sempre li he proposat a ella anar-nos de la ciutat. Jo no tindria cap problema en anar. Passa que ja tenim muntat aquí el pla de vida i ella té aquí la família i mai voldria, però mai he pensat que algun dia podria arribar a viure, perquè crec que és això, és un element on pots trobar, estàs més sol, però d'aquesta manera és com pots trobar-te a tu mateix. La ciutat la que fa és que té aquest ritme tan vertiginós, tan gran, que fa que no pensis en res més que en el dia següent. I de l'altra manera, són espais on et deixen temps per això, per reflexionar i per fins i tot trobar-te amb les teves pors, amb les teves inquietuds, amb les teves virtuts, defectes. I per això sempre he pensat que, o almenys, i us igual que el paisatge és molt més protagonista en aquest llibre que si fos a mi un paisatge de ciutat, no? Que és més estrident i més caòtic. Però aquí sí que és un element, el temps i l'espai és com un personatge més, igual que és el clima. He volgut que fos com un personatge més de la novel·la.
1: Ho és, i també els animals, bé, no, el títol ja t'ho marca, no? Ja comentàvem, gossos, ells també hi són. També aquest amor incondicional, no? Amb aquest tipus d'animals que són tan lleials i tan fidels, vull dir, que també la natura té molta força. Ara té dues cares. La natura té dues cares, les persones tenim dues cares, els animals no ho sabem.
2: Clar, el que s'ha de dir, sense fer tampoc molt més spoilers, que els gossos de que parla el títol, que parla la coberta, en aquest cas no caminen a quatre potes, caminen, són bípedes. Són uns animals que viuen aquestes contrades, que ja hi viuen ja des de fa molt temps i que es comporten com això, com una canilla de gossos salvatges, que el que fan és intentar defensar el seu territori quan el veuen amenaçat. Llavors, és, aquest títol en principi també estava destinat a ser, era com un joc de paraules entre gossos i ossos, que és el nom del poble. Al final, amb el Joan vam decidir que es digués gossos perquè, si no, també donàvem una mica peu a errors. Però, en principi, és això. És la comparativa entre les persones contra els animals. Quan les persones, quan en aquest entorn, es converteixen en un animal més com la resta.
1: Jo haig de dir que llegint-la, la natura ha agafat una immensitat enorme i he tingut algun moment que pensava potser jo també m'atreviria a anar-hi a viure i allunyar-me de tot aquest sorollam i anar-me'n a viure allí. Després, al final de la novel·la, ja em sembla que no tant, però, però a l'inici, sí. També parlem de supervivència, d'un canvi de vida, no? De quan treus a les persones del seu estat de confort, què suposa? I és una metàfora, perquè jugues molt bé amb els personatges. Tant, o sigui, els fas jugar en aquest canvi que els hi suposa físic, però a la vegada emocional. És molt bèstia. És que m'ha encantat. Vull dir, a vegades se'm nota massa quan una novel·la m'agrada, però és així. Hi ha tot aquest treball al darrere.
2: Sí, perquè aquest era un altre... Clar, jo apunti diversos temes i aquesta és una altra temàtica que volia tocar, que és una que ara doncs, crec que cada cop està més sobre la taula, i és de molta gent que pensa o pensem que la vida que tenim és una mica com massa artificial, no? Estem com massa subestimats a l'electricitat, al wifi i a que es mantinguin tot el dia entretinguts amb una pantalla. Llavors, tota aquesta gent el que fa és el que molta gent pensa, jo entre d'altres, que s'hauria de fer, que és que hauríem de tornar una mica a preocupar-nos pel que veritablement és important. I això aconsegueixes doncs, anar-te en un medi rural on no hi ha res més que això, que el teu dia a dia sigui cobrir les teves necessitats, oblidar-te de tota la resta de coses que n'importen i només preocupar-te de tenir un lloc on dormir, en escalfar-te, en menjar, en tenir aigua, i això és el que tot, les tres parelles, en principi, és el que van buscar. El que passa també el que he fet és que he fet que sigui un joc idíl·lic molt maco, que costi molt també adaptar-se, però al final he ficat ja pues, l'interès aquest de que al final és molt més complicat del que ells pensaven perquè es troben això, es troben amb un altre César que defensaran el seu territori a contra uns intrusos.
1: Que això ja ho llegireu vosaltres i anireu descobrint qui farà què i com sobreviuran, perquè la paraula supervivència també agafa una gran dimensió. Aquí, en molts aspectes, també és molt polièdrica. Vull dir que no parlem només de supervivències quan fa mal temps, sinó de molta més. És que no vull entrar massa, tampoc, en detalls, eh?
2: Bueno, jo crec que sí, també m'agradaria dir és que el que m'hauria agradat també és de fer-ho. He intentat fer que la primera part fos com més amable, una descripció dels personatges, els motius que els emporten a anar, a l'entorn, que és molt bonic, perquè també van a una estació de l'any, doncs, que és primavera, estiu, i està molt bé. I de sobte arriba la gran patacada, que és el que els fa posar-se davant del mirall de la supervivència, que és doncs, una gran tempesta que els deixa aïllats i aconsegueix això que deia al principi, que és que no tinguin cap norma més que la que marca la natura, ni cap autoritat, i llavors les persones actuen segons això, segons el seu instint, i no pensen tant en l'ètica, la moral o les normes que els han ensenyat a ciutat.
1: Sí, com sigui, jo no sé si explicar alguna cosa més, jo penso que ja hem parlat molt de general, però entrar en una mica amb les reaccions de tothom, perquè no és una novel·la absolutament amable, sinó que mostra els límits. I quines reaccions t'han sobtat més?
2: Són de la gent?
1: Sí, dels lectors i lectores, perquè ja fa dies que camina.
2: Sí, doncs, home, fins i tot et diré que hi ha amics meus que, no sé, surten amb la toalla de la bici amb els meus amics i algun que se'l va llegir primer i va començar a dir hòstia, us heu deixat el llibre, aquest home està boig. O algunes persones també que m'han dit, ostres, el teu... O dones d'amics meus que han dit, se m'ha dit la meva dona, el teu amic no està molt bé del cap, perquè està llegint això i, ostres, o com em s'ha acut tot això, perquè tot no està bé. O sigui, perquè hi ha algunes escenes i algunes, no?, que són una mica pujadetes. Però penso que tampoc la violència que hi ha no és tampoc gratuïta. O sigui, sempre li dono un motiu per arribar-hi i un per què. No és un llibre de sang i fetge de només rodancars perquè sí, sinó sempre intento que hi hagi un motiu perquè això passi, però un cop que passa doncs potser passa de la manera més salvatge, perquè clar, són animals salvatges.
1: És una novel·la que la pots llegir per capes, que dic jo que són aquests bons llibres, no? Que pots quedar-te només amb una aventura, que pots quedar-te només de qui vulgui amb la sang i feig o amb el canvi de registre, però, com heu escoltat, hi ha molt més. Hi ha una sèrie de personatges meravellosos, molt ben trebats, i hi ha una frase que jo te la rescato, que n'hi ha moltes. Però aquesta és per aquells que diuen, bueno, si té sang i feig, potser no em llegeixo la novel·la. No, diu així, la por és senyal que ens estem atrevint. Per tant, atreviu-vos a llegir Gossos, de David Cordero, publicat per La Campana. Us la recomano. David, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.

0: Amb el calaix, anem de festival. La sisena edició del Posidònia Fest, el Festival de Música de Mataró, torna del 2 al 6 de setembre. Us en fem un tastet amb en Carles Moreno, que està al capdavant de la direcció artística. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Arrodonim amb música, perquè no podia faltar el programa, el Posidònia Fest, amb el Carles Moreno. Benvingut.
2: Bon dia, Mònica. Què tal? Com estàs? Moltes gràcies per convidar-nos un any més.
1: Un any més? I jo pensava, el primer any no fem això, no sabem què passarà.
2: Escolta,
1: ja en porteu sis.
2: És veritat, aquest any és la sisena edició d'un festival que va començar post-pandèmia i que no teníem clar que durés més d'una edició. Ho fem fer, bueno, perquè tots sortíem d'on sortíem i, efectivament, aquest any celebrem la sisena edició.
1: Sí, del 2 al 6 de setembre a Mataró. A més, llocs molt bonics. Teniu una llibreria.
2: Sí, és una cosa que, o sigui, el fet de fer un concert en una llibreria, de buscar llocs que tinguin encant, és una de les coses que cuidem i que ens agrada fer, perquè, bueno, a banda d'escoltar música i d'escoltar bons artistes, música en directe, doncs el fet de tenir localitzacions que tenen un encant i dona un plus tant a la música com a l'experiència.
1: El Port de Mataró no podia faltar perquè és el camp base.
2: Sí, és el camp base i és d'aquests espais que et sorprenen. Hi ha gent que té associat el port a un aparcament de barcos, jo no dic que no sigui així, però si trobes el port adequat, com és el cas del Port de Mataró, si trobes l'espai dins del port també adequat, com és el nostre cas, que hem tingut la sort de trobar aquell espai on podem muntar l'escenari, que no és fàcil, però podem muntar l'escenari de tal manera que darrere dels artistes hi ha la posta de sol i la sortida de la lluna amb el mar de fons, doncs aconsegueixes, ara que tots fem fotos a Instagram, aconsegueixes la foto. La foto del teu artista, de tu gaudint i veient aquella posta de sol o aquella sortida de sol amb el mar de fons. I això ho hem aconseguit al Port de Mataró, com tu deies.
1: Si voleu un bon comercial, ja teniu aquí el Carles perquè ens ho acaba de vendre.
2: Bueno, no és que sigui un bon comercial, és que és la realitat. No us podia dir una altra cosa, no us estic enganyant.
1: Ens ho explica així, és que hi hem de fer la bossa i anar cap al Port de Mataró i gaudir del Posidònia Fest. Escolta'm, un cartell molt, però que molt potent. Fem una petita repassada.
2: Sí, cada any intentem doncs, trobar aquells artistes que tenen el que és especial. El 2 de setembre, a la presó, l'Alba Careta, trompetista, guanyadora de Premi Nacional de Jove Artista Catalana, jazz en un lloc, ara que parlàvem de les localitzacions, en un lloc amb història, el pati d'una antiga presó on fins als anys 80 encara es feien coses que avui en dia ja estan prohibides. Això el 2 de setembre, dimecres. Dijous, 3 de setembre, a l'Elèctrica d'Arma, la companyia Elèctrica d'Arma, fent un espectacle molt especial, només per 125 persones. Per cert, entrades exaurides, esgotades ja. Un espectacle en el que fiquem les 125 persones en rotllana, a la platea. Per tant, aquest cop no hi ha escenari, a la platea. I els components de l'Elèctrica d'Arma enmig. Toquen sense sonoritzar, que això és una cosa que impacta més. O sigui, els instruments a pèl, clar, tu et sents molt a prop de l'Elèctrica d'Arma. Tan a prop que l'espectacle es diu La d'Arma un pam. Divendres 4 de setembre, tot això ho estic dient de memòria, divendres 4 de setembre, a les 6 de la tarda.
1: Jo tinc aquí, Carlos Coronado. Doncs,
2: exacte, Carlos Coronado. Carlos Coronado, un guitarrista de flamenc de Palafrugell. Ara ens acaba d'explotar tots al cap. Flamenc, Palafrugell, doncs sí. A Palafrugell tenim un dels millors guitarristes de flamenc que hi ha a tot l'estat. Farà un concert amb una sala d'art que es diu La Múndia. Música amb una sala d'art, concert gratuït. I a partir de les 8 del vespre, ja al Port de Mataró, concert de Terrae i Tarta Relena. Terrae, música folk amb components moderns, un duet masculí, Tarta Relena, música folk amb component electrònic, també modern, un duet de dones. Dissabte, dia 5, comencem al matí, el que tu deies abans, concert amb una llibreria, a Buc de Llibres, la Maria Cielos, que a més aprofitarem i presentarem el llibre d'un maresmenc, el Toni Casternado, que és un dels periodistes més, periodistes musicals més importants que hi ha a tot l'estat, ha publicat molts llibres, col·labora amb mitjans de comunicació d'àmbit nacional com d'àmbit internacional, presentant els artistes que tenim a casa, i ha escrit un llibre on parla de dones artistes, de la nova fornada de dones artistes que es dediquen a la música. I et parla des de la Rosalía, passant per l'Alba Careta o la Maria Cielos, que actuarà allà amb ell a la llibreria. A partir de les 5 a les 6 de la tarda, a un altre d'aquests indrets especials, Fundació Iluro, concert de la Marta Rius.
1: Concert amb llengua de signes.
2: Amb llengua de signes, exacte. És una experiència que vam començar l'any passat, va funcionar molt bé. Llengua de signes, i per totes aquelles persones que tenen una diversitat, doncs que se sentin que poden gaudir també de la música. És a dir, la llum no va pujant i baixant, no hi ha llums que facin mal als ulls, per dir-ho d'alguna forma, i la música està a un volum que sense estridències. Ni llums ni música amb estridències. Que creiem també és important arribar a tots els públics, totes les persones, sigui quina sigui la seva condició. I després hi ha el Port, a partir de les 8 del vespre, diguéssim, dissabte a la nit, amb la Jasmina, que és una francesa afincada a Barcelona, que fa música rap, vale? Estil dels 90, però que té un encant especial. Jo que l'he pogut gaudir, que he pogut escoltar la seva música, t'enganxa. És allò, dius, què vaig a veure? No ho sé. I acabes, doncs ballant i movent-te al seu ritme.
1: I després sí, veig-ho com balla ara, Carles, de veritat.
2: Sí, sí que ballo. Igual que també ballaré després amb la música de la Su, que després de la Jasmine al Port de Mataró, el 5 de setembre, tindrem a la Su cantant aquelles cançons que tots ens coneixem ja i que formen part de la nostra història. I acabarem el Posidònia Fest amb un vermut, això ja diumenge 6 de setembre, al Cafè de Mar, amb una banda del Maresme que fan música jamaicana. No només cançons pròpies, sinó també versions de cançons conegudes, per exemple, d'Albert Pla, amb aquest ritme jamaicà que tot se'ns acaba enganxant. I a més ho fem al Cafè de Mar, que pots fer el vermutillo, la cerveseta, amb les olives, les patates, escoltant bona música, i que enguany celebra el seu centenari. A correcuita us he explicat el Posidònia Fest d'aquest any, al qual, però ja us ho dic ara, esteu convidats.
1: Vindrem a totes.
2: Em sembla perfecte. Em sembla perfecte.
1: És el primer any que no tinc res familiar. No
2: doncs, tinc... Ah. Doncs ja tens un compromís, Mònica.
1: Tal com ho has venut, no dubto gens. Sobretot aquest vermut per acabar de rodonir el diumenge amb la pandèmic. De veritat, qui després d'escoltar tot això no té ganes?
2: Exacte.
1: Esperem una minibus, anem a passar el cap de setmana. Remateu l'estiu aquí al Posidònia Fest, eh, Carles?
2: És que a més, les dates, o sigui, els nens és l'últim cap de setmana que estan a casa abans de començar el col·le. Molta gent encara està de vacances perquè els nens també estan de vacances. Deixeu els nens amb els avis o porteu els nens, que som un festival kids-friendly, vale? Acceptem nens. Veniu amb les criatures que fins als 12 anys no paguen i gaudiu de la música en directe i feu l'últim cap de setmana de l'estiu abans de que comenci tota la voràgina d'escoles, feina i tot el que ens ve per davant.
1: Un plaer, com sempre, poder donar veu al Posidònia Fest i parlar amb tu, Carles, que, bueno, genial, no tinc res més a dir. Mil gràcies i tothom cap al Escolta Música, Viure la Música a Mataró.
2: Exacte. Moltes gràcies, Carles. Música en directe, gràcies a vosaltres.

estiu. Has escoltat El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la

0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre. Tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música. I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empenya a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves de secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja ho veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
5: Molt bé.
0: Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si et dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per primer de batxillerat, avui és el gran del grup, i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
5: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
5: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a beure una canya.
0: Clar. Llavors, potser està massa naturalitzat, no? Això,
5: sí,
0: no?
5: Està molt naturalitzat, i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: Per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
6: Hola.
0: Cursa a quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
6: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
6: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que que s'ha de veure que no.
0: Ja.
6: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
7: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
7: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
7: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
7: No.
0: No vibres.
7: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
7: Jo crec que no. En aquestes edats, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, a ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: O sigui, tu t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No. Ara t'explico. Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista,
0: sí,
4: i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé. Bueno, clar, per això t'interessa abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
5: Jo sí. Jo m'agradaria treballar amb neurociència, perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també tens molt clar, eh?
5: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super... com místic des de l'exterior, i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
5: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
7: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àries
0: valenta, aquesta feina,
7: accés.
0: Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
2: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
8: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
9: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
10: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
11: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
12: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
13: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada però que em faci feliç.
14: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
15: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
16: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari, perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
17: La majoria encara no ho tenen clar.
14: No tenen clar el que volen ser de grans.
18: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat t'aprendrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
19: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
20: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
14: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
21: En cas que no ho sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
2: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys,
6: quina branca tira, si o ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que ara el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
6: Jo crec que seria important, però més endavant, més al batxillerat i això. Quart, encara no cal.
0: Oriol.
7: Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat i al final et prepares per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement tu centra't a seguir i a estudiar.
4: Sí, sí, sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica... Bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Cai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
5: No. No? Jo crec que pot ser molt...
0: O sigui, tu en aquest sentit ets un afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
5: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Llavors, realment...
0: Què els dius, en aquest cas?
5: Jo no els dic. Aquesta gent?
0: Sí.
5: No els dic, els dic. Pues...
0: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
5: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
5: 14
0: no?
5: anys, 14 una cosa així.
0: Ja.
5: Llavors, realment, a la secundària... Ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la meva vida, però...
0: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por equivocar-nos... Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
7: No.
0: Oriol?
7: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera o per millorar el seu lloc laboral o per fer una cosa que de veritat els agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
0: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
5: Que em fes feliç,
0: 100%.
5: Sí?
0: Sí. I si a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
4: Jo les dues coses.
7: Sí.
0: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
4: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
0: Endavant.
4: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i estar bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
0: clar,
4: la veritat.
0: I tant, i tant.
4: Tenim un problema, la veritat.
0: Sense tu has dit que...
6: Sí. Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. I si alhora paguen bé, doncs mira,
0: clar, millor. Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima igualment?
4: A mi m'anima igualment.
0: Ho teniu claríssim, eh?
4: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i per tant assumiria una part de culpa, a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
6: Bueno...
4: Depèn. No massa.
7: Depèn.
4: No massa.
7: Molt.
0: Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
4: Sí.
0: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
4: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
0: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
4: Sí, per exemple, hi ha l'optativa de periodisme, hi ha l'optativa de periodisme.
0: L'estàs fent?
4: Sí.
0: Epa.
4: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
0: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives,
4: sí,
0: no?
4: Sí, de llengües també.
0: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
5: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin temes, o sigui, bueno, que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar super inspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt, va ser super inspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Llavors, això almenys...
0: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
5: El meu motor de decisió.
0: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, sí, la gent les tria més en massa, sí, i que potser també hi ha menys oferta de feina.
7: Sí, sí.
0: Oriol, totalment. Quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no sé si és just, tampoc.
7: Molt prestigi... Bueno, jo crec que metge ho escull molta gent.
0: Que és una carrera complicadíssima,
7: sí,
0: a més.
7: Sí, és molt difícil.
4: És molt difícil, és molt complicat.
0: I molts però anys, molts molta dedicació.
7: Molts ho trien en general per allò de... Jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
0: Clar, jo, penseu, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys, més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic, o fins i tot un de belles arts, no?, que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí.
1: Sí.
0: Ho has viscut, ho has vist.
1: Sí, jo penso que sí, perquè ara quart ens ho estan dient molt i molta gent vol fer el científic perquè... No sé, ideal mito, com que si fas el científic o al meu institut que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
0: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic?

0: Només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
1: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
2: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball. Però si fas un FP, només pots treballar aquella cosa concreta.
0: Si vas a la universitat, acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
3: Sí, és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
4: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
2: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
0: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
5: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
6: Bueno.
5: Esteu d'acord amb les coses que deien?
6: Sí.
7: Totalment.
5: Sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
7: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
6: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir... per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
5: De fet, abans el Kai comentava una cosa també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
8: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives... més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
7: l'entremig.
8: Diferents. Uh-huh. Sí, exacte.
5: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici, i això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants.
6: És veritat.
5: Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
6: No, jo crec que és un mite totalment fals, perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops, quan penses en això, penses uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer algo així molt fàcil, i bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer algo fàcil, és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan
5: clar,
6: se t'espatlli.
5: Són oficis que són necessaris, no?
6: Sí,
5: són
6: sí,
5: feines...
6: o sigui, és...
7: De que primera necessitat.
6: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los, potser és de veure, doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més, i llavors s'està especialitzant per fer-ho.
5: I s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats. Per
6: clar,
5: tant,
6: clar.
5: Clar, us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi o, sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
7: No necessàriament,
6: Jo crec que no.
8: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer, perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànico, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
5: Clar, i tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
9: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu

0: un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
1: Però estem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
2: Sí, sí.
1: I com sempre diem...
2: Em fa por a mi també, eh?
3: Sí, sí.
1: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo. A veure què hi ha a l'interior.
2: Que l'obri ell.
3: Espero que no me senti
1: intriga.
3: Res a la cara, eh?
1: Aquí hi hauria una música èpica, no? Per veure què trobem a l'interior.
3: A veure...
1: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
0: És de paper.
1: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir i haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots entrepar després. Vale. Pots llegir a veure què diu a l'interior?
3: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
1: Ai, les famílies, eh?
3: Jo sé com solucionar-ho.
1: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
3: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista, no va enlloc. Llavors, l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't doni pitjor, al final t'estàs repercutint a tu, perquè vas en contra dels teus sentiments.
1: Hem de consensar una resposta entre els quatre, eh? O sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
0: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final... El que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit, no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere. Perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però... el seu treball importa i al final necessitem artistes per avançar en la societat.
1: Clar, tu estàs una mica lligat al discurs que deies abans, no? Sí, l'animaries claríssimament.
4: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi perquè no es senti pressionada.
1: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
2: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
1: tu creus que hi ha gent família... que s'hi pot trobar amb un dilema així?
2: Vejam, mira... Hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
1: Drama.
2: Eh?
1: Drama, no? Per la família.
2: Dilema, un clar. Drama, dilema.
1: Clar.
2: I la família fa el que pot pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si a ells els agraden, doncs perfecte.
1: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció o diries...
2: No. Davant. Ens al contrari. Ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final... Per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
1: Clar, què preferiríeu? Comprar-vos, o sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
2: Per un pis.
3: Jo depèn.
0: Jo viatjar. Jo viatjar.
3: Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure't diners per viatjar, però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
1: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
3: Vale,
1: la meva és que viatjar és una merda. Opa. Oh. I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà, i és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
2: Ha passat,
1: doncs,
2: eh?
1: Doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes, i aquí no val no mullar-se, eh?
3: Ui, ui, ui.
1: No s'hi val dir mentides, perquè volem sinceritat absoluta. I si al final voleu que jo també en respongui alguna,
3: doncs
1: us poseu d'acord i jo també m'animo, perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
3: Sí.
1: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
3: Sí.
1: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
3: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família, i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
1: Canviaries de feina tu, eh?
3: Jo canviaria de feina. No, tipo, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo, i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què, o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porta diners. Doncs jo tindria aquests diners, i llavors, un cop tingués més diners, tipo així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
1: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus, o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
4: Jo 8 hores al dia.
1: Perquè... Tens claríssim això,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, sí, perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
1: Estaria en disputa constant.
4: Sí.
1: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
4: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els hi és igual, i això no.
1: I què no toleraries de cap manera? O sigui... que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
4: Que em parlin malament, que em faltin el respecte.
1: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes,
4: sí.
1: sabràs dir que no, eh?
4: Sí, sí.
1: Ferran,
2: a veure.
1: Vaig a per tu, eh? Que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli 1000 idiomes, però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno.
2: La segona.
1: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli 1000 idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
2: Mai?
1: Clar, que estigui tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
3: Això és una relació?
1: Oh! Ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
3: Ah, bueno, clar, a distància.
4: Sí.
1: Tu, Ferran, què?
2: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escullo la primera.
1: La primera, o sigui, que tingui una feina mal pagada
2: sí.
1: i de poc prestigi.
2: Sí.
1: Bueno.
2: Però clar, al final és lo que ella vulgui.
1: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
2: Correcte.
1: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
2: Correcte, sempre li ara de viatjar molt.
1: Uh-huh. Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
2: Clar,
1: i és que no li agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre amb... perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, una reunió... Clar, tu això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
2: Home, no. Però sí, clar, és que al final és lo que vulgui.
1: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral, o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
0: Perseguir els meus somnis.
1: Sí?
0: Sí, jo crec que...
1: Que bonic,
0: amb una sola vida... jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli. Bueno. Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i mire cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
1: Però saber tenir-ho clar, no, al final?
0: Sí. O sigui, per seguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat. Jo crec que això és el que compta.
1: És un molt bon missatge, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
3: Vale. Però ens les podem inventar.
1: Si me'n vols fer una ràpida, ara em fa més por encara.
2: Que en tens alguna aquí?
1: Sí, jo les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriol, a tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova.
3: Aviam, jo et faria...
1: Ui, quina por.
3: Que et fiquessin en una classe amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és res, sí, ni deures, sempre arribant tard, no portant el material, i que et donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar, de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis res amb tota la classe.
1: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe... que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrida.
2: Però no acabaries enfadat?
1: No, què va, perquè és divertidíssim quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
2: Jo no podria.
3: No, però pensa, Ferran, una cosa és, tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones... O te donen l'oportunitat de quedar-te sentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
1: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale? Una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis. Quin seria el vostre ideal, a veure?
3: Que faci el que vulgui.
1: Que faci el que vulgui,
3: per
1: amb ella, Oriol.
3: Per amb ella anirà.
2: Oriol, a veure.
1: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
3: Vale. Jo encantat li ensenyaré.
1: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
2: A veure, jo penso que com a pare i com a... persona responsable d'en vell o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar, més o menys. A veure, que et digui que deixes els estudis, home, a mi em faria una mica de mal, perquè tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no, que després ja se'n van cap a la universitat, fan una altra cosa o ja es comencen a treballar, no... pots pensar que no ha servit de res.
1: Clar, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
4: D'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i si ell és el que vol fer... Doncs...
1: Acompanyar-lo, no? Sí. Donar-li suport.
2: Clar.
1: Sí, imagino també. Que també, no?
3: Bueno, sí. És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
1: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant, ja, no?
3: Si me ve i me diu jo deixo els estudis perquè deixo els estudis, pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi amb ell, no. Si me
2: però
3: diu...
2: pensa que és major d'edat, eh?
3: Bueno,
1: bueno, no, amb 16 anys no, eh? Amb 16 no, anys, que és quan s'acaba la secundària.
3: Pot deixar la ESO.
1: Llavors, aquí és complicat, és un gran dilema aquest per les famílies.
3: Sí, llavors jo li diria que tipo, si me diu jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això, o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria, endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
1: Ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati amb aquestes reflexions que acabeu de fer, amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és... que volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
4: Jo, bueno...
1: Sobre què voleu ser de grans, eh?
4: Sí. Que jo penso... Jo ho tinc clar, però hi ha molta gent, per exemple, els meus amics no ho tenen clar. I jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent... Ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara, ja està.
1: Oriol?
3: Bueno, jo me quedo molt amb lo de... tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que
1: es
3: podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec. I, bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
1: Molt bé. Kai?
0: Jo el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, ves a per ell d'una, mm-hmm. i encara que algú et tiri cap enrere, continua i segueix i sigues persistent i treballa per al que vulguis aconseguir.
1: Ferran.
2: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys, no? Al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport, o més o menys els hem d'orientar cap a on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
1: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
2: Moltes gràcies, i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
1: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
2: Sí.
1: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'hora del pati s'ha acabat, tothom a classe, i fins al proper episodi.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
4: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
5: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
6: Ràdio Tordera 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: La tarda és record.
1: Hola, bona tarda. Una vegada més estem aquí en aquest programa La tarda és record, i que ja sabeu que tots els dimecres a partir de les 5:30
2: més o menys,
1: eh? Estarem aquí en Salvador Romans. Bona tarda.
2: Bona tarda, tinguem.
1: I Joan Madrid, qui us parla en aquests moments.
2: Sí, ui, sapiguéssiu.
1: Sapiguéssiu. No, sí que no dic mai res tota la tarda, eh? Bé, doncs, comencem el programa. Qui cantant voleu per la setmana que ve? Eh? I serà, sí, o Mari Trini o Laura Pausini.
2: Tocava amb Ini.
1: Ini.
2: Abans doncs la Ini, saps què era? La Ini existia, eh, abans. Sí? Ara em sembla que no, eh?
1: No, per què?
2: Perquè era l'Institut Nacional d'Indústria.
1: Ah, i ara no n'hi ha d'institut.
2: Això suposo que era el temps de Franco, eh? Ah, i per això dic que ara no deu existir.
1: Ara ja, con Franco todos teníamos dinero en el banco.
2: Ai, que bé.
1: Sí, però ara nos van quitando. Bueno, va, tu, qui ho patrocina aquest programa?
2: Digues, digues.
1: Ah, el restaurant Camirral, i número 146 del mateix Camirral.
2: Sí, eh? Senyor.
1: I don una paella per dues persones, que ja m'han dit una altra persona que ja va anar-hi aquesta setmana passada.
2: Sí.
1: I que molt bo tot.
2: Tot, bueno, molt doncs bo.
1: Això, si voleu participar, ja sabeu que heu de trucar al telèfon de la ràdio, diu el 93-764-2893, per demanar una cançó, dedicar-la, o també per votar, si voleu, Mari Trini la setmana que ve, o Laura Pausini. I que té obert de dimecres a diumenge al restaurant Camirral, de la 1 a les 4 de la tarda.
2: Molt bé.
1: I ara anem per les cançons que tenim avui.
2: Nicola Di Bari,
1: que va tenir
2: 14 Gianni vots. Morandi.
1: I Gianni Morandi, que en va tenir 18. Doncs, bueno, també li han posat alguna cançó d'en Gianni Morandi per ser allargar el temps.
2: N'hi ha una, sobretot, que...
1: que potser no l'escoltarem. Però, bueno, no, amb tota la il·lusió el fem al programa, amb aquests cantants, i comencem amb la primera cançó que tenim del guanyador, que era Nicola Di Bari, que porta per títol...
2: Corazón Gitano.
1: També tenim Guitarra Suena Más Bajo. Aquesta és molt maca, eh?
2: I també és molt maca Los Días del Arcoiris.
1: Ah, i Vagabundo.
2: Oh, i El Amor Te Hace Linda.
1: I Como Violetas, tu, ostres.
2: I Trotamundo.
1: I Primera Cosa Bella.
2: Bé, però deu cantar en castellà, perquè tu aquí l'has apuntat en castellà.
1: Ah, sí, a lo mejor sí.
2: Clar, com que saps tants idiomes, ara... Com,
1: és que practico tots els idiomes, sí, rus, sí, ara. Sí. Estic estudiant rus, ara.
2: Ara, per lo de l'ensaladilla.
1: Sí, russa.
2: Mucho ruso en Rússia.
1: I en Gianni Morandi, quines cançons té?
2: No soy digno de ti.
1: Belinda.
2: Ojos de chiquilla.
1: Oi, de rodillas.
2: I una que se'n diu Tu.
1: Però encara no sé si la trobarem.
2: I sí, que ja la tinc.
1: Ah, sí?
2: Hombre.
1: Ah, i després, El humo.
2: El humo.
1: Ciega tus ojos.
2: Sí, que aquesta, tota la vida, ha estat instrumental.
1: Ah.
2: Es va fer per piano. I és una preciositat. I ara resulta que tu me la poses i que és cantada.
1: Mira,
2: bueno,
1: mira,
2: aquesta cantada molt bé, molt
1: Suposo
2: bé.
1: Que sí.
2: Sí, sí, molt bé.
1: Primer l'havien fet musical, i com que la música acompanyava a inspirar a escriure una lletra...
2: Sí, perquè aquest en Gianni Morandi és molt romàntic.
1: I té unes cançons molt boniques, també. Sí. Passa que la gent se va dedicar més a votar en el Nicola Di Bari, però jo estic veient que la llista que tinc de la gent que ja els hi ha enviat la llista i volen triar, m'han triat més en Gianni Morandi
2: dius,
1: que el que van votar.
2: Perquè tu has fet una cosa una mica estranya.
1: He fet.
2: Perquè les cançons bones de Nicola Di Bari no les hi has posat.
1: No hi són? Quina hi falta?
2: L'Arco Valerio.
1: La nota de l'Arco Valerio ja hi és.
2: Sí, home.
1: Sí, és aquesta dels dies de l'arcoiris. La nota de l'Arco Valerio.
2: Poder si deu ser això. Clar, tot ho tradueixes. Bé, doncs...
1: Bueno, doncs si no tenim trucades, escaparem.
2: No.
1: Posarem la primera cançó.
2: Home, amb aquest vent, aquest fred i aquestes pluges d'ara, tothom ha quedat arronsit a casa.
1: Sí, però poden posar Ràdio Tordera, no?
2: Sí, també, però mira, hi ha algú que sí que...
1: Ah, vale, perquè si no avui farem mutis.
2: Hola.
1: Bona tarda.
2: En Joan?
1: Bona tarda, amb qui parlem?
0: en Joan.
2: Aquest en Joan
1: sempre
2: ens fa patir, eh?
1: Em fa patir sempre, Joan Chapeller. I ara no diu bona nit, eh? Que s'ho ha canviat tot, ara.
0: No, d'aquí una hora hi seré.
1: Bueno, has escoltat les cançons, Joan?
2: Sí.
0: La primera d'Ivari, la primera cançó.
1: Corazón Gitano.
0: Sí.
1: I aquí la vas dedicar, Corazón Gitano.
2: Molt ben triat, això.
1: Molt maca, eh?
2: Sí.
0: Aquí a tota la meva família.
1: Molt bé.
0: I vosaltres dos.
2: Molt
0: que
2: bé.
0: Tingueu un bon programa.
2: Gràcies.
0: I bona pluja.
1: Bona pluja, sí. Em sembla que no farà ni un llampec. No farà.
0: En Salvador es mullirà, avui.
2: Sí, sí, ja tens raó, ja, Joan.
1: Jo he portat paraigua, eh, de totes
2: maneres. Ah, bé.
1: No m'enfio gaire. Bé. Bueno, doncs, Joan...
0: Me'n podeu posar una cançó de l'altra?
1: Bueno, mira, ja...
0: La que vulguis.
1: L'has triat o no?
0: No, l'he triat.
1: La triarem nosaltres?
0: Sí.
1: Mira, posarem Ojos de Chiquilla.
0: Vale.
1: Eh? O si no, les altres ja estan demanades. Oi de Rodillas, tu. Aquesta tu no està demanada, eh?
2: Ah, sí?
1: No està demanada.
2: No està demanada.
1: Doncs va, tu, te posarem. Chapeller.
2: Tu.
0: Vale.
2: Tu.
1: Tu, per tu. La dediques?
0: A tothom,
2: ja ho saps.
1: Molt ben fet, així es m'agrada, Joan. Doncs moltes gràcies, bona
0: I
1: tarda.
0: I per la setmana que ve.
1: Ah, sí? Oi.
2: Sí,
1: oi. Ja volia penjar-lo, jo.
2: Sí. Qui vols?
1: La Mari Trini o la Laura Pausini?
0: La Mari Trini.
1: Molt bé, doncs mira, la Mari Trini ja té 2 vots i la Laura Pausini 3.
0: Bueno,
1: va, vinga.
0: Quan arribem a la meta ja ho veurem.
1: Fem la batalla.
2: Molt bé, Joan.
0: Vale. Adéu.
1: I ara, una altra trucada. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Oh, mira, la Quima, avui s'ha aixecat d'hora.
3: Ah, mira, que s'ha treballat. A veure, quines... Heu dit de Nicola i de Bari?
1: Sí. Quines vols?
3: Bueno, és que no l'he sentit, perquè m'he posat ara.
1: Mira, guitarra suena más bajo. Los días del arco iris, vagabundo, el amor...
2: Vagabundo.
1: Vagabundo.
3: Sí, que m'agrada molt.
2: Quina sorpresa.
1: Molt bé.
3: Sí, vagabundo. I, bueno, i per la setmana que ve, Laura Pausini.
1: Molt bé. Doncs mira, ja tenim un empat.
3: Doncs apa,
1: com sempre. Molt bé, doncs, gràcies.
3: Adéu. La dedico a tothom, eh?
1: La dediques a tothom.
2: Adéu.
1: Què més tenim? Doncs va, anem per la primera cançó del dia... Corazón Gitano.
2: Corazón Gitano.
1: I l'ha demanat en Joan Chapeller i també l'ha demanat l'Anna Fernández per dedicar-la a Marc Massaguer i a la Maria i a l'Àngels. Doncs Corazón Gitano, per tots vosaltres, canta Nicola Tibari.
2: Oh, espera't que aquesta...
1: Oh, espera't.
2: Aquesta, el corazón està molt amagat sempre, eh?
1: Un cor gità s'ha d'amagar.
2: Però vinga, el Nicola Tibari, Corazón Gitano.
4: Herido por su amor y su cariño, sufría. Le dije, no me mientas,

0: Y mi corazón gitano se ha vuelto a sentir. Ay, que han trucado eso, pero...
1: Sí, sí, ah. Ya, pero...
0: Una ha marxat.
1: Una que ha marxat.
0: I l'altra s'ha quedat. Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, jo m'he quedat.
0: La Maria, jo sabia jo que la Maria se quedaria.
2: Bueno.
0: Maria, quines cançons...
2: A veure, avui, no sé, poseu-me la que vulgueu, una de ben romàntica, perquè vull fer una dedicatòria molt especial.
0: Ah.
2: La vull dedicar a un matrimoni que m'estimo molt, que compliran 60 anys de casat.
0: Ostres. Carai, això ja
1: jo,
0: és...
1: Jo en conec uns que també compleixen 60.
0: Veus? Ja en tenim dos, els podem ajuntar, mira.
2: Bueno.
0: Si fan l'àpat junts, els hi sortirà més barat. No,
2: sí,
0: Maria?
2: Això. I bueno, i a la Quimeta, i a les meves amigues, i a vosaltres dos, i a tothom.
0: Mira, molt bé, tenim Maria. Per posar encara... N'hi ha una que és molt maca, primera cosa bella... del Gianni Morant, no.
1: De Nicola Divari.
0: De Nicola
2: és
0: Divari.
2: És igual. Ah. Una que sí, totes són maques.
0: I després hi ha Oi de Rodillas, que és de l'altre cantant, d'en Gianni Morandi.
1: Ai, Oi Tria. De Rodillas, quin
0: clar, nom. Home, després de tants anys, me torno junt allà i li dic, encara vull continuar amb tu.
2: Sí, i porten la corona tots dos, veus? Això segur.
0: Veus?
2: Perquè 60 anys són 60 anys, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Home, si bueno, es van casar a 23...
0: Jo porto
1: 50
0: i pico, jo, també. Jo porto 52.
1: Tenen a partir de 80, ja.
2: Sí.
0: Bueno, doncs, bueno. Va, te posarem dues, val?
2: Molt bé, sí? Vinguen.
0: Vinga, doncs, ja està.
1: Molt bé, Maria.
0: Gràcies, ai, tu, l'has de votar.
1: Quina tries?
0: Has de votar. Maritrini o Laura Pausini?
2: La Laura Pausini.
0: Vinga, doncs ja està, ja tenim un punt més. Gràcies, bueno, Maria.
2: Que tingueu bona tarda.
0: Gràcies,
2: eh?
0: Gràcies,
2: Maria,
0: igualment.
2: Adéu.
0: Veiem. Aviam si tenim aquesta trucada. Hola. Bona tarda.
1: Marc.
0: Pup, és en Marc que se li va.
1: Marc que se li va.
0: Va i ve.
1: Que li ve. Hola.
0: Hola.
1: Fuera.
0: No. Bueno, doncs tenim una altra cançó d'en... Ai, no me'n recordo mai com se diu aquest noi, eh? Nicola Divari. Aquesta cançó és Guitarra suena más bajo. I me l'ha demanat la Mercè García, que també deia que li agradaven les cançons romàntiques i boniques.
1: Sí.
0: Que totes les veia maques. Sí. I que tries jo. Doncs jo trio aquesta. Guitarra suena más bajo. La dedica a, tot,
1: aquesta,
0: a tota la gent que ens escolta.
1: Posar, eh? Aquesta la que hem de posar?
0: Sí, hauríem de posar.
1: Vols dir?
0: Sí. Sense guitarra, pensar-t'ho gaire.
1: Guitarra suena más bajo.
0: Sí. Està ai. Aquí bajo, no? La trobes per aquí bajo o la trobes per arriba?
1: Que bajines. Doncs vinga, quan tu vulguis.
0: Endavant, vinga. Per la Mercè, aquí és Nicola Divari. Guitarra
1: per la Mercè,
0: suena más bajo.
1: Doncs aquesta, aquí va, Nicola Divari.

0: Vinc, tenim trucada.
1: Bé, doncs continuem amb el programa.
0: Sí.
1: Cançons i trucades, què tenim?
0: Ui, de tot.
1: Tenim de tot?
0: De tot.
1: A veure.
0: Això és com en botica.
1: Hola, aquí... bona tarda, amb qui parlo?
2: Oh!
0: Ai, jo! Ai, la Quimeta, que la trobem a faltar.
2: La Quimeta Puig, tu l'ompre servir vostè.
0: Sí, ja ho sé que et dius Puig, tu l'ompre.
1: I té una butxaqueta, ja per si volem posar-hi res.
0: Et controlava la prima, la fibra, eh? Per això ho sé.
1: La prima?
2: Ai, ai. Menys mal que plou, que convé, eh?
1: Ja
2: que
1: plou, un plou.
0: Ja em mullaré,
2: bueno,
0: ja ho veig.
2: Jo vull una cançó molt romàntic.
1: Sí?
2: Sí, que vull felicitar, no sé qui són, si són coneguts. Família sembla que no. Sigui que sigui, això que m'ha fet il·lusió la Maria Maresma, Maria, això de 60 anys de casats, que és bonic. Vull felicitar aquestes dues parelles que faran 60 anys casats. Que moltes felicitats i mengeu nissos. Si mengeu força nissos, fareu 60 anys més.
1: Carai.
2: Moltes felicitats per elles. I
1: molt
2: tothom
1: bé
2: que escolta aquest programa.
1: Bé, no, doncs hi posarem la mort, te hace linda.
0: Això.
2: Bueno, vinga, una cançó ben maca. Si són coneguts, bé, i si no, m'ha fet il·lusió perquè jo faltava poc arribar a 60 anys de casades.
1: Molt bé. I tant.
2: Bueno, per ella, moltes felicitats. Mengeu nissos, perquè fareu 60 anys més, eh?
0: Vinga.
2: Bueno, va, per tothom qui escolta aquest programa, vale?
0: Molt bé, Quimeta.
2: Vale. I vosaltres un bon programa. Adéu-siau.
0: Adéu,
2: adéu. Adéu,
0: vinga, aviam.
1: Aviam. Aquesta sempre és, és el Marc, ja.
0: Deu ser Marc, aquí.
1: Marc, hola, adiós.
0: Marc, ara hi torna.
1: Ara hi torna.
0: Hola.
3: Hola, no és en Marc, no.
1: No, ah, no és pas, la Marc, és la Montse. És la Montserrat, no?
0: No hi ha cobertura per allà a Sant Pere.
1: A Sant Pere, com que fa aquest vent.
3: Parla.
1: A veure, va, digues, Montserrat.
3: No, Montserrat, jo no.
1: Ah, no, però... ja, espera-te. Ara torna a parlar.
3: La de la plaça.
1: Ah, la Maria Cinta.
0: Ai, esclar.
1: No, no t'he conegut, eh?
0: Tampoc té curva. No sé, avui pluguem, poder té més cobertura.
1: Avui tens més cobertura amb aquest vent, eh?
0: Clar, perquè té el paraigua.
3: Sí.
1: Sí.
3: Mira, per trucar, ja t'has trucat primer que jo, dic, ui, ui. Això no anem pas bé.
1: Molt bé, doncs, posarem una de Gianni Morandi o de la Nicola Di Bari?
3: Aquell El Vagamundo era?
1: Sí.
3: Que aquí, bueno, del...
1: Doncs posem El Vagamundo, que és de Nicola Di Bari.
0: Sí, que l'ha demanat la Quima, també.
3: Sí. Bueno, pues ja està.
1: Per tothom?
3: La dedico a tothom. Carai. I a vosaltres, esteu aquí.
1: Gràcies. Moltes gràcies, Maria Cinta.
0: Vinga.
1: Adéu,
0: vinga,
1: bona tarda.
0: Adéu. Adéu. Veiem ara.
1: A veure, ara. Hola. Hola.
4: Hola. Hola.
0: Joan?
4: Joan, sí, Joan.
1: Ah, mira.
4: La carbassa gran.
1: Què diu en Joan?
0: Deu voler una de Nicola.
1: De Nicola, de Nicola, vas tu?
4: De Nicola? Bueno, pues pot dir aquesta de Nicola. No sé quines teniu, però...
1: Mira, hi ha Los días del arcoíris.
0: Ai, sí, que maca.
1: Como violetas, pues... Trotamundos, La primera cosa bella.
0: Ai, que bella, que bella. Els que hem anat a Itàlia ho sabem tot.
1: No soy digno de ti, d'en Gianni Morandi.
4: Bueno, posa el que vulguis, perquè ja no en conec cap d'aquestes.
1: Ah, què dius, ara, si són del teu temps, totes?
0: I tant, estiu, ara està el jove.
1: Home.
0: Ara està el jovenet.
1: Sí. Són del teu temps, eh?
4: Sí?
1: Sí, sí, a la pista arrambàvem amb l'àpid.
4: Ah, no, collons, així és poder dir. Així
0: és... Va, posa-li Los días del arcoíris.
1: Los días del arcoíris, sí, va.
0: Perquè
4: va, fot-li aquesta mateixa.
0: Volem que surti el sol.
1: Això.
4: Sí. No, que plou, ha de ploure, home.
1: Home, no podem passar a buscar bolets si no plou, eh?
4: Sí.
1: Ai, aquest sol.
4: Bueno, va, després aquesta mateixa.
1: Vinga, ja la pots dedicar.
4: Pues mira, per la meva senyora, per vosaltres i tothom que escolti el programa.
1: Moltes gràcies, doncs, i per tu i la teva senyora.
0: Vinga.
1: Adéu.
4: Molt bé,
1: adéu.
4: Vinga.
1: Merci. anem tirant. Hi ha més trucades?
0: No.
1: No. Doncs va, posem una d'en Gianni Morandi.
0: Vinga.
1: Quina ens l'ha demanat en Francesc, també aquesta es diu No soy digno de ti.
0: No soy digno de ti.
1: I ja està, només l'ha demanat en Francesc per dedicar-lo a tots nosaltres.
0: Molt bé.
1: També a la seva senyora i a Nuri i a l'Enric. Doncs vinga.
0: Doncs vinga.
1: Posem-la. No soy digno de ti.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camiral 50.
2: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Ràdio Tordera.

0: Falten dos minuts per l'informatiu, Joan.
1: No, fem una mica de propaganda del restaurant del Camí Ral.
0: Vinga.
1: En aquell Camí Ral...
0: T'ho deixo fer, eh?
1: Tota la gent que truqui en el 93-764-2893 per votar el cantant que voldran la setmana vinent, que pot ser la Mari Trini o la Laura Pausini, o volen demanar una cançó del Nicola Di Bari o d'en Gianni Morandi, han de trucar-nos i participaran en el sorteig d'una paella per dues persones que ens ofereix amablement aquest restaurant del Camí Ral, número 146. Està obert de dimecres a diumenge i obren de 1 a 4. La cuina.
0: A Michel...
1: A Michel?
0: És en Nicola Di Bari, perquè es va posar Nicola... perquè és molt devot de Sant Nicolau de Bari, saps?
1: Ah, clar.
0: Però saps una anècdota d'aquell poder cicle, saps, eh? Perquè tu saps moltes coses. La seva cançó, Il Giorno dell'Arco...
1: Valero.
0: Valero, que va guanyar el Festival de San Remo.
1: Sí.
0: Saps que la va guanyar, no?
1: Sí.
0: Ah, bueno. Va patir la censura...
1: Per què?
0: Que va fer canviar els versos.
1: Ostres.
0: Sí, perquè la lletra diu... Vivir la vida di dona importante perquè si 10 anni hagi avuto un amante. O sigui que originalment deia viu la vida d'una dona important perquè a 13 anys
1: ja va tenir un
0: amant. Ha tingut un amant.
1: Oh.
0: I va ser censurada.
1: Ostres.
0: I li van fer canviar per 16 anys.
1: Va descobrir aquella noia, eh? Va descobrir una noia de 13 que tenia un amant.
0: Clar.
1: Això és
0: fort. I això ho van censurar. Sí. No ho sabies? Sí que ho sabies, eh?
1: No. Aquesta vegada, aquesta notícia, no l'havia mirat.
0: Bé, doncs...
1: Molt interessant.
0: Que sàpigues. I ara falten 8 segons per entrar...
1: Doncs mira, aquests 8 segons...
0: I entrem.
1: Entrem-hi.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament llança la campanya Parlem en Català per fomentar l'ús quotidià de la llengua al municipi, una iniciativa marcada dins el Pla Local d'Impuls del Català que busca promoure l'ús viu, natural i conscient de la llengua en el dia a dia de la vila. Escoltem el regidor de Política Lingüística, Pere García.
4: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi.
3: Els equips directius valoren un inici de curs marcat per la vaga docent i les millores a les escoles i instituts de Tordera. Els centres arrenquen les classes amb novetats en instal·lacions, aules renovades i la plantilla de professorat al complet. Escoltem algunes de les novetats que presenten els centres i instituts de la veu dels seus directors i directores.
5: A nivell d'instal·lacions s'han instal·lat 148 ventiladors de paret a tots els espais del centre. És una instal·lació que ha fet el Departament d'Educació.
6: Volem reformar el pati i fer un pati més natural, amb més verdor, amb més ombres, amb més llocs tranquils.
7: Hem renovat l'aula de psicomotricitat gràcies a la col·laboració de tots, no? L'AMPA ha finançat el nou terra de parquet, l'Ajuntament s'ha encarregat de pintar l'aula...
8: Aquest nou curs l'afrontem amb moltes ganes i energia per seguir oferint una educació de qualitat. Per això disposem de més recursos per atendre les necessitats de tots els nostres alumnes perquè aprenguin i es sentin a gust a l'escola.
9: Aquest estiu hem estat treballant per remodelar l'aula de Tecno i transformar-la en aula de plàstica. Tecno ha quedat distribuït en un altre espai i ens ha quedat una aula força àmplia, amb molta llum i que crec que els nostres alumnes podran gaudir i treballar molt bé el projecte que encarem aquest any.
10: Aquest curs, l'Institut Tordera, hem començat amb molta normalitat. Tenim tota la plantilla, la qual cosa és extraordinària perquè no s'havia passat mai. I a més tenim un increment de plantilla important perquè tenim la sort de que moltes professores han tingut criatures i llavors tenim desdoblaments, per tant tenim persones substitutes.
11: Aquest any iniciem uns estudis nous, que és el cicle formatiu de grau bàsic en comerç i màrqueting. Són uns estudis que s'inicien a l'edat de 15 anys, és a dir, un cop han finalitzat el tercer d'ESO, i tenen una durada de dos cursos.
3: Puja l'atur a Tordera amb 22 persones al mes d'agost. Actualment hi ha 922 persones sense feina al poble, una pujada de l'atur que també és significativa al Maresme i a Catalunya. Paco Ramos és secretari de Treball.
12: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
3: El grup de teatre de l'Esplai presentarà aquest dissabte l'obra La sala és plena al Teatre Claver, que porta ja un gran ritme de venda d'entrades. En Jordi Catalán és president de l'Esplai.
13: En aquest cas, jo penso que val la pena aturar-se una mica en l'embolcall, que és l'autor d'aquesta obra,
14: sí,
13: que és el Josep Roig i Reventós.
3: Els tordarencs i tordarenques ja poden consultar si entren al sorteig per ser jurat popular. El sorteig per als anys 2027 i 2028 es farà el 17 de setembre. I l'infantil A de l'Atlètic Club Tordera renuncia a Divisió d'Honor. La junta directiva fa oficial que no competirà a la màxima categoria per falta de temps per confeccionar una plantilla competitiva i jugarà a la Lliga de Girona. Parlem del temps, la previsió amb en Joaquim Serra.
15: Estem pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica que ve marcada per la inestabilitat. Com acostuma passar en aquesta època de l'any, l'arribada d'una línia frontal amb aire fred en alçada doncs fa que tinguem ja, de fet, aquesta darrera matinada tempestes importants cap a l'àrea del Garraf, del Baix Llobregat, fins i tot del Barcelonès, i esperem que al llarg d'aquest matí pugui descarregar també amb una certa intensitat cap al Maresme sud. Com més cap al nord aquest matí, menys probabilitat de precipitació, però aquesta tarda seria la zona central i nord de la comarca la que podria rebre l'impacte d'aquestes tempestes, localment de molta intensitat, tot i que creiem que de curta durada, i per tant no esperem precipitacions especialment abundants. Lògicament, és una situació que s'ha de seguir de prop. A banda d'això, el vent bufarà de component est nord-est, moderat, situació marítima dominada per la maror, marees de forta maror, i les temperatures, les estrelles del dia d'avui, les protagonistes, perquè baixaran de forma notable. Evidentment, venim de molt amunt, per tant, el que passarà és que les temperatures es normalitzaran. I si encara teníem màximes de fins a 34 graus cap a l'interior de la comarca, per exemple, a Tordera, avui amb prou feines arribarem als 23 o 24 graus. Per tant, el que dèiem, temperatures plenament normalitzades.
3: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Està enfeinada, però ha estat ella la que m'ha dit que va anar-hi, al restaurant, i que els hi va agradar molt.
1: Yeah.
0: Doncs ella va anar a celebrar el seu aniversari. O sigui que li va anar rodó, la cosa.
1: Sí, sí, ben rodó, eh?
0: També se l'ha demanat en Salvador Massó, ah, per dedicar-la...
1: Ai, aquest xicot, que sempre demana, també.
0: Sempre demana, ui, bueno, ui, avui encara estem tranquils aquí, que no passa res, no? Però...
1: Home, no, també es porta bé, eh?
0: Com
1: també
0: bé, com bé, sí.
1: Pot venir sempre que vulgui.
0: Sí, sí, sí, ja quedo, ha quedat com un buit.
1: Ah, això, eh? Sí, sí, sí, avui molt no, buit ha quedat.
0: Avui no tenim espectadors. Bé, doncs en Salvador el dedica a la Julita i en Jaume, a la Maria Àngels i en Francesc, i també doncs, en Joan i la Roser. I molt també bé. Nosaltres, doncs vinga. I també l'Olivera i en Salvador, ja està. Doncs, volen... Ah, i en Francesc Llopart també, també la vol dedicar a la Maria Àngels, en Joan i la Roser, i a l'Enric i la Nuri.
1: Jo, com parlen de Belinda, sempre em ve la memòria la pel·lícula.
0: De Belinda.
1: Te'n recordes tu, no?
0: No, explica'm-la.
1: Ui, aquesta Belinda va ser tremenda.
0: Era dolenta, eh?
1: No, que és, no sé
0: era
1: si...
0: Era una dona escandalosa.
1: No.
0: Tampoc.
1: Que era una ai, bona noia.
0: No, no endevino res, jo.
1: No, era una bona noia. No sé si era cega. Oh. Penso que, penso que hi ha...
0: Així era un drama.
1: Un fulano que la vol violar.
0: Ostres.
1: Un és una pel·lícula molt dramàtica, però molt ben feta.
0: Ah, mira,
1: eh?
0: Ja la buscaré, a veure si la trobo a Netflix.
1: Doncs vinga, Belinda.
0: Endavant.

0: Belinda.
1: Molt de ritme, eh? Sí. Ha estat molt divertida, aquesta cançó.
0: Veus, si avui hagués hagut aquell... Ui, aquí, sí. Ens hagués dit Belinda exactament què... La trama.
1: La trama. I tant, perquè ell del cine és el rei, el rei del cinema, veus? Sí, sí.
0: Veus? Perquè no ja ets aquí, eh?
1: Quan arribi a casa li preguntaré.
0: Clar, ja has de preguntar.
1: Clar que sí.
0: I si no, que truqui.
1: També, pot trucar a Salvador, sisplau. Anem per una altra de les cançons de Nicola Di Bari. Aquesta vegada serà una que ens ha demanat l'en Lluís Doulot per dedicar-lo a tu i a mi.
0: Ah, gràcies, per molts anys.
1: I li agrada aquesta cançó, que també la posarem per la Maria Maresma. La primera cosa bella.
0: Ai, la primera cosa bella. Qui no l'ot, en lloc.

0: Vagabundo.
1: Vaga, vaga.
0: Ah, què us semblava?
1: Molt bé.
0: Quines cançons que té aquest senyor Nicola Di Mari. Doncs ara canviarem de cantant.
1: Canviem de cantant.
0: Ara posarem una altra cançó que ens ha demanat en Xapallí, que li hem fet així de tot. Posem aquesta i ja està. Doncs Xapallí l'ha dedicat a tothom. I escoltarem Tu, Tu, Tu. Ah. Canta Gianni Morandi.
1: Sí, sí.
0: Per tots els que escolteu aquest programa. Però
1: saps una cosa d'aquest en Gianni Morandi?
0: No, no sap.
1: Una curiositat. El 1970...
0: Què va fer?
1: Hòstia.
0: Què dius ara?
1: No, no. El 1965 va enregistrar un tema en català.
0: Veus?
1: Ah, i tu aquí no li has posat.
0: No, perquè és que no el sabia, ni com se diu.
1: Diu, si no tingués ja mai més, el títol.
0: Un altre dia el posarem.
1: I el va compartir a l'LP amb en Jimmy Fontana.
0: Home, en Jimmy Fontana, que cantava El Mundo.
1: La Rita Pavone.
0: Oh, quins cantants.
1: I en Donatelli Moretti.
0: I la Xicola Cinquetti? No hi era?
1: No. Doncs pues mira, ja ho saps, ara.
0: Ah, ja ho sabem. Ja ho sabia, ja. Bueno, però per la setmana que ve també tenim una italiana, la Laura Pausini.
1: Ah, sí.
0: Ah.
1: Cuidado.
0: No, cuidado que
1: a mi, a Itàlia m'agrada molt.
0: Sí. I allà el país de l'amor.
1: I ara veurem aquest
0: tu.
1: Aquest d'allò que mira. És complicat, eh? No penso. Com
0: jo.
1: Sí, perquè aquesta s'ha d'anar a buscar en un altre lloc, saps? I complica una mica el tema.
0: Hem de baixar aquí baix a la plaça, no? Buscar-la. S'ha d'anar una mica més avall.
1: A veure.
0: Ara sento algo. Tu. Ai, mare de Déu. Bueno, parlem del restaurant. Parlo del restaurant, si per cas. Restaurant Camí Ral, número 104. Ai!

0: Vols que et digui una cosa? M'has fet buscar una cosa que mira el que diu...
1: Tu.
0: Mira el mèrit que tenen els oients poder escoltar això, eh?
1: Home, i segur que no l'han posat a cap emissora ja fa un temps, anys.
0: Diu, el gran cantante italiano Gianni Morandi diu, aquest tema ha estat digitalitzat del caset de l'any 1984. Perquè vegis tu, caset.
1: El caset la van treure del caset.
0: Doncs vinga.
1: I això segurament que es venia per les gasolineres i por ahí. No?
0: Sí, segurament.
1: Els casets. Ja me'n recordo jo que venien.
0: Ja, perquè penses en la gasolina que va cara, eh?
1: I ara va més car que el caset, ja. Bueno, doncs ara passem-ne una altra, va. Ara posarem aquesta que... Como Violetas, que ens l'ha demanat la Oliveras.
0: I després posarem...
1: Maria Dolors Oliveras.
0: Como Violetas.
1: Como Violetas, de Nicola Di Bari.
0: Sí, doncs, vinga, som-hi, no?
1: Endavant. La dedica a tots nosaltres.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
1: o a dentalcompany.es.
0: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: Tordera.

0: A veure, tu.
1: Tu.
0: Què posarem,
1: tu,
0: ara?
1: Tu. Ja l'hem posat, tu, tu, tu.
0: Sí, sí, és que hem posat tu, tu, tu, i no me'n recordava. Ara podríem posar aquella que canta en Jenny Morandi, El humo ciega tus ojos.
1: Oh, que maca.
0: Al final descobrien que era un musical i després la van cantar.
1: També l'he d'anar a buscar en el reconcito.
0: Mentrestant jo dic a la gent que l'ha demanat, no?
1: Sí, això, mentre la cerco.
0: La cercla. Bé, doncs això ho ha demanat en Salvador Massó per en Jaume i la Julita, com sempre, en Joan i la Roser, l'Enric i la Nuri, i també a tots els que escoltem aquest programa. Doncs també s'hi ha afegit la Maria, que a la Maria li volia dedicar a aquestes persones que fan 60 anys. De...
1: Quina Maria?
0: La Maria Maresma.
1: Ah, segur?
0: Sí.
1: Jo no ho he apuntat, això, eh?
0: Ah, però jo sí que m'ho he apuntat. Ah, que li posaria...
1: clar, tu sempre vas un pas endavant, eh? No pot ser, això.
0: Jo dic que li posarien dues.
1: És molt maca, Maria, aquesta, molt, eh? Bueno, almenys la música.
0: Sí, doncs ella ja ho dedica per aquesta parella que fa 60 anys de casats. I nosaltres pues, també els dediquem, no?
1: I tant, i a per tots. Mi, que jo tinc un disc a casa, sí. Que és d'aquells petits, de 45, saps? Sí. Que hi havia
0: abans. Que durava el fundador.
1: No, no, no, que no. Ja en tinc algun d'aquests de fundador, eh?
0: Sí?
1: Però tinc el disc petit, de 45 revolucions, d'aquest tema.
0: Ah, bueno, un dia el tocarem.
1: Sí, sí.
0: Així tu, és tu, musical, no? No tu, el tens cantat.
1: És instrumental.
0: Ah. Vale, doncs vinga, ara escoltem...
1: Que... Però, mira, me'n recordo d'aquest tema perquè una meva tia, o sigui, una germana de la meva mare, un any pel cumple me'l va regalar.
0: Oh, emocionant.
1: Molt, molt emocionant.
0: Sí, sí, saps que tens allà i jo t'ho he fet recordar. Això és jo que he triat la cançó.
1: I tant, que no ho entenc, eh? Escolta, tens quasi telepatia, eh?
0: Sí,
1: sí.
0: Doncs, vinga. La canta en Gianni Morandi perquè ho sapigueu tots,
1: sí.
0: Eh?
1: Doncs quan tu vulguis,
0: un gran cantant, endavant, tu.
1: Sí?
0: Sí, sí, fem-ho.

0: Humo nada más, ¿eh?
1: Humo nada más nos queda,
0: sí,
1: en los ojos.
0: Humo nada más. Vos saber que sembla que hagis triat expressament?
1: Sí.
0: Potser ho saps, perquè fas coses de vegades especials, no?
1: Sí, sí, sí.
0: En Gianni Morandi i el Nicola Di Bari,
1: sí,
0: són de la mateixa edat, quasi bé.
1: Ah, sí? Quina edat vam dir?
0: Són del 44. No,
1: ah, sí, són...
0: Quasi... Bé, però hi ha una curiositat.
1: Una
0: mira, sí, com que veig que tenim temps, mm, el 1975 en Gianni Morandi hauria de cantar a San Remo la cançó Primera Cosa Bella.
1: Primera Cosa Bella.
0: Ah, ah, sí. Cançó...
1: Que se van disputar. Entre
0: cançó amb la música escrita per qui? Ah, per Nicola Di Bari.
1: Nicola Di Bari.
0: Ah.
1: Aquí hi ha algú aquí.
0: Hi ha algú aquí, eh?
1: O sigui, jo...
0: Tenien gelos, eh? Perquè no va cantar-la. Al final no va voler cantar-la.
1: Ben fet, tu.
0: Perquè es devia enterar que la va escriure la música escrit,
1: Nicola,
0: la música
1: Nicola Di Bari.
0: Coses que passen.
1: Mira, són històries que va bé saber-ho, també, eh? I si no ens informa algú, com tu, que t'ho estudies una mica, doncs... No ho sabríem.
0: Com que a col·legi no vaig poder anar, saps?
1: Sí, ara estudies. Estudies o treballes?
0: Estudies o treballes.
1: Bueno, va, anem per una altra.
0: Soy barquero.
1: Los días de l'arcoiris.
0: Aquest ara toca.
1: L'ha demanat en Joan Martori i l'Àngels Roc per enviar, dedicar-la a en Marc Massaguer.
0: Molt bé.
1: Eh?
0: I en Marc avui no avui... senyals de vida.
1: He passat per davant de casa seva i estava tancat i barrat.
0: Ah, deu haver anat a poder una analítica.
1: Segurament. Àngels Roc, doncs, li dedica a en Marc i en Joan Martori, doncs, dedica a tothom i a la seva senyora, no?
0: Molt bé,
1: la
0: doncs, mira.
1: Puig i tota aquesta gent que...
0: Los días del arco valero.
1: A veure què passarà.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
2: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: La tarda és record.
1: Doncs la tarda és record. Esteu escoltant fa una estona, una mica llarga, ja. Hem començat a dos
2: quarts. Què una mica llarga? Què vols dir una mica llarga?
1: Una estona llarga que fa com, que dura el programa.
2: Com cada setmana?
1: Home, no, ha... no, no, no com la setmana passada, no. Avui estem més llarg. Un minut més.
2: Tens raó, eh? No, no, és que hi va haver coses, eh? Ah. No va venir un tema d'aquells d'urgència?
1: No, la setmana passada no era.
2: No era? No, bueno, aquell era autobús que es va cremar era el diumenge.
1: Era l'altre, sí, era el diumenge. No. Però bé, va, vinga, ara sèrio, eh?
2: Sèrio, sèrio.
1: Una altra cançó que porta per nom L'amor te hace linda, que la canta a Nicola Di Bari, i l'han demanat a la Quimeta Puig per aquesta parella que fa 60 anys.
2: Ai, sí,
1: la conegui o no la conegui.
2: Sí, sí.
1: Ha dit la Quimeta Puig, perquè com que la Maria sí que els coneix, suposo que ja s'ho parlaran després, a veure qui són. Doncs vinga, escoltarem aquesta.
2: Sí, sí, continuen reunant-se.
1: Enronando se entiende la gente, no? Hablando, no?
2: Perquè aquest amor està molt amagat, eh?
1: Què dius ara?
2: Sí, sí.
1: Però si l'amor fa més guapo, diu aquí, no?
2: Sí, sí.
1: O més guapa. L'amor fa a tothom més guapo i més guapa. Més guapo i més guapa.
2: O poder no la tenim, eh? No pensis tu.
1: Bueno, no sé, posa'm una altra.
2: El amor te hace linda, no?
1: Sí.
2: Ai, noi.
1: No hi és?
2: Ai, cosa...
1: Ens posarem una altra.
2: Primera, tremolo.
1: Ja tenim que de poques per posar.
2: Bueno, doncs mira, al final l'he trobat en un forat de l'ordinador.
1: Ah, que és que hi ha forats i forats.
2: Estava amagadeta,
1: sí.
2: Però sí, aquí està.
1: Canta Nicola Di Bari, l'amor sí. Te hace linda.

0: Bé, doncs anem per escoltar una altra de les cançons que ens ha demanat. L'havíem adjudicat, així perquè no sabia quina demanar, a la Maria Maresma. Hoy de rodillas.
1: Hoy de rodillas.
0: Doncs per tota l'audiència en general.
1: Que vols dir alguna cosa, Joan?
0: Gianni Morandi. Que canten Gianni Morandi.
1: Sí, Gianni Morandi.
0: Aquest que
1: si vols dir alguna cosa
0: que tenia gelos i tot això, no. Tenia gelos, ja ho hem dit. Un de l'altre, resulta que hem triat dos cantants i un se tenia gelos de l'altre.
1: Ja ho veus, Maria, com s'enrotlla, que t'en Joan. Vinga.

0: I ara sí que ha arribat el moment de fer aquest sorteig tan famós ja d'una paella d'arròs per dues persones que està patrocinant el restaurant Camí Ral cada setmana en aquest programa.
1: Sí, senyor. Eh?
0: I has de dir un número de l'1 al 17.
1: Carai, noi. El 14.
0: Doncs el 14. A veure on està el 14. Has donat la sort a Joan Martori.
1: Mita'l.
0: En Joan Martori s'anirà a menjar aquesta paella d'arròs amb qui vulgui portar. Si vol, sí, sí. Si vol portar la seva senyora, també. Eh?
1: També, també. Sí. Una cosina germana.
0: Ah, sí, una parenta.
1: L'oncle.
0: Qualsevol, sí.
1: Nets, netes.
0: Sí, sí, sí, algú pot portar.
1: Falten 9, quasi 9, 8 i mig per les 7.
0: Bé, bueno, doncs haig de dir que ara que parles de les 7, Laura Pausini té 7 vots i Maritrini 6.
1: Ostres, cada setmana estem igual, eh?
0: Sí, eh? Per un o per dos...
1: No li poses una de lletja i una de guapa, no? Totes dues guapes.
0: Totes, sí, sí, sí, és que no hi ha manera, eh?
1: Bueno...
0: Bueno, sí, hi ha manera, perquè així podem escoltar dues veus.
1: 8 per una i 6 per l'altra.
0: També escoltem dues veus.
1: Clar,
0: fem
1: també,
0: canvis,
1: també.
0: Eh? Doncs, bueno, potser la setmana que ve haurem de posar, com dèiem... No, la setmana que ve no hi ha, la Maritrini i la Laura Pausini. L'altra setmana més enllà posarem un home i una dona, a veure què passa, què gonya.
1: Ja començarem a rascar
0: aquí
1: una mica.
0: Aquí serà una mica més peliaguda la cosa.
1: Aquí,
0: Podem posar la Maria Dolores, Pradera, no? Oliveres, no, Pradera.
1: Però aquesta ja l'has posat, eh?
0: Bueno, jo, per exemple, un exemple.
1: N'hi
0: ha de molt, bueno. Altres cantants, home.
1: I ara què vols?
0: I ara posarem l'última, que ens quedava
1: falten per posar. Falten 8 minuts.
0: Ojos de chiquilla. I després podem posar
1: dues, vinga.
0: Una que trobis tu, perquè els hem posat totes.
1: Ja t'avisaré.
0: Vale. Doncs de moment, ojos de chiquilla,
1: no?
0: Ja està, sí.
1: Sí, doncs mira.
0: Per tothom. Per la Maria Dolors Oliveres, també.
1: També.

0: Bé, doncs ara sí que anirem a despedir-nos.
1: Sí, tenim el Trotamundo.
0: El Trotamundo? El Trotamundo sí. També l'hem posat.
1: No, el Vagamundo hem posat.
0: Ah, bueno, doncs,
1: però el Trotamundo no.
0: Bueno, si tu dius...
1: Hem posat el Vagamundo, que hem fet allò de la vaga, el mundo. Bueno, te'n recordes?
0: Sí.
1: I ara, perquè...
0: Vagamundo, ah, voy por el mundo.
1: Trotamundo, mundo. Bé, doncs... Anem, si vostè, doncs, si vostè no diu res més...
0: Sí, despedim-nos ja amb aquesta cançó que tu dius, no?
1: Jo crec que sí, no?
0: I com se diu? Trotamundos.
1: Perquè, sí, perquè quasi bé els hem posat totes, eh? Mm. Avui...
0: Avui totes.
1: Has fet una festa extraordinària.
0: Avui ha set un rècord, això.
1: Sí.
0: Els hem posat totes.
1: Doncs vinga, ens acomiadarem amb aquest Trotamundo, que dura 2:40, ens vindrà perfecte, sí, pel doncs. Comiat i...
0: Doncs fins ara, tu.
1: I si fos acomiadat després del Trotamundo, per saber què han dit,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Doncs després.
0: Va, vinga.
1: Doncs vinga.
0: Després ens acomiadem.
2: Un Trotamundos como yo.

Has deixat fondes petjades. Formes part de molts records. Has lluitat a contravent, però mai a contracor.

0: I una setmana més d'estiu que estem aquí amb tots vosaltres. Som en Joan Madrid, l'Elvira Romaguera, que t'acompanyarem amb cançons i poesies de gent de Tordera. El nom que li hem posat en aquest programa és Riu de Versos. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé, amb ganes d'acompanyar una estona els nostres oients, que ja suposo que són molt fidels al programa.
0: Esperem.
1: Bé. Doncs, què els hi has de dir més?
0: Res, que es quedin a escoltar, que ho fem amb molt de gust per ells, i endavant.

Passat els anys, tots ells, corulls d'esperança, ha rebrotat l'enyorança i el desig de retornar. I ja no tens 18 anys, ni tens els llavis tan tendres, els teus cabells ja hi ha cendres i els teus ulls no brillen tant. Però avui, quan t'he retrobat i has desviat la mirada al passar pel meu costat, he vist que t'estimo encara. He vist que el temps no ha passat.

Felicita Sagrera. Primer Premi de Poesia de l'Esplai, setembre del 1992.

Diàleg amb un adolescent. Aquesta és la veu del teu silenci. Aquesta, que jo he sentit tantes vegades. La que diuen els ulls quan callen les paraules. Avui els teus ulls brillen, potser d'alegria i esperança. Tu saps viure la vida. Les flors no t'espinen. No coneixes l'enyorança. No és només l'alegria que dona llum a la mirada. També brillen els ulls quan veuen néixer les llàgrimes. Margarida, Projà i Pujol.

El rellotge del temps. Aquest rellotge que va marcant les hores, que jo voldria parar en aquells moments ditxosos, però ell segueix, i segueix sense parar, igual que la vida, que és curta o llarga per cada ésser. Però seria tan ditxós, seria tan meravellós el poder parar el rellotge en aquells moments únics que saps que no els tornaràs a viure. Parar el rellotge del temps quan estàs tan enamorat i allargar aquells dies tan meravellosos del primer amor, o poder allargar la felicitat de quan formes la llar, la nit única, la nit de noces, o aquells moments que saps que no tornaran i els guardes com el millor dels teus records, o aquells instants que els fills et fan mirar-los i t'omplen de pau i satisfacció. Voldríem parar el rellotge del temps en molts passatges de la nostra vida, o si no, fer-lo enrere, esborrar tot allò que ens fa patir i ens omple d'angoixa. Aquest rellotge que ens mereix el temps, que ens fa córrer com fem tard, que ens fa patir per la persona que estimem i sempre depenem d'ell, per la feina, per l'amor, pel sentiment. Si tens temps, beses la xicota, els pares i acarones els fills somrient. Busques un moment per l'esposa i li expresses els teus més íntims pensaments. També pots fer feliços els companys, els amics i la gent. Tot depèn d'intentar-ho. Si no fos per al rellotge, tot seria diferent. Moltes guerres i problemes no els tindríem, perquè tot el que ens passa depèn del rellotge, aquest rellotge que ens mesura el temps.

0: Alé de vida. A cada pas, a cada tros de vida, que sempre hi ha algú que fa, que pensa, que somia, que vol, que dol, que riu, que plora, que gaudeix, que sofreix, que viu i deixa viure. Un ésser humà amb un esperit feble. La nostra fita és estimar.
1: En cada ser que aquesta terra habita, hi ha un tresor ocult, ben dintre seu. Si busquem bé, suaument, de mica en mica, quelcom hi haurà que ens parlarà de Déu.
0: Talment miralls, ses ulls, dos fars immensos que buscaran la llum per veure-hi molt més clar. Gaudiran dels colors dels seus raigs més intensos. S'aclocaran un dia que no tindrà demà.
1: Sens rumb segur que port ens guia, serem estranys dins la nostra terra aimada. Caminarem, sí, a poc fent via. Més, si no estimem, no deixarem petjada.
0: Si la bondat en nostre cor inia i l'esperança companyia ens fa, tot fent camí un dia i altre dia, indrets segurs trepitjarem demà.
1: Serà llavors només la fe que ens guia qui ens darà forces per continuar. Un jorn i un altre ens farà companyia. Si ens agafem ben fort, ja no ens podrà deixar.
0: Si l'amic en qui tu confiaves, amb el despit, va malferir-te el cor, si amb cor planyent el perdó li donares, aquest teu gest avivarà l'amor.
1: Retrobarem la pau, però quan dolça paraula omplirà els llavis de tot ésser humà, treballem tots, visquem, trobeu-nos a la taula. Si tot ho compartim, molt més ens donarà.
0: Maria Teresa Reñer i Romaguera, març del 1994.

no hi ania i enyor. Mentre tu rius i l'abraces, hi ha algú que es consumeix, que plora i que amaga el que no aconsegueix. Paraules malgastades que un dia se les endugué el vent. Llàgrimes que cauen dels meus ulls i plora el cel. Plora el cel i les estrelles. Les estrelles m'il·luminen a cada pas que ens separa i que apropa l'enyor que em fa tan mal. I mentre tu rius i l'abraces, hi ha algú que s'arrenca la pell, que t'estima i que calla, que tanca els ulls i no veu. Que no veus que t'estimo, que et desitjo de veritat. Que no veus que moro en cada carícia que li fas. Tanca els ulls i no em miris, que ja no vull res de tu. Potser sí, sí, una cosa. Que m'oblidis i oblidis qui he nascut. Edat, 17 anys, pseudònim A. Peyron, del grup C, del concurs de poesies que es feia fa uns quants anys enrere.

tristes emocions. Un dia que, perquè sí, jo em trobava a l'estació per veure arribar el tren, vegia una donzelleta que esperava la seva arribada tota impacient. El xisclar del comboi l'aire fendia. A la nina li feia un salt al cor. Apareix el tren per un cap de via. Ja grinyolen els frens. El tren mor. Busca la donzelleta amb gran frisança entre els personatges que han arribat. Als braços d'una dona, tot llançant-se, de sa boca el crit de mare ha esclatat. S'enfosen una abraçada mare i filla, barrejant-se llàgrimes i petons. En els meus ulls, una llàgrima brilla, omplint-me el cor de tristes emocions. La seva mare, un jorn d'ella partia, més ja ha tornat i en els seus braços és. Un jorn la meva mare jo perdia, més la meva no tornarà mai més. Per sempre de mi la mort se l'ha emportat, per sempre. Quina paraula fatal. Sols els que hem tingut i l'hem estimat sabem què és una mare i lo que val. Lluís Puig i Martori, 1932.

Un somni. Et busco en la foscor, et busco també en ple dia, però ets sols una il·lusió, un somni, una fantasia. Et busco al cel i a la mar, a l'aire, al clar de la lluna, però a l'anar-te a abraçar, ets un núvol que s'allunya. Et busco al mig de les flors, quan s'obren de matinada, i veig dintre els seus colors la teva imatge anhelada. I a l'acostar-me a la flor, amb la il·lusió de besar-te, veig que sols una visió i no puc tan sols tocar-te. On ets que no puc tenir ni et puc estrènyer els meus braços? És que mai has existit? Ets un somni de la nit quan, dormint, sento els teus passos. Felicita Sagrera i Riera. Novembre de 1992, segon prèmit de poesia de l'Esplai, l'any 1993.

La meva terra. És la meva terra, la que jo m'estimo tant. És la meva terra, la que jo m'estic mirant. Des de petita m'han ensenyat d'on sóc. Terra bonica, sí, és aquest el meu lloc. Voldria sortir a trobar felicitat. No, res de fugir, trobaré la llibertat. Jo voldria veure la meva gent lluitant, lluitant per creure que Catalunya està canviant. Tots junts podrem viure, sempre mirant endavant. Catalunya lliure. No, no estic somiant. Ho hem d'aconseguir. Res ha de ser com abans. Fora hem de sortir a cridar «Som catalans!». Júlia Manresa. És el 2005 i als 13 anys.

Luna. Sentinela de centrals imatges, talment com miracles cel amunt. Suspesa dalt del blau, em fas mestressa de tot el que la terra crea i bresa, vestint de plata arreu tot el conjunt. Cercant el teu esguard allà on et trobis, t'he vist gronxant-te al mar en nits serenes, seguint a les onades platja enllà, on puguis l'aurora resposar lliscant sobre el pendís de les arenes. Al riu també t'hi veig d'argent vestida, mentre baixa encalmat besant la vall, i et saps a aquelles aigües reflectida com una fada de lluentons vestida, que es veu la més bonica en el mirall. Fins l'arbei de la prada t'agombola quan la carona suau en dolça nit i fas brillar el seu pèl fet de rosada, mentre no arriba encara la matinada que et durà prest a reposar al teu llit. Mil històries d'amor guardes escrites al llibre del teu pas enjugassat, de mirades al cel fent-te penyora, de promeses i somnis a tot hora, deliris del present i del passat. Quan ja fineix el temps del teu viatge i regna Déu l'impero del foscor, és quan espero amb ànsia i amb anhel que tornis a lluir formós al cel i en lliuris de l'espessa tenebror. Duc a les mans el buit d'aquell silenci nu a la nit. Encara coeja parens i boscúries, i les primeres llums del jorn s'apaguen a les aigües del meu mar. Segon premi del llibre que fan Esquarts de l'any 2017. Maria Teresa Renyer.

I fins aquí aquest riu de versos d'avui. Poesies fetes per la nostra gent, per la gent de Tordera. Nosaltres, tan sols ens queda despedir-nos fins la setmana que ve, si Déu vol. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

de veritat que no volia començar per aquí, però ja, ja que he posat aquesta cançó, que pertany és Take Me Brit. Ja sabeu que el meu anglès és perfecte, eh? Take My Brit Away, de la pel·lícula Top Gun, us en recordeu? Aquell Tom Cruise tan jove, tan guapo. Pues ja que comença per aquí i pertany a una pel·lícula, pues mira, farem un parell més i tres i ja farem l'apartat de música de pel·lícula, si us sembla bé. Com ningú em dirà el contrari en aquest moment, pues anem amb l'Elvis Presley quan Return to Sender, que aquesta la va cantar a una de les seves pel·lícules, que era Girls, Girls, Girls. Encara que la millor cançó, diuen, és de l'altra pel·lícula que va fer de l'Oeste. Però comencem per aquesta, va. Girls, Girls, Girls. Return to Sender. Girls, Girls, Girls és la pel·lícula, de l'Elvis. Return to Sender és la cançó. Preciosa!

0: face of do or die.
1: És que n'hi ha tantes, ja tenim aquesta. Mont River, i direu, i de què em sona? Andrew Hempur, jo vaig donant pistes, eh? Aneu pensant. Desayuno con diamantes. En realitat és desayuno a Tiffany's, o sigui, esmorzant a Tiffany's, però a Tiffany's només passa per l'escaparate ella. Ai, que maca, Mont River.

quines cançons, quines pel·lícules, que maco. Bueno, hem fet un petit tall, eh? Ara anem amb els Boos i que ens canten Actitud. Jo crec que tota la vida s'ha de tindre actitud, hasta per entrar a una botiga a comprar. Amb actitud.

he trobat. Imagina, en català, quina passada. El canta Gertrudis. Ara anem amb també un altre remake. Va, venga, remake per dir alguna cosa, eh? És una cançó que a mi m'agrada molt, que és Rose Garden, que ens la canta la Nina, la Lynn Anderson. Però en aquesta ocasió, en castellà, perquè entengueu la lletra. Perquè si sou com jo, que l'anglès... lo poquet per passar dos minuts... Perquè diuen, lo poco para pasar el día. No, no, jo l'anglès, mare de Déu. Jardín de Roses ens la va cantar Duncan Du en castellà. Així que, bueno, a més de posar Rose Garden, posarem Jardín de Roses. És que és tan maca, per favor.

maca, que maca, per favor. Ai, que romàntics estem avui. És que ja... Ai, anem amb una altra. Us en recordeu que us estic posant algunes cançonetes dels Mustangs, que són un grup català, que cantava en castellà a la seva època, però cantava molt el Sirex... Ai, el Sirex era un altre grup. No, però aquests feien molts... Com se diu això? Agafaven la cançó en anglès i la traduïen i la cantaven ells... pues, no, quasi sempre dels Beatles, alguna dels Rollings... Els agradava fer aquestes coses. I, bueno, he pensat que era una manera d'escoltar en castellà, entendre el que diuen, quan aquestes cançons ens agraden tant en anglès. Com és possible que ens agradin tant i no entenguem la lletra? És una pregunta per tirar-la una moneda, eh? O sigui que... pues, res, aquesta vegada els Mustangs ens cantaran Sargento Peppers. Voleu dir que serà Sargent Peppers? Anem a veure-ho.

canviem. I anem amb una miqueta de marxa amb Salomé. Quins se la cantava, aquesta? No és tan vella, eh? Però també té els seus anys. Chayanne!

Xaia, i com m'agradava sempre a mi el Xaian. No sé si ara tinc que mirar si està fent alguna cosa a la vida o perquè va estar parat un temps, perquè va ser pare i no sé quines coses. A mi el Xaian m'agradava molt en cançons d'amor i amb aquestes que eren ballables, però ballables, d'aquestes de saltar. Estic buscant èxits d'aquest estiu, ja que és, d'alguna manera, hi som, estem, s'acaba, no sé jo, perquè ja amb la calor, ja no sé ni com dic jo. Aitana ens ha tret una cançó d'estiu, superèxit, evidentment. L'altre dia es va posar la Rosalia. Tenim també el Dai Dai de la Shakira, però també l'hem posat molt, o sigui que... La del Mundial, recordeu, la del Mundial que va guanyar Espanya. Bé, pues l'Aitana ens ha cantat Superestrella. Pues venga, som-hi, Superestrella, Aitana.

qué maca que esta cançó de l'Aitana. Diu, ell me dice que no li importa estar con una superestrella. Bé, sí, és perquè t'estima, cap problema. Però el problema que tenen aquestes noies i aquests nois, vull dir, aquesta gent tan famosa i tan rica i milionària, que no sap molt bé si s'acosten a ells per el que valen com a persona o per el que valen en diners. Tal qual, eh? O sigui, en sentiments, en dòlars, en euros, amb el que vulgueu. És difícil perquè tu te pots enamorar perdudament i resulta que aquest senyor, senyora, senyoreta, senyoret, el que ve a buscar la teva fortuna i t'enreda perquè tu també tens ganes de que t'estimin. Ai, a qui no li agrada que l'estimin? Mare Déu, mare Déu. Com aquells amors de joventut, jo crec que no n'hi han, però diuen que sí. Tinc alguna amiga que s'ha enamorat a una edat, diguéssim, tardia. No li direm vella perquè queda lleig, eh? Però es veu que l'amor renace, o sigui que aviam. I per tornar a néixer i tornar a sentir el que sentíem nosaltres, les dones, quan escoltàvem aquesta cançó del gran Dani Daniel, va dedicada a totes les dones de Ràdio Tordera. Dones, ho sento pels homes. I a totes les dones que ens escolten de Tordera o de fora de Tordera. Ai, Dani Daniel es cantava cançons precioses, però aquesta, per mi, brutal. El vals de les mariposes, Dani Daniel.

era que ens hem posat romàntiques, nosaltres, va, anem a posar una altra una mica més movida. Moguda. Ai, senyor. Ens cantava Take On Me. És una cançó que us poso molt. Per què? Perquè m'agrada.

vegades hem de decidir quin camí agafar. A vegades somiem i a vegades algú ens promet alguna cosa. Sopa de cabra ens canta i camins, somnis i promeses.

0: diverses voix.
1: Guapíssima! Això és el que ens diu Banda Neon. I nosaltres, com ens ho agafem? Pues que totes són guapíssimes.
2: Ella

Normalment la cançó us l'he posada molt, però bueno, avui també us la posaré. La canten els Búhos, els Catarres i Henry Méndez, aquesta versió. Que sempre us poso la dels Búhos, no? No és Miami, no, és veritat. Nosaltres som molt, molt a prop, a tocar, de la Costa Brava. La millor del món. I no necessitem anar a Miami, però... No és Miami.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Seria fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó. Que s'instal·lés al barri el paradís terrenal, que la ciència

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, les 9 en punt del matí. Avancem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera alguns dels titulars destacats aquesta jornada. S'estrena el servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal amb 245 estudiants diaris. El servei mantindrà les rutes i les parades d'anys anteriors. Nàdia Cantero, regidora de Transports.
2: Consell Comarcal agafa el servei. Sí. Nosaltres els hem demanat que mantinguin les rutes i sobretot les parades, que no treguin cap parada. I hem demanat, sobretot hem marcat que el servei continuï sent com a mínim igual de bo que el que tenia fins ara.
1: L'Esbar Joaquim Ruïra actuarà aquesta tarda a la plaça de l'Església. L'entitat blanenca visitarà Tordera amb motiu de la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya. Escoltem el director de l'Esbar, Marc Coll.
3: És important sortir fora, molt important, molt important. Ja no per experiència personal, sinó per crear aquesta mirada de catalanitat a la resta del món.
1: La plaça Lluís Companys acollirà els actes institucionals de la Diada i destaca l'audició de sardanes i l'oflena floral. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
4: Els actes que organitzem per la Diada Nacional de Catalunya al final és per reivindicar una jornada que ens serveix per reafirmar la nostra identitat com a catalans i també com a tordarencs. La Diada és una data per reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura i també un sentiment de pertinença al país.
1: Darrers dies per visitar l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. La mostra es podrà visitar fins aquest diumenge amb Pere García, regidor de Cultura.
5: Creiem doncs, que és una bona oportunitat doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país. Doncs, també un recull no, periodístic doncs, del mitjà propi.
1: I aquest dissabte tenim l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. La missa serà a les 12 del migdia. En esports, el primer equip del Tordera rep aquest dissabte el quart a la tercera fase de la Copa Catalunya. El partit es jugarà a les 6 al camp municipal, en la primera vegada que el club juga aquesta competició a casa i es podrà seguir en directe per Ràdio Tordera i el canal de YouTube. I el pavelló parroquial acull aquest cap de setmana la desena edició del torneig Marc Serra. La cita se celebrarà de divendres a diumenge amb 9 clubs participants i s'obrirà demà a les 9 amb un duel d'hoquei Lliga Plata entre el Club Petit Tordera i el Cerdanyola. Un informatiu on estarem pendents també de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada i de la previsió del temps amb en Joaquim Serra. Avui a la segona part de l'informatiu també amb l'apartat d'efemèrides i la revista de l'informatiu. Tot plegat us ho ampliem d'aquí una hora a les 10. Que passin bon dia. Fins llavors.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Radio Tordera.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'estrena el servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal amb 245 estudiants diaris, un servei que aquest curs escolar mantindrà les rutes i parades d'anys anteriors. Nàdia Cantero, regidora de Transports.
1: Consell Comarcal agafa el servei. Sí. Nosaltres els hem demanat que mantinguin les rutes i sobretot les parades, que no treguin cap parada. I hem demanat, sobretot hem marcat, que el servei continuï sent com a mínim igual de bo que el que teníem fins ara.
0: Explicarem també que l'esbar Joaquim Ruïra actuarà aquesta tarda a la plaça de l'Església. D'entitat blarenca visitarà Tordera amb motiu de la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya. En parlàvem amb el seu director, en Marc Coll.
2: És important sortir fora, molt important, molt important. Ja no per experiència personal, sinó per crear aquesta mirada de catalanitat a la resta del món.
0: Com no, la plaça Lluís Companys acollirà els actes institucionals de la Diada i destaca l'audició de sardanes i l'ofrena floral. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
3: Els actes que organitzem per la Diada Nacional de Catalunya al final és per reivindicar una jornada que ens serveix per reafirmar la nostra identitat com a catalans i també com a tordarencs. La Diada és una data per reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura i també un sentiment de pertinença al país.
0: I també us expliquem que tenim els darrers dies per visitar l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. La mostra es podrà visitar a la biblioteca fins al 13 de setembre. Escoltem el regidor de Cultura, Pere García.
4: Creiem doncs, que és una bona oportunitat doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país. Doncs, també un recull no, periodístic doncs, del mitjà propi.
0: A banda, aquest dissabte tenim l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. La missa serà a les 12. En esports, el primer equip del Club Futbol Tordera rep aquest dissabte l'Unió Esportiva Quart a la tercera fase de la Copa Catalunya. El partit es jugarà a les 6 al Camp Municipal d'Esports. En la primera vegada que el club juga aquesta competició a casa i es podrà seguir en directe per Ràdio Tordera i al canal de YouTube. I el pavelló parroquial acull aquest cap de setmana la desena edició del torneig Mar Serra. La cita se celebrarà de divendres a diumenge amb 9 clubs participants i s'obrirà demà a les 9 amb un duel d'Hockey Lliga Plata entre el Club Petit Tordera i el Cerdanyola. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Per fi han baixat les temperatures, totes les mínimes avui per sota dels 20 graus, això feia molts mesos que no passava, i fins i tot alguna d'elles pràcticament fregant els 10, per exemple el Montnegre amb 12 de mínim avui, una temperatura típica d'aquesta època de l'any. Per tant, sembla que acabem de deixar enrere aquest estiu feixuc i amb temperatures realment molt, molt elevades que hem tingut, i tot i que els pròxims dies la temperatura no serà tan baixa com avui, tampoc s'esperen valors com els que teníem a principis d'aquesta setmana. Dit això, entrem en matèria en la previsió per la jornada d'avui, marcada pel temps estable, per l'ambient assolellat i per unes temperatures que més o menys s'han de mantenir sense canvis després del descens de les mínimes. Amb vents que bufaran fluixos durant el matí, també aquesta tarda al sud-sud-oest, aquest matí més aviat del nord-nord-est, i la situació marítima dominada per una mar de fons bastant marcada avui aquí a la costa de la comarca. Demà, Diada Nacional de Catalunya, s'espera un temps que continuarà dominat pel sol, amb alguna nuvolada a primera hora que podrem veure enfront de la costa, sobretot cap al sud del Maresme. No esperem precipitacions i, per la seva banda, les temperatures de cara a demà, que poden pujar una miqueta al centre del dia, les mínimes es mantindran sense grans canvis.
0: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui també amb l'apartat d'efemèrides, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Comencem l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquest dijous 10 de setembre.
6: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Amb l'inici del curs escolar, el Consell Comarcal del Maresme ha assumit la gestió del Servei de Transport Escolar a Tordera. La regidora de Transport, Nàdia Cantero, explica que el canvi permetrà un estalvi important en el cost del servei.
1: A més, teníem el contracte caducat i, per tant, s'havia de posar ordre i s'havia d'arreglar tot. I després d'un any, el Consell Comarcal ja ha agafat el servei, ha fet la licitació, tenim un nou servei de transport, que el fet de que el Consell Comarcal ens ho agafi, a part d'aquesta feina que ens treu, perquè Tordera és un ajuntament molt petit i Tordera és molt gran i cada cop té més feina administrativa, per tant tot el que no sigui de la nostra, no, de la nostra competència ho podem traspassar a l'òrgan competent. I tot que això ens costa, ens proporciona un cost, doncs aquest pas també ens fa tenir un petit estalvi, doncs que podrem també invertir en altres àrees, no?
0: La prestació del servei de transport escolar constarà de 6 rutes que permetran el desplaçament diari d'uns 245 estudiants del municipi. Cantero explica que el compromís és no canviar cap ruta ni parada.
1: Consell Comarcal agafa el servei. Sí. Nosaltres els hem demanat que mantinguin les rutes i sobretot les parades, que no treguin cap parada, perquè en el seu moment aquest servei el va agafar l'Ajuntament perquè els nens de les urbanitzacions els agafaven a fora de l'urbanització, a la carretera, i per tant és una gestió que es va agafar per això. I hem demanat, sobretot hem marcat que el servei continuï sent com a mínim igual de bo que el que teníem fins ara.
0: En el conjunt de la comarca, el Servei de Transport Escolar també arrenca aquest curs amb 70 rutes en funcionament. D'aquestes, 38 corresponen a Servei de Transport Escolar en autobús i 32 són rutes amb taxi destinades a l'alumnat que es desplaça a les unitats de suport intensiu d'escolarització inclusiva de la comarca. Les rutes faciliten cada dia el desplaçament de prop de 900 alumnes del Maresme als seus centres educatius i compten amb uns 70 professionals d'acompanyament que vetllen per l'alumnat durant els trajectes. Amb més de 6 dècades d'història des de la seva fundació l'any 1963, l'Esbar Joaquim Ruïra continua sent un dels grans referents de la cultura popular i la dansa tradicional de les nostres comarques. Avui dijous 10 de setembre l'entitat oferirà una actuació a Tordera convidats per l'associació La Nostra Dansa amb motiu de la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya. En una entrevista a Ràdio Tordera, el director de l'Esbar, Marc Coll, ha repassat els orígens de la entitat en plena època franquista, quan un grup de joves va decidir unir-se per reivindicar i normalitzar la llengua i la cultura catalana a través del ball.
2: Llavors l'entitat va néixer amb aquesta vocació de ballar i de promocionar la cultura i la cultura popular, en aquest cas doncs a Blanes en especial, però també en Catalunya i a tota la regió aquesta de la Selva i el Maresme.
0: Un dels pilars fonamentals per garantir la continuïtat de l'entitat és la seva escola de dansa, una tasca de formació que no només pretén ensenyar la tècnica de balls tradicionals als infants i joves, sinó també transmetre un sentiment de pertinença de la llengua i la tradició. A més de la seva activitat a Catalunya i a la resta de l'Estat, l'Esbar Joaquim Ruïra ha portat el folklore català a països com la Xina, Corea o Colòmbia. Marc Coll ha enfatitzat la importància de donar a conèixer la nostra identitat a l'estranger.
2: És important sortir fora, molt important, molt important. Ja no per experiència personal, sinó per crear aquesta mirada de catalanitat a la resta del món.
3: Sí.
2: Perquè ens hem trobat, com vam anar a Xina, sempre ens presenten ens presenten com a Espanya. Clar. Llavors nosaltres ho expliquem, de dir, sí, vale, som això, però nosaltres ens sentim d'aquesta manera perquè parlem una llengua diferent, perquè vivim aquí, vivim allà i tenim unes tradicions diferents.
0: Pel que fa a la funció d'aquest dijous, a la plaça de l'Església, l'Esbar presentarà una proposta dinàmica que combina balls de diferents punts dels països catalans amb coreografies històriques dels directors com David Martínez, Xavi Bagà i Eduard Ventura. Un espectacle que busca mantenir l'aire tradicional i fer evolucionar la dansa cap al segle XXI, actuació que començarà a les 8 de la tarda.

0: No deixem els actes de la Diada perquè demà, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, la jornada començarà amb sardanes a càrrec de la Cobla Principal de Banyoles a partir de les 11. A les 12 tindrà lloc la tradicional ofrena floral a Lluís Companys per part de les entitats i institucions locals. L'alcaldessa Elisabet Mejías farà el Parlament amb motiu de la Diada i es donarà pas al cant dels segadors. L'alcaldessa recordava que els actes de la Diada tenen com a objectiu reafirmar la identitat com a catalans i tordarencs.
1: Els actes que organitzem per la Diada Nacional de Catalunya al final és per reivindicar una jornada que ens serveix per reafirmar la nostra identitat com a catalans i també com a tordarencs. La Diada és una data per reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura i també un sentiment de pertinença al país. Des de Tordera ens sentim part, per tant, d'aquesta voluntat col·lectiva de ser i de decidir.
0: Per tancar l'acte, la colla de castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima aixecaran un pilar i l'acte finalitzarà amb un vermut popular. Com dèiem, l'activitat començarà amb aquesta audició de sardanes. Anem a repassar les sardanes que oferiran la Cobla Principal de Banyoles. Serà Tordera Bonica, d'Albert Tauler, Arrels Nostres, de Jaume Riu, Laia, de Joaquim Ustenc, Isaac i Ferran, de Dolors Viladric, El meu poble, de Ricard Viladasau, Les festes dels paletes, de Josep Ferràs, La sardana de les noies, de René Picamal, Llevaneres, de Francesc Mas Ros, El campanar de Breda, de Miquel Tudela i Santa Espina, d'Enric Morera. La biblioteca acull aquests dies també l'exposició del diari Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. L'exposició explica que des del 1976 Notícies, Llengua i País repassa el diari més de 50 anys d'història, des del seu naixement en un moment clau de la transició democràtica. Comissionada per Hermes Comunicacions, l'exposició recull el relat i continguts elaborats per diversos professionals. El recorregut posa en relleu la resiliència cívica que va fer possible al diari i destaca la contribució decisiva a la construcció d'un llenguatge periodístic modern en català. El regidor de Cultura, Pere García, considera que és una bona oportunitat per conèixer la història del mitjà i també del país.
2: Creiem, doncs, que és una bona oportunitat, doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país, doncs, també un recull, no, periodístic, doncs, del mitjà propi i, doncs, que també podrem gaudir d'una taula rodona amb membres, doncs, del diari El Punt, i per tant, doncs, creiem que serà una bona oportunitat, doncs, per la gent de Tordera, doncs, de disposar d'aquesta exposició a Tordera. A més, doncs, podem...
0: La mostra també ressalta el paper del diari com a aparador de la literatura i arts i reflexiona sobre el seu testimoniatge davant l'actual emergència lingüística, posant en context el compromís del mitjà amb la llengua i el país al llarg de la seva trajectòria. Una exposició que encara podeu visitar fins al 13 de setembre a la Biblioteca de Tordera en el seu horari habitual. I la família Miralvell impulsa un any més l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. Aquest es realitzarà aquest dissabte 12 de setembre. Es farà una missa amb la coral de la parròquia a les 12 amb un petit pica-pica per a tots els assistents. L'ermita de Sant Vicenç es troba situada al camí de Fogars, prop de Can Garrigueta i també de la Júlia.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El primer equip del Club Futbol Tordera disputarà aquest dissabte la tercera fase de la Copa Catalunya de la Federació Catalana de Futbol. És la primera vegada que el club participa en aquesta competició i la primera eliminatòria que disputarà com a local. El rival dels torderencs serà la Unió Esportiva Quart A, conjunt que arriba com a campió de segona catalana i equip de primera catalana. L'enfrontament tindrà lloc aquest dissabte a les 6 al camp municipal de Tordera. El partit es retransmetrà en directe a través de la sintonia de Ràdio Tordera i el seu canal oficial de YouTube. D'altra banda, el Club Patí Tordera ho té tot a punt per una de les cites més destacades de la pretemporada. Aquest cap de setmana, de l'11 al 13 de setembre, el pavelló parroquial tornarà a ser el punt de trobada de l'hoquei patins amb la celebració de la desena edició del torneig Marc Serra. La celebració d'aquesta desena edició comptarà amb una àmplia representació d'equips de referència. A banda del conjunt anfitrió, el Club Patí Tordera, el torneig tindrà la presència del Manlleu, Cerdanyola, Reus Deportiu, Voltregà, Lloret, Palau, Farners i Breda. L'activitat a la pista arrencarà demà divendres 11 de setembre a les 9 hores amb el plat fort de la pretemporada, un enfrontament d'hoquei Lliga Plata entre el Club Patí Tordera i el Cerdanyola. Des del club es fa una crida a l'afició torderenca per omplir les graderies del parroquial i donarà el tret de sortida a 3 dies d'hoquei intens a la nostra vila.

0: La Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu de Ursula von der Leyen presenta la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Pablo Feo, especialista en urbanisme i habitatge, i en declaracions a les notícies en xarxa, diu que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya i reconeix que hi ha una situació d'emergència habitacional.
1: És un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
0: La directora de l'Associació de Famílies de Catalunya, Lidón Gasull, considera un repte determinar les causes que expliquen la caiguda en comprensió lectora i matemàtiques dels alumnes espanyols a mínims històrics i avisa que l'explicació no es pot limitar a una crítica generalitzada contra l'ús dels mòbils i la tecnologia. En aquest sentit, Gasull afegeix que l'anàlisi ha de ser les causes des d'un punt més ampli i tocar també altres àrees del sistema educatiu. L'escoltem en declaracions a la xarxa.
2: Bé, com bé dieu, no podem utilitzar les proves PISA, no?, per analitzar Catalunya ni per poder-lo comparar, no?, ni tan sols amb ella mateixa. Per tant, sí que és veritat que ens hem d'anar a altres proves que sí avaluen el sistema i que realment Catalunya no surt ben parada amb comprensió lectora i amb matemàtiques, no? Per tant, és un repte que tenim, hem d'abordar clarament quines són les causes que provoquen aquesta baixada en comprensió lectora i en matemàtiques, i hem de posar sobre la taula possibles plans per poder-los introduir al sistema educatiu. Evidentment, la comprensió lectora és una capacitat bàsica per a que els nens es puguin desenvolupar i que després puguin comprendre textos realment complexos i puguin relacionar idees complexes, i per tant no podem renunciar a aquesta competència. Per tant, és veritat que no tenim a PISA per poder-nos comparar. De totes formes, igualment, les xifres serien preocupants, no? Perquè són preocupants no només a nivell d'estat espanyol, sinó a nivell de la OCDE, i per tant tenim altres proves que ja ens alertaven que Catalunya no està ben posicionada en aquestes competències i que per tant ens cal actuar.
0: Anem a ampliar la informació del temps per aquest dijous, també per demà divendres i el cap de setmana. En Joaquim Serra ens porta tots els detalls.
3: Per fi les temperatures mínimes han baixat i s'han normalitzat una nit la passada, en la qual totes les mínimes han quedat per sota, àmpliament per sota en alguns casos, dels 20 graus, fins i tot fregant els 10 cap a la zona més alta del Maresme, cap al Montnegre, 12 graus de mínima avui. Unes temperatures que feia molts mesos que no teníem, una normalització de les temperatures, unes temperatures que al llarg dels pròxims dies pujaran una mica, però ja no seran valors tan exagerats com els que vam tenir fins abans d'ahir. Ahir, canvi de temps, amb xàfecs i tempestes que finalment van arribar cap a la tarda, molt més diluïdes, molt menys importants del que en un principi s'esperava, però, per exemple, a Tiana van superar els 20 litres per metre quadrat caiguts en molt poca estona. Per tant, a primera hora de la tarda d'ahir va descarregar de forma considerable, podríem dir, en alguns punts especialment del Maresme Sud.

Hi ha temps que continuarà tranquil. Potser el de matinada a matí hi hagi alguna nuvolada enfront de la costa, però marxarà i, per tant, el sol serà el protagonista. Amb vents que novament seran febles i amb una situació marítima més tranquil·la que avui, amb marejol, tot i que encara persistirà una lleugera mar de fons. Les temperatures demà de nit semblants a les d'avui, de dia pujaran una mica, poca cosa. De cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, s'ha de mantenir la bonança. Dissabte a la tarda probablement veurem com apareixen alguns núvols baixos, però ara per ara sembla que la cosa no passarà d'aquí, de 4 núvols que podran arribar a mig tapar el cel, però sense més conseqüències. Diumenge, ambient assolellat i unes temperatures que seran moderadament càlides al migdia, però raonables per l'època de l'any.

Neutralitat. Referència. Credibilitat. Confiança. Proximitat. Rigor. Servei. Tordera.

0: Com és habitual els dijous, iniciem l'apartat d'efemèrides fent memòria, recordant notícies que succeïen a Tordera. Una setmana com aquesta, però de diferents anys, ens situem a la setmana del 7 al 13 de setembre. Fa un any parlàvem d'un aparatós accident a la Girona 600 entre Tordera i Blanes amb 6 vehicles implicats. El xoc, en el qual es desconeixien els motius, va causar ferides menys greus a dues conductores que van ser traslladades a l'Hospital de Mataró, una de les quals va haver de ser excarcerada pels bombers. A més, 4 persones van resultar en ferides de caràcter lleu. L'accident va obligar a tallar la via durant més d'una hora quan la circulació es va restablir de forma progressiva. Fa un any, l'Ajuntament de Tordera havia demanat recursos a la Generalitat per reparar els danys causats pel temporal de l'Esclafit. El secretari de Govern local, Xavier Amor, havia visitat el municipi per veure de primera mà tots els desperfectes que s'havien causat arran de l'Esclafit. En aquella trobada, el consistori havia demanat suport, tot i que Amor reconeixia que costaria, sí que va assegurar que la Generalitat allargaria la mà al poble de Tordera.
1: Jo crec que la Generalitat ha de poder fer un cop de mà a Tordera i en aquest compromís estem. I això ho farem, clar, amb recursos. No podem fer-ho d'una altra manera. No? Tot costa molt, no? Sabem dels esforços que fan els ajuntaments, no? Per tenir l'espai públic cuidat, no? L'espai de tothom, no? L'espai que ens iguala a tots. Aquí pot venir a jugar qualsevol nen i nena, no? del municipi de Tordera, i per molts és l'únic espai de joc. No? Per tant, això hem de poder donar-li la volta i la Generalitat no donar l'esquena a Tordera.
0: Ens situem ara al 2021. El govern espanyol desmantellaria tots els peatges de Catalunya en aquells mesos. Així ho confirmava el delegat a Girona, Albert Bramont, que també havia explicat que es limitaria el pas de vehicles al nombre de carrils que tingués l'autopista per tal d'anar treballant en el desmuntatge. Bramont no havia concretat per on es començaria, però sí que havia confirmat que es faria de manera gradual durant els següents mesos. Recordem que aquell any 2021 havia acabat la concessió de pagament als peatges de l'autopista del Maresme.
2: Es desballestaran, diguem, en els 3 mesos següents, perquè s'ha deixat que la companyia que ha de fer el manteniment a partir d'ara, que no és, evidentment, no és Abertis, doncs pugui permetre, vagi desballestant-ho durant els 3 mesos següents.
0: Ens situem al 2016.

0: Principi d'aquell estiu s'havia fet oficial l'anunci de canvi de rector a la parròquia de Tordera. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, amb l'objectiu de reforçar alguns equips parroquials de la diòcesi. Així doncs, en aquells dies, el que era mossèn de Tordera, mossèn Santi Parejo, deixaria el nostre poble i arribaria mossèn Salvador Joanola, com a nou rector de Tordera i encarregat també de Vallmanya. En declaracions a Ràdio Tordera fa 10 anys, mossèn Santi feia una valoració molt positiva de la seva estada aquí a Tordera.
1: Molt positiva.
2: Molt positiva.
1: Sí, sí, sí, sí. És molt important. Molt positiva amb les persones, amb les activitats doncs, que hem fet, no? I jo dic que és molt positiva perquè sempre, sempre que vas a una parròquia o que, doncs, que te destinen a una parròquia, sempre aprens coses noves i molt important. I per mi molt positiva, espero que també doncs, per la majoria de persones també ha sigut positiva doncs, la meva estància, i crec que el més important és que he intentat amb la meva persona, amb la meva manera de fer, no, doncs, de que arribi més lluny o més a prop doncs, aquest missatge de l'Evangeli, que és molt important.
0: El 2011, fa 15 anys, el subdelegat de l'Estat a Girona, Francesc Francisco Busquets, assegurava que el govern espanyol no s'havia equivocat de cap manera amb les obres de la Nacional 2 a les comarques gironines. El subdelegat atribuïa la situació actual de la carretera a les repercussions de la crisi econòmica. El subdelegat es mostrava satisfet de la licitació del tram Sils-Caldes i avançava que el 2012 això suposaria tenir 40 quilòmetres de Nacional 2 desdoblats, tot i que molts serien a través de l'AP7. Escoltem les seves declaracions fa 15 anys.
3: Dic això perquè quan s'hagi fet el Sils-Caldes, com a mínim tindrem un tram que deu ser de l'ordre d'uns 50 quilòmetres de Nacional 2 desdoblada. Per tant, trencarem aquesta cosa de 6 o 7 quilòmetres de Caldes a Fornells, després torna a estar sense desdoblar, i per tant tindrem un tram ja considerable i maco, endreçable amb l'autopista per altra banda, doncs d'això, d'uns 48-50 quilòmetres que deuen ser de Sils, perdó, fins a Vilademuls. I aquest és l'estat en què està. I per tant, el que ens toca ara tots plegats és esperar millors expectatives econòmiques de l'economia espanyola, europea i mundial, que els mercats es calmin.
0: Aquell any també l'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona realitzaria una campanya d'inspecció informativa a Tordera. Segons el tècnic responsable de la campanya, Santiago Vicente, l'objectiu era informar els titulars dels establiments sobre les normatives existents.
4: Bé, els objectius d'aquestes campanyes, que nosaltres fem a demanda dels propis ajuntaments, no és altre que informar els comerços, en aquest cas, de quins són els requisits mínims que han de complir de cara a la informació que han de lliurar als consumidors usuaris. Per tant, l'objectiu és una campanya que, tot i que posa inspecció, és una campanya d'inspecció informativa. De fet, l'Ajuntament, al municipi de Tordera, l'any passat ja vam fer una primera, diguem-ne, donada de visites, d'acord? I el mateix ajuntament aquest any ens han tornat a demanar per la resta de comerciants que quedaven.
0: D'aquesta manera tanquem avui l'apartat d'efemèrides. Com sempre hem recordat fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys, a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també l'arxiu sonor de la nostra emissora. I tornem la setmana vinent fent memòria sobre el que succeïa al nostre poble.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Dos minuts que passen del punt de 2:15 del matí després de l'actualitat informativa, de visitar l'hemeroteca dels serveis informatius d'aquesta casa per repassar les efemèrides d'un 10 de setembre del nostre poble. Nosaltres que comencem la revista de l'informatiu. Des d'ara i fins al punt de les 11 del matí repassem més actualitat del dia. Avui celebrem el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. És Sant Nicolás Tolentino i diuen que, segons la tradició, fins i tot va fer volar dues perdius rostides. En el nostre compte enrere particular ens queda un sol dia. Demà és la Diada Nacional de Catalunya i en falten 45 pel canvi d'hora. Avui tindrem núvols i clarianes amb temperatures agradables i demà més del mateix. Ens quedem amb una frase del dia d'Antonio Machado, que diu: caminante no hay camino, se hace camino al andar. El nostre camí comença, com sempre, al quiosc. Anem a repassar les portades de la premsa d'avui. Amb els diaris catalans, l'Ara destaca que el CNI va avisar de convocatòries massives per entrar a Ceuta. L'Agència Estatal d'Intel·ligència va advertir el 29 de juliol tant el Marroc com el govern espanyol. Els informes també qüestionen l'actitud de les forces de seguretat marroquines durant l'episodi. La imatge de portada és per la compareixença ahir de la consellera d'Interior. Diu: Ferran López torna a substituir a Trapero. El comissari Ferran López, que veiem també acompanyant la consellera, que ja va substituir a Trapero quan va ser substituït pel 155 i ara, després de que el major hagi dimitit, sobtadament serà el nou director general de la policia. Més notícies, fotografia per la pinya dels jugadors blaugrana somrient sota la pluja. Golejada, l'estrena a la Champions. Doblet de Rafinha i primer gol de Gabriel Jesús en un Barça inabastable pel Feyenoord, que es va imposar a l'Spotify Camp Nou per 5-1. Més notícies en aquesta portada. Els alumnes rics perden més punts que els vulnerables al PISA. Dimiteix un enginyer d'Antròpic per la por al que farà la intel·ligència artificial. I la Unió Europea regula per afavorir la indústria Made in Europe. La Vanguardia destaca la seva portada que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes a assaltar Ceuta. Un dia abans del centre va contactar amb el cap de gabinet del delegat del govern per advertir-lo, però sense calibrar una amenaça de tal magnitud. Imatge de portada per Lamine Yamal amb el bracet de capità i celebrant la victòria. Diu: un Barça espectacular escombra el Feyenoord. Imatge pel nou director de la policia, la consellera d'Interior i el president de la Generalitat. Diu que Trapero dimiteix com a director de la policia després de diferències amb Parlon. El futur de SEAT depèn de produir un nou model elèctric. Un enginyer d'Antròpic assegura que la intel·ligència artificial ens podria matar a tots el 2030. Les tempestes no afecten les zones alertades. Imatge pel cel de l'àrea metropolitana on s'havien pres moltes mesures. Saltem a la portada del periòdico que diu que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per tanca i mar. Missatges telefònics i escrits de la intel·ligència espanyola revelen que va detectar a les xarxes perfils especialment actius en la preparació de l'entrada massiva a Ceuta. Fotografia per Lamine somrient veient la tombarella del seu company Adeyemi després de celebrar el gol. Diu: ballant sota la pluja, el Barça inicia la Champions amb una excel·lent victòria contra el Feyenoord amb gols de Rafinha, 2, Adeyemi, Lamine i Gabriel Jesús. Fotografia també per Trapero, que deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepar amb Parlon. Brussel·les proposa que els límits als lloguers de curta durada durin 5 anys. Els gegants dels centres de dades es preparen per donar una batalla legal al govern. Santa Eulàlia fa el centenari de la seva primera desfilada d'alta costura. I l'informe PISA alerta del retrocés del diàleg entre alumnes i pares. Acabem de completar la premsa generalista catalana amb la portada del Punt. Titula Producció autòctona. El sector audiovisual català intenta fer-se un lloc enmig de la fèrria competència de Madrid i amb Mediapro com a empresa líder. A Madrid, El Mundo destaca que tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu. El CNI, la policia, la Guàrdia Civil i l'Exèrcit contemplaven informació sobre l'intent d'entrada nedant a Ceuta pel 30 de juliol. La intel·ligència militar va registrar el dia de la invasió que la passivitat de les forces marroquís permetia transgredir la frontera. Fotografia per Pedro Sánchez, somrient ahir en el Congrés dels Diputats, diu el jutge que investiga el finançament demana al PSOE les donacions en els anys de Sánchez. Reclama els ingressos a Ferraz del 2017 al 2024 i els requereix també al Tribunal de Comptes. La Moncloa utilitza ara, diu el CNI, per intentar exculpar-se i causa una crisi amb el centre. Al tercer grau, el carnisser Parot anticipa privilegis a altres 30 terroristes. I a la gran festa de Trump a Dallas, diu aquest president, és boig, però vaig a veure-ho. Destaca també la portada que la Fórmula 1 torna a Madrid amb una supercurva impossible. L'ABC diu que els documents proven que el govern i Marroc van ser alertats sobre la invasió de Ceuta. Veiem captures de pantalla amb aquests missatges de WhatsApp i d'altres fonts. Rabat diu va ocultar a Espanya la instal·lació de la nova porta. Un exespia marroquí que va infectar el mòbil de Sánchez trenca el seu silenci i responsabilitza de l'assalt a la intel·ligència del seu país. I El País diu que el CNI va avisar de convocatòries massives per una sala Ceuta. Imatges també i captures de pantalla d'aquests missatges d'alerta. El govern intenta tancar la guerra de versions entre defensa i interior. OpenAI s'atribueix la resolució d'un dels més grans enigmes matemàtics. L'anunci arriba en polèmica després d'afirmar un expert que l'empresa ha utilitzat investigacions prèvies i pressionat per excloure a un expert d'Anthropic. Declaracions també d'aquest expert que destaca avui a la portada, diu la intel·ligència artificial pot matar-nos abans del 2030. Sánchez demana al Suprem que resolgui aviat sobre la llei dels nets. Estem parlant de drets fonamentals, diu. Merz, a Alemanya, acusa l'extrema dreta de voler aplicar una neteja ètnica. I a l'aniversari de l'11S, diu els joves neoyorquins amb prou feina saben què va passar aquell dia. 5 minuts i arribem a 3 quarts d'11 del matí. Seguim al quiosc, anem a repassar portades esportives i econòmiques. Comencem primer tot amb la premsa esportiva, evidentment la d'aquí, centrada en el partit i la gran victòria aclaparadora del Barça davant del Feyenoord. Així l'esportiu titula Ja pot ploure, amb imatge dels jugadors celebrant la victòria sota la pluja. Diu un Barça autoritari, ple de recursos i molt ambiciós, resol el debut a la Champions amb la quarta maneta en 5 partits. Rafinha marca 2 gols més, Lamine estrena el braçalet de capità amb el seu primer gol de falta i Gabriel Jesús s'afegeix a la festa. Al final, 5-1. L'esport, també amb imatge de Rafinha i de Lamine Yamal celebrant, diu un altre bany. El Barça signa una nova maneta en la seva estrena a la Champions. Rafinha, autor d'un doblet, va obrir la golejada. Lamine va anotar el seu primer gol com a capità i Gabriel Jesús marca en la primera pilota que toca. Punxada de l'Atlético amb la tornada de Julián. Liverpool 2, Atlético 1. I Ferran lidera la golejada del PSG, que es va imposar per 6-1 a l'Slovan de Bratislava. Altres partits d'ahir, Nàpols 0, Arsenal 1. Mundo Deportivo titula espectacular. Veiem la celebració d'Adeyemi fent una tombarella cap per avall. Diu espectacular. El Flick Team també espanta la Champions amb una golejada que confirma l'estat de gràcia dels Blaugrana. Fotografia per el tenista Alcaraz, diu destronat. Va caure a quarts davant de Shelton. A Madrid, l'As dedica la portada a Julián de l'Atlético de Madrid. Diu no n'hi va haver-hi prou amb l'efecte Llorente. El lateral va tornar a marcar Anfield, però el Liverpool va saber remuntar amb els gols de Szoboszlai i Mark Allister. Julián va jugar el partit complet i es va apuntar una assistència. Del Barça, molt petit a la portada, pràcticament ni es veu, diu el Rodillo no para. El Marca dedica la portada a parts iguals a Barça i Atlético. Titula Gust i disgust. Gust amb referència a la imatge de Lamín i de Rafinha celebrant la victòria i l'altra de Llorente Capcot. Diu festa golejadora del Barça amb Rafinha i Lamín estel·lars. L'Atlético amb Julián de titular s'avança però no aguanta l'empenta del Liverpool. I completem la visita al quiosc amb les portades de la premsa econòmica. El diari Cinco Días destaca a la seva portada que el govern s'obre a suavitzar la regulació dels centres de dades. El sector presenta al·legacions en massa i demana rebaixar les exigències energètiques. El Economista també destaca que el sector de l'energia anticipa més pujades de preu pels problemes a l'Iran. I finalment, Expansión diu que Inditex accelera vendes i marca rècord de beneficis. La guerra a l'Orient Mitjà augmenta els costos i limita les seves vendes a Àsia. I fins d'aquí el més destacat que podem llegir a les portades dels diaris d'avui, de les portades i de l'actualitat. Anem ara a la reflexió. Un minut i arribarem a 3:15 del matí. És dijous, avui ens n'anem cap a Madrid per escoltar la píndola d'opinió que ens envia en Carles Andreu, la d'avui titulada Saxònia.
1: Bon dia, Tordera. El passat diumenge es va produir la victòria històrica de la ultradretana Alternativa per Alemanya en les eleccions celebrades en el Land germano-oriental de Saxònia-Anhalt. Aquest land ha perdut des del 1990 una quarta part de la seva població. És una regió en declivi i el land més envellit d'Alemanya. Té el PIB per càpita més baix de tots els lands alemanys, ingredients ideals per l'extrema dreta. Molts dels votants d'aquest partit no són nacionalistes ultres, sinó alemanys desencisats que han apostat per una alternativa que, pensen, donarà resposta a la seva frustració per les seves condicions de vida. Tanmateix, l'Alternativa per Alemanya és un partit xenòfob i identificable com a prorrus, amb una secció regional a Saxònia-Anhalt, classificada pels serveis d'intel·ligència alemanys com una organització d'extrema dreta. És la força política dominant a l'antiga Alemanya Oriental i d'aquí dues setmanes pot tornar a demostrar-ho en les eleccions a Mecklenburg-Pomerània Occidental, un altre land de l'est. Aposta per una política migratòria especialment dura, deportacions massives i escoles separades pels refugiats. La jornada escolar començarà amb la hissada de la bandera i acabarà cantant l'himne nacional al final de les classes. Era d'esperar que els altres partits europeus d'ultradreta celebressin aquest resultat, però la reacció del partit de Marine Le Pen ha estat discreta i distant. I és que ells són d'ultradreta, però també són francesos, que tenen memòria i no els hi deu fer molta gràcia veure com creixen les despeses en armament dels seus veïns alemanys. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
0: Gràcies, Carles, per aquesta reflexió. 3:15 de 11 del matí. Seguim endavant amb més històries del dia d'avui. Avui us expliquem que Aquest 10 de setembre és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, una jornada per trencar el silenci, reduir l'estigma i recordar la importància de parlar i escoltar davant del patiment emocional. Avui és Sant Nicolau de Tolentino, religiós agustinià del segle XIII, conegut per la seva dedicació als pobres i als malalts. La tradició explica que quan li van portar dues perdius rostides, els va ordenar que marxessin i les perdius van sortir volant. Avui fa anys l'actor britànic Colin Firth del Discurs del Rei i Bridget Jones fa 66 anys. Tenim dos comptes darrere actius. El del canvi d'hora. Falten 45 dies per al 25 d'octubre, on els rellotges s'endarreriran una hora. I queda tan sols un dia. De fet, és demà, el dia 11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya. Avui, com dèiem, esperem dia de núvols al matí, sol amb núvols a la tarda, amb una temperatura que oscil·larà entre els 17 i els 26 graus. Per demà, temps semblant al d'avui, amb alguns núvols i clarianes, temperatures que oscil·laran entre els 17 i els 27 graus. Els dofins marsopes també sembla que poden emetre senyals d'alarma. Uns sensors submarins davant la Cornuella van enregistrar el comportament de dues marsopes mentre una quedava atrapada accidentalment en una xarxa de pesca. Els enregistraments acústics podrien ajudar els científics a entendre millor com reaccionen aquests animals davant de situacions de perill. Obrim el calendari del pagès, on diu que al setembre cadascú cull el que sembra. És un bon moment per plantar espinacs, bledes, enciams i raves, i encara podem recollir albergínies, carbassons, carbasses i bledes. Avui hi ha mercat al veïnat de Sant Pere, des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia Marcoval, a la plaça de l'Església. En un dia com el d'avui, de fa 10 anys, Tordera estava en alerta pel risc d'incendi forestal. Fa 5 anys s'acabaven les restriccions en les trobades socials i fa un any s'obria una convocatòria per cobrir dues places d'agent de la policia local. La frase cèlebre d'avui, com dèiem, és la d'Antonio Machado, que diu: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Anem a música, 10 minuts per les 11 del matí, en un dia com el d'avui, de l'any 1950, a Massachusetts naixia Anthony Joseph Pereira, de nom artístic Joe Perry, guitarrista dels Aerosmith, que ens diuen Walk This Way.

Escoltem la banda nord-americana Aerosmith i seguim amb més efemèrides musicals. En un dia com el d'avui de l'any 1945 naixia José Feliciano a Puerto Rico.

0: amb aquest Para Decirte Adiós, nosaltres que ens acomiadem. Fins dilluns, que tingueu un bon llarg cap de setmana.
1: Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta, sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I de fet, el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 500.050 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos també desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies més congestionades. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona. Un altre, la Nacional 340 al Vendrell, talla la via en els dos sentits de la marxa. Un altre accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha avaries que també compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a la B40 a Abrera, una a l'AP7 a Sant Cugat i una altra també a l'AP7, en aquest cas a Santa Perpètua de Mogoda. I pel que fa al servei ferroviari, aturada encara la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera, i també s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat aturada per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un dels crítics, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir passats a 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble i van extreure un home que es trobava a l'interior. En paral·lel, el SEM també va atendre dues persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que van portar a l'hospital Moisés Broll i un altre en estat lleu que el van dur al de Tremp. I pel que fa a les pluges, les darreres hores el telèfon d'emergències ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, molt bon dia, molt bon dia. Aquí comença l'àrea aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem, i hem arribat amb molta il·lusió, al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, eh? Que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'ara i aquí. Aquelles converses que ens fan fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'àrea aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua. Estem en l'espai de l'Ara i Aquí, i en l'espai en concret s'ha acabat el bròquil. Ens acompanya cada, doncs, cada setmana, amb la mesura que és possible, l'Aida Gascón, que és directora d'Animal Naturalis, i que bé, ella ens aporta, doncs, coneixements sobre el tema de la cuina vegana i també tota la temàtica que envolta, doncs, aquest tipus d'acció o d'activitat. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Moltíssimes gràcies per estar aquí, Aida, i nosaltres que anem a posar fil a l'agulla i parlarem, doncs, de temes que hi ha vegades, i normalment sempre ens quedem una miqueta parats, doncs, de lo que ens vas explicant i lo que, doncs, ens aportes en cada programa. Hem parlat, doncs, de temes la passada edició, en el que, doncs, a l'hora del final del programa sempre ens dones una recepta culinària, així també ho farem avui. Però bé, vam parlar de temes, doncs, vinculats en la carn, i avui necessito que volies parlar dels peixos.
4: Sí.
3: Bé, tu aquí per què?
4: Mira, perquè em semblen molt curiosos. Tu a vegades, Rosa Maria, t'has plantejat si els peixos juguen?
3: No ho sé.
4: Mai t'ho havies plantejat, no?
3: No m'ho he plantejat mai, però sí que és una espècie que sempre m'ha donat molt a pensar, perquè a vegades és allò que t'han dit, que el ser humà i a vegades venim dels peixos, no?
4: Sí, clar, la vida ve del mar, i del mar els peixos, i els peixos
3: és una cosa, saps, que ni m'he parat per això, la veritat sigui dita.
4: Doncs bueno, aquest tema em m'interessava perquè va sortir precisament fa poc a La Contra de la Vanguardia, una entrevista que li fan a una tal Elena Lara, que és llicenciada en biologia i doctora en oceanografia, i s'ha especialitzat en la investigació dels peixos, un animal tan diferent a nosaltres com són els peixos. I la veritat és que jo, amb el tema dels peixos, doncs, clar, jo com a vegetariana tampoc me'ls menjava, no? Per una intuïció dic, bueno, no menjo carn, doncs no menjo peix, perquè són animals, i m'imagino que també sou capaços de sentir, no?, i de patir, perquè, clar, resulta que els peixos també tenen sistema nerviós central. I tu diràs...
3: Tots?
4: Sí. Tots els peixos tenen sistema nerviós central, que és el que tenim els éssers humans i la gran majoria dels animals, els mamífers, les aus, els reptils... I el sistema nerviós central és l'encarregat de produir-nos sensació de dolor, de patiment, o de gaudir, o d'alegria, o de felicitat... No són les sensacions, són els sentiments. I els peixos també tenen el sistema nerviós central, que inclou el cervell, el cerebel, el bulbo raquídeo, no?
3: Bueno,
4: els peixos també. Però jo em preguntava, bueno, fins a quin punt tenen aquest sistema nerviós desenvolupat, no? I resulta que sí, que tenen uns trets característics que ens impressionen, no? Si els estudiem una miqueta. Llavors, a la pregunta de si els peixos senten, no? Doncs, clar, s'ha demostrat que tenen aquest sistema nerviós central i per tant, doncs, també només cal veure quan un peix fuig d'una persona que el vol atrapar, evidentment és perquè té por, perquè pateix per la seva integritat, no? Però hi havia una altra pregunta que deia, bueno, i això de que els peixos no tenen memòria? Que això sempre, no?, amb la pel·lícula de Pixar de Salvando a Nemo,
3: sí,
4: la Dory,
3: sí, sí,
4: que sempre s'oblida de les coses...
3: Sí.
4: Doncs resulta que tenen molta més memòria de la que ens pensem. Hi ha una investigació sobre el tema que diu que, bueno, quan els peixos en un tanc tens a peixos tancats i els hi dones de menjar pel matí, en un punt, per la nit, van al mateix lloc on el cuidador els hi ha donat de menjar. És a dir, recorden el punt exacte on ve una persona a donar-los de menjar a certes hores, no? Hi ha una altra investigació, que aquesta sí que em sembla impressionant, que es veu que, bueno, que amb molt pocs intents aprenen a sortir d'una xarxa amb un forat molt petit. I resulta que al cap d'un any, si els fiques en la mateixa xarxa, se'n recorden on està el forat.
3: Déu-diu, no?
4: Bueno, jo no me'n recordaria, eh? Imagina't si tenen memòria, molta més de la que
3: sí, que després també te porta a pensar tot això. La idea és que els pescadors tenen molta cura amb les seves xarxes, eh? Vull dir que intenten cosir-les realment totes i potser ja ells...
4: Home, algun s'escapa sempre.
3: Sí,
4: clar.
3: Però vull dir que potser ells són sabedors, no?, d'aquest tipus d'intel·ligència que poden tenir els peixos, no?
4: Clar, és que els peixos són animals que fugen del dolor o de la mort. Per tant, la seva reacció és fugir, no? I, bueno, doncs estan adaptats per fugir dels seus depredadors. I llavors la memòria la tenen desenvolupada també, al contrari del que pensàvem, no?
3: Aquí, com comentaves, perdona un moment que t'ha que tot aquí ara m'ho acabes d'explicar, com els hi van donant aquest tipus de menjars, estem parlant d'aquests animals que són de peixos factories, no?
4: Sí.
3: Què els hi passa amb els peixos quan estan aquests, en aquest tipus?
4: Aquests són els pitjors de tots perquè són els que més pateixen, els peixos de peixos factoria, que són la gran majoria del peix que trobem als mercats. I també és pitjor per la nostra salut perquè, bueno, viuen en les condicions que viuen, viuen amb tonegats, amb uns tancs, amb una densitat impressionant de peixos per metre quadrat. Beuen i s'alimenten en les mateixes aigües on defequen. Per tant, la toxicitat d'aquest mitjà és elevadíssima, no? I tot això ho ingerim nosaltres, ingerim aquests tòxics i aquesta contaminació, no?, en l'aigua. I de què s'alimenten els peixos de piscifactoria? Doncs pues mira, amb farines de pollastre, amb farines d'ossos de vedella, bueno, los desechos, diguéssim, no? I un aliment totalment antinatural, que això, per suposat, doncs, ocasiona després problemes de salut, un elevat alt de mercuri, etc. No? Però sobretot és el patiment d'aquests animals. I com els maten, també, els peixos, no?
3: Clar,
4: clar. Clar, moren asfixiats la majoria. Així com tenim el reglament europeu indica que els animals de granja han de morir sense patir, això entre cometes, evidentment, però és veritat que els animals de granja a Europa, abans de matar-los, se'ls ha d'aturdir prèviament, perquè no s'entén.
3: Com ho fan? Amb una descarga elèctrica? O...
4: Sí, o amb gas, amb diòxid de carboni, llavors es desmaien, o amb, sí, o amb un cop al cap. Bueno, hi ha moltes maneres que són molt tràgiques, però bueno, en teoria, clar, patirien molt més si no tinguessin aquests mecanismes d'aturdiment previ. En canvi, amb els peixos no hi ha. Aquesta llei no es veuen regulats per aquesta llei. Jo crec que hi ha un buit legal en aquest cas i, per tant, moren d'asfíxia. Hi ha peixos com el llobarro i la dorada que moren a l'aigua amb gel. I això és una mort lenta i angoniosa que pot durar fins a 40 minuts fora de l'aigua, amb gel, bueno, terrible, no? I evidentment que pateixen.
3: Clar, vull dir, aquest sistema deu ser, potser, la manera que deuen haver investigat, de que arriben, doncs, amb la condició de la carn d'aquest peix, doncs, més fresca.
4: Sí.
3: I, bueno, com, això és quasi la similitud amb els peixos, no? Que com més viu és l'animal, doncs...
4: O com les vedelles, que perquè siguin molt tendres, les tenen engabiades perquè gairebé

0: En el cas aquest de, dels llobarros i les dorades, un punt més en, un pas més enllà en la crueltat animal seria en el cas d'alguns països, no, com Japó o Corea, on els peixos es mengen vius. Se serveixen vius i tu te'ls estàs menjant que encara es belluguen. Perquè es busca la màxima frescor del producte, no? Però clar, és que a mi em sembla això d'una crueltat innecessària i bueno, ens hauríem de replantejar, aquest consum de carn que fem, perquè a vegades diem, bueno, doncs no mengem carn com mengem peix. Això, antigament, els primers moviments vegetarians, sobretot a Anglaterra, que viuen rodejats de mar, no? Molts vegetarians prenien la decisió de no menjar carn, però sí que menjaven peix. És el que avui en dia anomenem piscitarians. Però això ja no es porta, perquè després de tants anys ja han sortit molts estudis, ja tenim el coneixement per veure que els peixos també són animals que també pateixen, i per tant els vegetarians que es fan ara o vegans rebutgen també consumir peixos.
1: Déu-n'hi-do, hi ha un tipus doncs, de presentació en la taula d'aquests dels peixos, en aquest cas que estem parlant, però a mi m'has deixat parada, no? Perquè jo no m'imagino de... Bueno, clar, si ho expliques és perquè hi és, que hi hagi un peix movent-se i tu te l'estiguis menjant. Bueno, podem pensar en les ostres. Passa que a vegades les ostres fins que no hi tires llimona...
0: Mira, les ostres el que passa és que no tenen sistema nerviós central. Jo no em menjo, però en teoria no pateixen. El que passa és que jo, per si de cas, mira, però clar, no podem ficar en el mateix nivell a un peix que una ostra, perquè el peix sí que té cervell i té sistema nerviós central, no? Per tant, bueno, també hem de pensar l'enorme quantitat d'antibiòtics que ingerim quan mengem peix. Els vacunen un a un.
1: Què
0: els peixos de piscifactoria, i això jo, quan m'he estat informant, he dit, vaig a mirar YouTube, aviam com ho fan, com fan això de vacunar els peixos un a un? Pues sí, amb una cadena d'aquestes de fàbrica, amb una cinta transportadora, estan allà tots els peixos, milions i milions de tonelades de peixos, que amb una miqueta d'aigua l'ajusta perquè sobrevisquin, però la mínima perquè no puguin nedar i no s'escapin. Llavors ja doncs, tot el personal de treballadors agafant un a un el peix i amb una pistola pneumàtica li injecten pues, l'antibiòtic o la vacuna, no? I després el tornen cap al tanc. Aquests antibiòtics ens els estem menjant nosaltres també. Que llavors és el que parlem, que serà l'epidèmia del segle XXI, que és la tolerància als medicaments. Per una banda, per el mal ús que en fem, no? L'automedicació, no? Però per altra banda, per tota la quantitat de medicaments que estem ingerint a través del consum animal.
1: I a la vegada també se'ls deu tinguer que estar preparats per viure en aquestes condicions que també comentes dels peixos, doncs tan apretats, tan junts, perquè és com tot el tipus d'animal, tipus carn, no? Que fa que l'efecte d'estar tot tan apilonat ha de crear doncs, moltes més microbis i moltes més bactèries.
0: Moltes enfermetats, i per això se'ls ha de vacunar. Si no estiguessin tan apretats... Jo no he dit que la gent hagi de deixar de menjar peix i carn de cop. Evidentment, això serà un procés. Però el que hauria de ser immediat i urgent és deixar de tenir els animals hacinats en aquestes condicions d'abarrotament i d'altíssimes densitats a les granges, tant de peixos com de gallines, com de vedelles. El que hauríem de fer és reduir el consum de carn i que aquests animals estiguin molt millor del que els tenim ara.
1: Cada vegada sí que veus que si vas a la peixateria a buscar un tipus de peix, una dorada o un llobarro, sí que el preu doncs realment és el que te diferencia si és de piscifactoria o has agafat doncs, en el mar, entre cometes, Això hem de dir entre cometes, perquè potser te'l fan pagar més car i potser és de piscifactoria.
0: És que hi ha un altre tipus de piscifactoria que és el mar, és a dir, les tonyines, per exemple, es crien al mar però estan engabiades.

0: T'has contaminat el mar, també. Clar. Total, és que al final no t'escapes, eh?
1: Oh, i tant. Sembla mentida que després parlem de que tot el producte, doncs, de primera mà, diguem-ho així, doncs, s'encareix. Com no volem que s'encareixi, sí, estan fent, doncs, aquest tipus de gàbies, de mitjans, perquè tinguem peixos a dojo durant tot l'any, no sigui només una temporada, que és el peix que toca, com moltes verdures i fruites, que tampoc és l'arronament, ara tampoc, perquè també hi ha els invernaders, no? Però, esclar, doncs, com el que tu dius, és a dir,
0: realment,
1: el mar també està contaminat amb tot això.
0: I després els peixos que no es crien en gàbies ni en piscifactories, que són els que capturen en estat salvatge, també és una tragèdia, perquè ho fan amb xarxes d'aquestes d'arrossegament, on es carreguen tot el fons marí, no? Els coralls, agafen moltes espècies que realment després la gent se n'ha un altre cop al mar ja mortes, perquè clar, passen pel mig d'aquestes xarxes tan enormes, i ens estem, bueno, estem buidant els mars. Ja s'està començant a alertar que els mars s'estan quedant buits de vida.
1: Això és molt greu. Molt greu, realment, doncs, que potser tindrà que ser, doncs, quasi tot doncs, falsificat, no? Posat allà dintre i creat, per supòs...
0: No, més verdures. Hem de menjar més verdures. Aquesta és la solució fàcil.
1: Esperem que les verdures, de totes maneres, Aida, per això no ens hi posem gaires productes, eh? Perquè també anem veient que les verdures se'ls està posant molts insecticides, que per fer doncs, un tipus de verdura que sigui natural, és molt petita, la verdura aquesta. La gent diu, home, per què no creix més, no? Clar, doncs quan demanem que sigui molt més ufanosa, vol dir que més productes potser raros hi ha, no?
0: Estan inflats amb aigua, i amb altres productes d'acceleració del creixement, que ja després són nocius per nosaltres també.
1: Molt bé, doncs els peixos també veiem que tenen molta cua i moltes coses també per anar coneixent, i la pena és que realment doncs, biòlegs ens fan aquest toc d'alerta, no? Perquè doncs, la gent també ens hi posem i posem a defensar de qui, no sé de quina manera. Perquè, a veure, des de vosaltres, des de el que és la vostra associació, què podeu fer en aquests casos? Vull dir, denunciar-ho? És que ho trobo molt complicat, Aida.
0: No, si és que al final la solució és molt fàcil. Nosaltres el que fem és donar la informació necessària per tota la gent que vol començar a reduir el seu consum de carn, de peix, de tots els productes d'origen animal. Els hi facilitem la vida, no? Amb aquesta pàgina web que hem mencionat ja alguna vegada, acvec.com o acvegetariano.com. I aquí donem totes les facilitats, donem molts consells, molts trucs, i aquesta és la base, aquesta és la solució del planeta. És una solució global que afecta el medi ambient, que afecta els animals i que ens afecta la nostra salut per bé. Per tant, és molt fàcil. El que passa és que ens aferrem a mantenir tot com era abans, que era un consum desmesurat de totes les coses, no? Però estem evolucionant. Ara a França acaba de prohibir l'ús de plats i gots de plàstic, d'un sol ús. També a Alemanya es prohibirà els cotxes amb dièsel. Doncs, bueno, hi ha una ciutat a la Índia que ha prohibit la carn, vendre carn, fins i tot, no? Doncs el món a poc a poc s'està donant compte de que hem de reduir el nostre impacte mediambiental, i una de les millors formes és deixar de menjar carn o reduir-ne el consum.
1: Bé, haurem de tornar a anar doncs, amb aquelles èpoques que abans no s'engreixava, per exemple, i posem com a referència, anem parlant de peixos avui per això, o per exemple no s'engreix pròpiament un peix, té que passar molt el temps corresponent per poder tindre la mida adequada, almenys que el porc, doncs tenies estat tot un any.
0: Tot un any,
1: I ben bo, doncs, per poder doncs, tenir doncs, la seva carn, potser en unes condicions saludables i no doncs, injectat una miqueta de tot plegat. Però bé, hem d'anar acabant, però sempre ens ofereixes aquestes receptes, que avui de què anirà?
0: Doncs de peix vegetal, precisament. Per aquells que tinguin enyorança del sabor del peix i a més vulguin proteïna, una nova font de proteïna vegetal, doncs mira, farem aquí un... Aquí tenim els ingredients per fer un peix vegetal per a quatre persones.
1: Molt bé, peix vegetal, ara ens sorprendràs realment.
0: Ah, ja.

0: I l'oli de sèsam té un gust molt intens que no serveix per cuinar, però sí que per aquest tipus de plats li donen un toc molt, molt bo. I un got de pa ratllat.
1: Molt bé.
0: El que farem serà tallar el bloc en tofu. Ai, perdó, al revés. Tallarem el tofu en... O sigui, el bloc de tofu el tallarem amb unes rodanxes d'un dit de gruix, més o menys. Agafarem aquestes llàmines del ganori. Es venen en llàmines, com si fossin un fui de paper.
1: Està bé. Però les llàmines són com fresc, és fresc, és sec?
0: És sec, és sec. I és com si fos un full de paper.
1: Ah,
0: i el que farem serà humitejar-les amb una miqueta d'aigua, la part rugosa, i aquesta s'enganxarà en el tofu. Llavors, amb un pinzell, li untarem una mica d'aquesta pasta de miso i llavors li donarà un sabor i ajudarà que s'enganxi, no? I l'alga és el que li donarà el sabor a mar.
1: Està bé.
0: Llavors, agafem aquest tros de tofu i l'emboliquem amb l'alga i amb el miso que hem barrejat i farem un paquetet. Llavors, aquests paquetets els ficarem dins d'un tàper i afegirem la salsa de soja, l'oli de sèsam, i això ho taparem i ho deixem a la nevera tota la nit perquè agafi sabor.
1: Ai, tant.
0: I l'endemà prepararem la farina de cigró amb l'aigua per fer una, com si fos un símil de l'ou. Quan vulguem substituir l'ou batut per fer un arrebossat, farem simplement farina de cigró amb aigua.
1: Ah, molt bé.
0: Això serveix per fer qualsevol arrebossat. I li podem afegir un raig de llimona per treure el gust de cigró, que a vegades doncs, pot molestar una mica, no? I passem aquests paquetets del tofu amb l'alganori per aquesta mescla que és com si fos ou batut i ja està, i ho passarem pel pa ratllat. Això ho podem fer al forn, més saludable.
1: Deu ser boníssim.
0: O a la forma tradicional, doncs amb una fregidora o amb una paella plena d'oli, amb oli molt calent i abundant.
1: Molt bé.
0: Ja està.
1: A mi l'única cosa que me fa, com m'expliques aquestes receptes, sí, Aida, és com vols començar o vols iniciar-te doncs, dintre aquest tipus de cuina vegana o vegetariana, el moment de la primera vegada que vas a buscar tots aquests productes. Però si no estàs acostumats a veure'ls ni a conèixer-los i fins que no els identifiques, però el fet que ha de ser el primer moment doncs, que costa una mica. Després ja el tens a mà i ja pots anar tirant del tros, no?
0: Clar, tot és començar.
1: Sí,
0: però a més és que vivim ara en uns moments històrics en els que tu pots aconseguir tofu a qualsevol supermercat. Abans te n'havies d'anar a la botiga aquesta dietètica.
1: Sí.
0: No, a qualsevol supermercat trobes tofu. Ja no hi ha excusa.
1: Molt bé, sí, però pròpiament amb aquestes algues que comentaves... dóna la sensació que tampoc no en trobes a...
0: Sí, les algues és una miqueta més complicat, però ja et dic, a qualsevol poble, per petit que sigui, home, si és molt petit no, però qualsevol poble una mica gran o ciutat, sempre hi ha una botiga de productes ecològics. I aquest producte, l'alga nori, sempre la tenen. Perquè hi ha molta gent que li agrada fer sushi a casa seva. Llavors
1: ara s'ha posat de moda.
0: Sí, està de moda.
1: Les modes aquestes, que, bueno, si són saludables, benvingudes siguin. Ai, doncs repeteixes els ingredients, sisplau?
0: Sí, un paquet de tofu, una miqueta de miso, una cullerada de salsa de soja, un paquet d'alga nori en làmines, un got de farina de cigró, una cullerada d'oli de sèsam i un got de pa ratllat.
1: Perfecte. Doncs productes ben sants... Provem-ho, perquè doncs, també els sabors, anar canviant de sabor també és prou bo per poder anar doncs, ampliar més la nostra sensibilitat. I acabem, sempre, amb aquesta frase que ens aportes, Aida.
0: Doncs mira, avui és una frase que va dir la Kim Basinger.
1: Ah,
0: et sona?
1: Pues
0: sí, no? La Kim Basinger, una actriu contemporània.
1: Sí.
0: Doncs va dir, si poguessis veure o sentir el sofriment, no ho pensaries dues vegades. Torna a la vida, no mengis carn.
1: Ui, mira, és com ben profund, eh?
0: Un eslògan, no?, de publicitat.
1: Sí. Ben bé, doncs, com van escoltant, actrius, actors, són molts els que ja estan amb aquesta nova tendència, i la frase que ens ha quedat aquí reflectida amb què s'ha acabat el bròquil a l'edició del dia d'avui. Aida, moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, a vosaltres.
1: Fins la propera.
0: Adéu,
1: bon dia.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify... Ràdio Tordera, l'emissora que...

0: Ascolta, ascolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
2: Tordera. Magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, amics, doncs que ens anem agafant ja en l'últim bloc d'aquest matí d'aquest dimecres. Sí que ho fem, doncs, habitualment aquesta estona al costat de la Paquita Forç, la Paquita de Can Nassos. Bon dia, Paquita.
1: Bon dia a tothom, bon dia.
0: I nosaltres a punt d'agafar el nostre bolígraf, el nostre paper i anotar, doncs, la recepta que avui ens proposa.
1: Avui és un plat per diari, però molt bé.
0: Per diari, però
1: és
0: molt bé.
1: És ous amb verdures.
0: Ous amb verdura.
1: Sí, senyora.
0: I molt sa, això, també, eh?
1: Molt bé, molt. I és un plat que no és menjar sempre el mateix.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Eh? Doncs mireu, aquells 8 ous. Ja ous... sabeu que jo sempre dono les receptes per 4 persones.
0: Ous amb verdura, a veure.
1: 8 ous.
0: 8 ous.
1: Un quilo de patates. Que siguin més aviat maques.
0: Sí.
1: I les peleu i les bulliu. Així que veieu que són cuites, només que les punxeu. I veieu que són cuites, tant és que hi estigueu 15 minuts com 30.
0: Sí.
1: Però que siguin cuites, les retireu i les deixeu refredar.
0: Molt bé.
1: Eh?
0: Retirar i refredar.
1: Sí, senyor. Mig quilo de pèsols...
0: Mig quilo de pèsols...
1: Granats, pèsols.
0: Uh-huh.
1: Eh? Mig quilo ja els hi podeu posar.
0: Molt bé.
1: I, bueno, ja us ho explicaré. I... 200 grams de mongetes tendres fines.
0: Vale, molt bé.
1: Una senyora ceba.
0: Una ceba grossa.
1: Una ceba ja pot ser grossa. I mig quilo de tomàquet. I un parell o tres de grans d'all i julivert. Fer una mica d'all i julivert per també mesclar-ho amb la tomàquet i la ceba. Perquè s'ha de fer el sofregit. Això és sofregit, eh?
0: Val.
1: La ceba ben rossa, amb el seu raig de conyac, i llavors tireu la tomaca que es cogui i hi tireu l'all i julivert. Tot això us ha de quedar, doncs, ben cuit, eh? Ah, 200 grams de salsitxes, tallades ben petites, també.
0: De salsitxes.
1: I 150 grams de pernil ben magre i de bona qualitat, com és lògic.
0: Molt bé, perfecte.
1: Sal, oli i pebre blanc.
0: Sal, oli i pebre blanc.
1: Sí. Ara, tot això, aquests ingredients ja els tenim fets, perquè, lògicament, en poc rato ho tens arreglat, perquè ara, en aquest temps, els pèsols ja venen cuits.
0: Oh, i tant.
1: Doncs en la lata de pèsols, només que agafi... No te descuidis de posar-hi sucre, eh? Com els hi facis arrencar el bull.
0: En els pèsols?
1: En els pèsols.
0: Què diu ara?
1: Sí, perquè...
0: Doncs mira que no ho has fet mai, eh?
1: Doncs fes-ho perquè canvien de sabor.
0: Què diu?
1: Perquè el pèsol, és que la dona, el pèsol més aviat sempre hem sentit a dir que és dolç, però enlatat i tot, perd tota la substància, i en canvi el sucre li dona el relleu de la tendró.
0: Ah, està bé. I que és una punteta ben bé de...
1: Home, una culleradeta petita.
0: Però si fessis una miqueta, si fessis sal i ho salessis una miqueta així, no?
1: Exacte, perquè Déu-n'hi-do, per això és mig quilo de pèsols, Vull dir que una cullerada t'ho accepta,
0: està bé, està bé, ja molt
1: pots
0: bé.
1: Pots posar una cullerada de cafè,
0: molt bé,
1: de sucre.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: Quina és l'època dels pèsols, Paquita?
1: Eh?
0: Quina és l'època dels pèsols de...
1: Pèsols és
0: l'abril
1: per Setmana Santa.
0: Per Setmana Santa.
1: Sí, és entre últims de març i fins a primers de maig. O mig any de maig.
0: És
1: a vegades, segons quins arbres, normalment... El fort d'ells és l'abril.
0: Ah, està bé. No, perquè ara m'ha vingut així. Que...
1: Sí, t'ho dic perquè els pèsols de Llavaneres tenen
0: són
1: una fama impressionant i escossona. Si són ben fets, són riquíssims.
0: Molt bé. Sí. Anem a confeccionar aquest pla, Paquita.
1: Tinguent tots aquests ingredients, és qüestió de posar-m'hi. Primer de tot, heu d'agafar les patates i bullir les patates. Jo les pelo i les poso enteres, eh? Les bullo enteres.
0: Ah, està bé.
1: Sí.
0: Per què ho faig, això de bullir-les enteres?
1: Ja tu ja ho veuràs per què ho faig.
0: Ah, val.
1: Perquè llavors, quan les teniu bullides, ja us dic, no els deixeu bullir massa, eh? Que siguin cuites, però no els deixeu bullir massa. I llavors les deixeu refredar. Això és el primer que s'ha de fer i que diguéssim que es refredin. Quan les teniu fredes, agafeu una plata per anar al forn i la unteu de mantequilla o oli. Això a gust de consumidor. A mi m'agrada molt més amb mantequilla.
0: Untes
1: la plata
0: gustet,
1: de mantequilla i llavors et poses a tallar les patates a rodanxes, però que et quedin una mica grossetes, no siguin massa primes, i cobreixin la plata.
0: Està bé.
1: Les patates és el secret del sol de la plata.
0: Molt bé.
1: Eh? Llavors tu et poses a bullir els pèsols, a bullir les mongetes, que les mongetes també normalment talla les petites, eh? Ben petites.
0: Els pèsols i les mongetes els podem bullir junts, no. Millor separat, no? Per el
1: això
0: temps de cocció, no?
1: Això és el que recomanava, perquè llavors no, les mongetes s'hi ha de tirar sal, i en canvi els pèsols ja t'ha dit sucre.
0: Clar, per separat.
1: I és tot de molt... perquè és diferent com dius, ha de bullir mitja hora una cosa, sí. Si tot és molt poc rato el que vull, que siguin cuits.
0: Millor separat així, eh, Paquita?
1: Sí, separat. I sobretot quan ho tingueu bullit i el coles i que estigui en fred. I llavors us poseu a fer el sofregit. Agafeu una paella, la ceba, que ja pot ser grosseta, grossa, i us poseu a fer la ratllada, jo normalment la faig ratllada, i la faig, ja us dic, ben enrossida i el seu ratllet de conyac, que allò que agafa aquell color.
0: Sí.
1: I llavors hi tiro, ja tinc la tomaca preparada, el mig quilo de tomaca, perquè també és el que ha de dominar, Mig quilo de tomaca, agafo normalment sempre un pot d'aquests que ja venen triturats, sí. I ja li tiro a la ceba. I llavors ja tens l'all i julivert i també, tot junt en allà. Doncs, perquè les salsitxes les heu de coure tallades ben petites i també coure-les a part,
0: Ah, també a part.
1: També a part.
0: I penseu que volia dir que potser com fas el sofregit posar-los per allà mig. No, millor a part.
1: No, a part. Bueno, també podríem coure les salsitxes, que això alguna vegada jo també ho he fet, abans de fer el sofregit, coure la salsitxa que agafa més
0: el
1: sabor de la salsitxa. Tallades petites, rodanxes ben petitones, i les passeu per la paella i les reserveu. Tot això ho reserveu, I el pernil, llavors sí que no cal que el fregiu ni res. El talleu ben petit junt amb les salsitxes.
0: Ah, molt bé.
1: Jo ho tinc ja preparat així.
0: Sí.
1: I llavors em poso a fer el sofregit.
0: Va.
1: I llavors, quan teniu el sofregit fet, ho barregeu tot, el sofregit. Els pèsols, les mongetes, el pernil, les salsitxes, tot junt, que us quedi ja... que la paella quedi ben planeta, sí. De tot. I llavors feu l'escampada a sobre
0: de les patates.
1: De les patates.
0: Molt bé,
1: això
0: molt bé.
1: Que us quedi ben complert. I llavors el secret està en els ous. Els ous us recomano que siguin frescos i que primer els obriu amb un plat. Jo sempre almenys ho faig així, que sigui segura que, que el rovell no se m'arrebenti.
0: Que no estigui... està bé.
1: I llavors quan tens l'ou ja, que és segur... del plat, ja el pots anar col·locant a sobre de tot això.
0: I després, Paquita, amb l'ou posat a sobre el plat,
1: sí.
0: No, doncs ja no hi ha perill que es rebenti la llema?
1: Tot s'ha de fer amb cuidado,
0: molt de cuidado,
1: això,
0: Val.
1: No pots anar desbarada.
0: Però si fas així,
1: però
0: esclat...
1: No. Si no te se rebenta quan tu el trenques en el plat, l'ou no es rebenta.
0: Ben cuidado.
1: Llavors, un cuidado, el vas col·locant. Quatre i quatre. Tens els forn encès a 150 o 170 graus, i tot ha d'anar al forn. I així és que veus que la clara és cuita, pensa que tanca el forn, no el treguis fins que us aneu a dinar.
0: I quedarà al punt.
1: Hasta potser, te vaig a dir una cosa, que potser que l'obrissis al forn, perquè hi ha vegades... És que el rovell és interessant que no es cogui.
0: Clar, que estigui ben bé al punt de l'ou ferrat,
1: exacte, que sigui al punt de l'ou ferrat.
0: Ai, doncs és un plat molt divertit,
1: és
0: Paquita.
1: És divertit, o sigui, que el pots fer tranquil·lament el dia abans, ho pots preparar, tenir-ho tot preparat, però més que res més, són plats de diari, que...
0: Sí, no.
1: Ara,
0: Esclar,
1: un plat d'aquest dia prou,
0: Esclar, perquè entra la patata, que la tens a sota, doncs, per agafar, doncs, amb la...
1: Cures i tot això, doncs creu-me que és un plat i no és molt corrent i queda boníssim.
0: I aquest també és d'aquests que, a veure, és per tindre'l molt en compte, aquests ous amb verdura.
1: Sí, perquè els dies de cada dia, noies, jo no sé si a vosaltres us passa, però sempre dius, és que sempre hem de menjar el mateix.
0: Sí.
1: Eh, que és veritat?
0: I aquest és allò que...
1: macarrons, o l'arròs el dijous, sí. A l'escudella el dilluns. Escolteu-me, sí, és sí, que sí, val la pena de variar
0: una mica. Oi, tant que sí. I doncs aquests ous amb verdura, jo els veig, doncs, ara com vostè ha dit el nom aquest, som a Setai, mare, sí, durà ser verdura així bullida, que és el que diem, no?
1: Sí,
0: verdura,
1: sí,
0: verdura,
1: sí,
0: però,
1: sí, sí, sí.
0: Però bueno, té doncs molt de color i doncs sí, molt bé, no?
1: I inclús per dir-te, jo quan els he fet en plan de dir hasta m'agrada per... agafo el pebrot vermell i a sobre del rovell
0: n'hi poso,
1: faig allò una mica com d'adorno.
0: Està bé, està bé.
1: Perquè és canviar, que diguéssim, el color.
0: Sí, sí, i també, bueno, si t'agrada una mica el pebrot també és molt bo, eh?
1: Bé.
0: Paquita, anem a repetir els ingredients?
1: Doncs sí, senyora. Són sobretot aquells 8 ous frescos. Eh? 1 quilo de patates. Si sou que mengeu molt, potser que n'hi poseu 1,5 quilos.
0: Val.
1: Això hi ha vegades la mestressa també ha de sebre.
0: Sí.
1: M'entens? Llavors, 1/2 quilo de tomaca, una lata de tomaca de 1/2 quilo. 1/2 quilo de pèsols, ja us ho he explicat, eh? Perquè ara aquest temps han de ser o congelats,
0: sí,
1: o de lata. Però encara que siguin congelats,
0: el
1: feu-los i rencalbulli amb la cullerada de sucre, perquè canvien molt, eh?
0: Està molt bé això, eh?
1: Sí, molt
0: bé.
1: I llavors, les mongetes tendres, també, amb quasi amb 1/4 quilo n'hi ha prou, eh? Tallades ben petites, també, cuites a part dels pèsols, eh? Els feu rencar
0: el tanto, això, el tanto, eh?
1: Ah, exacte. I llavors us poseu a fer el sofregit. O sigui que és una ceba grossa, ja pot ser grossa, amb el 1/2 quilo de tomaca que us dic, teniu preparat un platet d'all i julivert i li tireu també, tot junt, i sobretot, abans de fer el sofregit, sofregiu les salsitxes. Els 200 grams de salsitxes jo els atallo ben petites, la rodona de la salsitxa ben petita,
0: sí.
1: I els acoc abans de fer el sofregit.
0: Sí, és que esclar, de fa un gustet.
1: Agapa això, que agapa aquella mica, per això dic de tirar-hi un polset més de pebre, perquè tingui més bon sabor. I llavors retireu les salsitxes de la paella i us poseu a fer la ceba, eh? I llavors, i quan és la ceba ja ben cuita i ben rossa, la tomaca amb l'all i julivert,
0: sí,
1: que us quedi un sofregit simplement,
0: bé,
1: però bo i amorós, eh? I això, primer de tot, quan teniu les patates tallades, ja us ho he dit, les talleu a rodanxes i ompliu la plata, eh?
0: És que vull és un plat, vull dir, exquisit,
1: sí,
0: eh, també?
1: Sí, sí,
0: encara
1: sí,
0: que no sigui vostè que diu que és de cada dia, el trobo que és molt exquisit, aquest plat.
1: No, molt bé, oi, com a primer plat, hasta un dia que et vingui de bé, com a primer plat també...
0: El primer, per mi segon, però ja també ha de tipar
1: sí,
0: això per aquí,
1: ha de ser,
0: eh?
1: No, normalment, jo te parlo amb sinceritat. Un dia de cada dia, doncs, és diferent de de sempre. Sí,
0: sí. Mira, Paquita, jo li volia preguntar una cosa, que estem parlant de tot això que, doncs, ens has esmentat dels pèsols amb una mica de sucre,
1: sí,
0: ens ha parlat que millor tot això coure-ho per separat. Una ensaladilla feta a casa...
1: Eh?
0: Una ensaladilla feta
1: sí,
0: a casa,
1: sí,
0: és a dir, els pèsols...
1: No,
0: tot
1: és
0: això...
1: que tot també... Bullo separat.
0: Val, això li volia preguntar-li
1: doncs
0: també.
1: Doncs sí, queda l'ensaladilla amb doble sabor.
0: I la pastanaga també per a part.
1: Perquè mira, la pastanaga, quan tens la pastanaga cuita, tens els pèsols, si ho fas junt tot, la patata desfeta,
0: sí,
1: els pèsols,
0: sí,
1: que què? M'entens? No, per anar bé, tot ha de ser fet al seu punt. I escorre'l, i cada un, i llavors mesclo.
0: Ho reixo tot.
1: M'entens?
0: Sí, perquè hi ha vegades... Allò
1: jo
0: que
1: no ho aconsellaria mai de la vida que ho fessin junt.
0: Hi ha vegades que la veritat és allò que per fer anar més de vi o el que sigui,
1: no,
0: i sempre has notat que els pèsols no et queden mai al punt, eh?
1: No, ni els pèsols, ni, i a més, que una cosa es desfà, llavors l'altra queda cru.
0: Clar.
1: Canvi d'aquesta manera, no?
0: D'aquestes verdures, quina és, Paquita, la que tarda més temps a coure-se els pèsols? Deu ser, no?
1: No, perquè ara en aquest temps menys... tant si els compres congelats com si els compres de lata.
0: Ah, bueno, val.
1: No, el que costarà més és la mongeta tendra.
0: Ah, està bé. Encara que sigui d'aquesta tan prima,
1: encara que sigui d'aquesta tan tendra, que tampoc... També és per l'estil. L'hora del rato que pot estar el pèsol ha d'estar la mongeta.
0: Més o menys, sí. I sempre, i, a veure, per exemple, l'aigua de fer bullir, per exemple, els pèsols...
1: Fer-los servir per les mongetes, no.
0: No.
1: No, no, perquè la mongeta no admet el sucre.
0: El ah, si te'n rompes el sucre, també, és veritat. I la pastanaga? La pastanaga, què?
1: Mira, la, jo aquí no n'hi he posat mai.
0: No, però ara estem parlant de l'ensaladilla, jo.
1: Però per l'ensaladilla, primer de tot, la pastanaga és el que haig de bullir. Més que les patates, eh?
0: És el que costa més,
1: no? És el que costa més. Uh-huh. És el que costa més de tot, eh?
0: La proporció que vostè hi posa en una ensaladilla, què hi posa més? O ho posa tot per un igual? Més patata, més...
1: No.
0: O tot
1: no,
0: ho posa
1: no,
0: per
1: no,
0: un
1: no.
0: igual?
1: El que domina més, que diguéssim que res, és la patata, eh? Uh-huh. Però, a part d'això, llavors, tu ja saps que la tuna ja és riquíssima, que el pernil ja és boníssim, o sigui que... Per fer un bon plat d'ensaladilla que sigui canvia molt d'un entremès que sigui d'adorno, com aquell que sí, diu la mantequilla. Sí. Ai, l'ensaladilla. Però quan tu fas un plat d'ensaladilla, vull dir que tipa molt, també.
0: Sí, és un bon plat, és un plat que... Realment...
1: I ara, en aquest temps, tant em pots menjar al fred com calent, perquè uh-huh. si el menges amb maionesa també.
0: Paquita, si després amb una ensaladilla, jo estic posada a l'ensaladilla ara perquè fa temps que li volia preguntar-li.
1: Sí.
0: Aquesta ensaladilla, una vegada cuit tot per a part i ho barregem tot junt, a la nevera és igual que ho puguis guardar un dia o dos, tot barrejant junt, o vostè aconsellaria que ho guardéssim tot ja per separat?
1: No. No. La pots guardar tranquil·lament. Un cop la tens bullida...
0: Però tot junt ja, remenant-ho.
1: Tot junt, ja? L'única cosa és la maionesa.
0: Almenys no posar-li...
1: La maionesa no li posis fins al moment que dius, ara avui farem ensaladilla i vaig a... Uh-huh. Tu pots bullir la verdura durant el dia abans, un parell de dies, cada dia, doncs, però sempre assegura't de tapar-la i posar-la, encara que sigui mesclada, que sigui amb junt.
0: Sí.
1: La nevera, que està un parell o tres de dies, tranquil·lament.
0: Va.
1: Sense mantequilla,
0: sí, ai, sense la maionesa.
1: Maionesa.
0: No, jo volia saber si vostè ens recomanava doncs, que la podien barrejar o ho tenien que guardar tots els elements separats
1: no,
0: i
1: barrejar-ho
0: al mateix moment de servir-la,
1: no? Es pot barrejar tranquil·lament. Això sí que
0: què hi sol posar vostè de maionesa? Aquesta maionesa, o això deu anar al gust? O quina és la que lliga millor?
1: Mira, jo no ho sé, perquè nosaltres, ja saps tu, que sempre ens la fèiem.
0: Uh-huh.
1: Ara de les cara hi han n'hi ha que diu que sí, que són molt i molt bones. El que jo no te puc dir ara el nom.
0: Però, per exemple, vostè no li ha de posades amb una mica d'all, la maionesa?
1: No, val la pena.
0: No?
1: No. Home, si la fas tu,
0: uh-huh.
1: i piques un gra d'all,
0: sí.
1: I té un altre sabor.
0: Uh-huh.
1: Sembla més d'això. Però la maionesa en si no hi va all, eh?
0: Val. Aquí està. La maionesa en si no hi va ja.
1: No
0: aquí,
1: hi va.
0: Aquí
1: ai, no.
0: I una altra cosa, ous frescos, com es nota que un ou, com tu l'obres...
1: L'ou dur?
0: No, l'ou, quan tu l'obres, per exemple, com vols fer... Què es nota, que es desfà tot?
1: Sí, i tant, de seguida. Mira, si no és fresc l'ou,
0: sí.
1: Tu, amb molt de cuidado, perquè també hi ha vegades no pots anar de barruera, però tu trenques la closca d'un costat i amb els dos dits... L'obres,
0: sí.
1: M'entens? I de seguida ho veus. Si te marxa el rovell, no te s'ocorreixi. Aquell ou, pensa't que no està en el seu punt.
0: Mm-hmm. Molt bé. És a dir,
1: m'entens? Sí. Hi ha vegades que es fa amb els dits,
0: Sí,
1: també.
0: Però fent-ho un cuidado.
1: No és perquè sigui dolent,
0: Sí.
1: Perquè aquesta, inclús jo... m'he trobat, que algunes vegades m'hi he trobat i l'he aprofitat, has de batre'l,
0: sí.
1: Per exemple i...
0: Però si queda molt i molt escampat
1: No, ja ho veuràs que si els ous són frescos ja et prometo jo que no se'n desfà ni un. El que passa que ja t'ho dic, l'avantatge també és el cuidado.
0: Clar, també.
1: Perquè amb els dits ja a vegades també...
0: Cinemes barats, com vostè diu, que la cuina s'ha de fer amb molta cura i molta tranquil·litat.
1: Home,
0: Paquita?
1: Sí, aquestes coses valen la pena.
0: Doncs molt bé, hem agafat dos apunts més que a mi m'ha semblat interessants, això de l'ensaladilla, que hi ha vegades no ho fas, com us ho ha explicat vostè. Yeah. I avui ens quedem amb aquesta recepta que ens ha proporcionat, d'ous amb verdura, que, jo penso que és...
1: És un plat excel·lent.
0: Sí, és molt llaminer per poder-ho fer, i molt, molt diferent, eh?
1: Exacte, i és allò de que canvies el plat del dia.
0: Molt bé, Paquita, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies.
1: No,
0: la setmana vivent no la tindrem perquè és Santa Maria i és festa.
1: Ah, esclar.
0: Així és, que disfruti molt.
1: Això és el que hem de preparar.
0: I ja serà fins l'altre.
1: Trobar-nos bé,
0: el principal.
1: Sobretot a la meva edat, ja no demano res més que trobar-me bé per
0: la salut, no? La salut que sempre s'ha dit, no? Perquè tot salut.
1: Ah, i tant.
0: En totes les èpoques de l'any, per això, Paquita, eh?
1: I tant.
0: Gràcies,
1: i tant.
0: Paquita. Que au, passis bons dies.
1: Adéu-siau a tothom.
0: Adéu-siau.
2: D'11 a 1, a Ràdio Tordera, ara i aquí, d'estiu, amb Rosa Maria Ruscalleda. Ràdio Tordera. Flors, plantes, arbres, adobs, pesticides i tot per...
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930-130278
8: o a dentalcompany.es.
7: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
9: 107.1 FM. Ràdio Tordera. 107.1 FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 10 de setembre, les tres paraules del dia són transport, diada, aplec. Transport s'estrena al servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal amb 245 estudiants diaris i l'esbar Joaquim Ruïra actuarà aquesta tarda a la plaça de l'Església amb motiu de la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya. Diada. La plaça Lluís Companys acollirà els actes institucionals de la Diada demà 11 de setembre i darrers dies per visitar l'exposició del diari Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país a la Biblioteca de Tordera. Aplec. Aquest dissabte tenim l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. La missa serà a les 12. En esports, el primer equip del Club Futbol Tordera rep aquest dissabte l'Unió Esportiva Quart a la tercera fase de Copa Catalunya. I el pavelló parroquial acull aquest cap de setmana la desena edició del torneig Marc Serra. De divendres a diumenge i s'obrirà demà a les 9 amb un duel d'hoquei Lliga Plata entre el Club Patí Tordera i el Cerdanyola. Amb l'inici del curs escolar s'ha estrenat el servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal amb 245 estudiants diaris. El servei mantindrà les rutes i les parades d'anys anteriors. Nàdia Cantero és regidora de Transports.
2: Consell Comarcal agafa el servei. Sí. Nosaltres els hem demanat que mantinguin les rutes i sobretot les parades, que no treguin cap parada. I hem demanat, sobretot hem marcat, que el servei continuï sent com a mínim igual de bo que el que tenia fins ara.
1: Avui 10 de setembre és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi a Sant Nicolau de Tolentino. Entre els famosos que fan anys destaquem Colin Farrell, que fa 66 anys. Demà és la Diada Nacional de Catalunya i falten 45 dies per al canvi d'hora. A Tordera avui tindrem núvols i clarianes amb temperatures agradables i demà més del mateix. Farmàcia de Guàrdia, la Marcoval, a la plaça de l'Església. Fa un any explicàvem que s'obria una convocatòria per cobrir dues places d'agent de la policia local. Fa 5 anys s'acabaven les restriccions en les trobades socials en el marc de la Covid-19 i fa 10 anys Tordera estava en alerta per risc d'incendi forestal.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Doncs bé, nosaltres sí que, doncs, la pell de brau ja tenim a punt aquest espai que avui tenim la gentilesa i el gran honor de que ens acompanyi en Josep Gaire Genet. Josep, benvingut, bon dia, acosti's al micròfon.
1: Gràcies, bon dia.
0: Benvingut. Nosaltres sí que l'agraïm moltíssim, doncs, que hagi accedit de vindre als estudis de Ràdio Tordera i que ens pugui parlar una miqueta de coses de... Jo m'agradaria avui començar una miqueta per coses de la seva infantesa. Vostè a quin carrer va néixer? A quin carrer va néixer?
1: Jo, a l'Amistat, al Camí Ral.
0: En el Camí Ral?
1: Sí.
0: És a dir, a l'Amistat és...
1: La Societat l'Amistat.
0: La Societat l'Amistat, vostè va néixer allà on es va fer aquesta, és a dir, aquesta sala?
1: Ara hi ha el banc, no sé si és el banc...
0: Sí, sí, hi ha un banc allà.
1: Hi ha el banc allà. Allà.
0: Vostè que se'n recorda d'aquell carrer, com era petit?
1: Home, jo recordo del teatre.
0: Endavant, endavant.
1: En recordo del teatre que es feia, el Vistat, el Carnaval, era una societat. Feien, jo era molt petit, però en recordo d'això, de l'Amistat.
0: Vostè hi anava a veure el teatre?
1: Home, si era a casa meva.
0: Si era a casa seva, esclar.
1: Ah, clar, perquè el cafè i la sala es comunicava... amb casa. És a dir, que jo he nascut, diem l'Amistat, però el carrer és Santiago Rufinol, per la part de darrere.
0: Val.
1: Nosaltres no protegíssim en aquell carrer, sinó que era l'Amistat. Nosaltres entràvem i sortíem per l'Amistat.
0: Escolti, si és vostè, va néixer en una casa que pràcticament sempre estaven de festa, diem-ho així, no?
1: Hombre,
0: o obres de teatre, sí. I balls, no?
1: Sí, això sí.
0: Què es feia, amb balls, també?
1: Home, el ball de l'Amistat era... Llavors, l'Amistat, i després hi havia el ball de que era, antes era Can Sistet, que eren els que representaven, que eren els pagesos, i aquests, els d'aquí l'Amistat, era el poble.
0: I vostè se'n recorda? Jo ho he sentit una mica, potser vostè m'ho pot explicar, que hi havia una miqueta d'enfrontaments. És veritat, això?
1: Sí, una mica d'enfrontaments, sí, perquè es feien dos embalats, també. Hi havia el dels Rossaires i llavors hi havia l'Amistat. Inclús diuen que un any se'n varen fer tres, però jo no em recordo pas que és d'això.
0: I aquestes picabaralles per què venien? Per les noies o per què?
1: No eren picabaralles, era allò de que semblava que uns eren els rics i els altres els pobres.
0: Aquí. I vostè se'n recorda si us anaven més mudats uns que els altres?
1: No, això, tothom anava igual.
0: Ah, tothom anava igual.
1: Perquè llavors jo, acabat de l'Amistat, vaig anar al puesto que, de Can Sistet, amb un altre cafè, vam deixar aquest i vam anar amb un altre.
0: Ah, doncs mira, i allà també feien coses, també feien actuacions i...
1: L'Amistat, no, allà també, sí. Els Tranquils, en deien els Tranquils.
0: Ah, els Tranquils, sí que s'ha sonat. I allà què hi feien, també?
1: També ball.
0: Ball i també...
1: Teníem el cafè i també passàvem pel mig del cafè i s'anaven a la sala, els Tranquils.
0: Quantes persones hi cabien en aquestes sales?
1: Hombre...
0: Pues és difícil, no? Vull dir...
1: Però com que llavors l'única festa que hi havia aquí era el ball, perquè ball, teatre, però res més.
0: I se'n recorda vostè que hi venia molta gent, tant en el...
1: Sí, tant a l'Amistat hi havia un bon ball i en els Tranquils també.
0: I els horaris de ball, quins horaris feien?
1: Aquí en el ball?
0: Sí, els horaris que feien, a quina hora començava el ball? A quina hora s'acabava?
1: Començava tard, cap a les 9. Sempre començava, era el ball de... La festa era al vespre.
0: I fins a quines hores es permetia, llavors?
1: Oh, no, per permetre no et deien res.
0: Ah, no, això passava... Vostè quina edat tenia, més o menys, com se'm recorda de tot això?
1: Però jo podria tenir 8 o 9 anys,
0: Vostè s'ho mirava de lluny, així, això,
1: Hombre, jo sí, no ballava pas, jo.
0: Ah. Per això li comento.
1: Llavors hi feien... Ja havien fet ja... La mis, no sé si feia la Miss Tordera. Ja, no sé si es feia, llavors, ja, com jo em recordo.
0: Potser es va...
1: No, això no. El que em recordo és que feien ball de disfresses.
0: L'Amistat.
1: I hi havia premi per la disfressa que... que d'allò.
0: Està bé, no?
1: Sí.
0: Se'n recorda d'alguna disfressa d'aquesta època?
1: Home, sí, hi havia. Mira, una vegada em penso que que havien de... Em penso que era la meva dona en Pau Descansi, la de Camp Forest i la de Camp Marquès. Aquí aquest...
0: Ah, la Felicita, torn. Potser, no? La
1: Felicita...
0: No. Ah, val.
1: La seva mare.
0: Ah, val.
1: La seva mare. Ja parlo de...
0: D'anys, sí. I que anaven disfressades?
1: Home, no, disfressades, portaven... Llogaven el... Jo em recordo que es deia que llogaven el vestit a Barcelona.
0: Ah?
1: El recader portava el vestit. Ah, no, llavors no anaves pas a Barcelona per caperitxo. Llavors era el recader, aquí a Tordera hi havia... amb Elba, de recader, hi havia el de Can Verdú, recader... Llavors, en Dois, recader, en Paretes Solpater, recader, és a dir que...
0: Molts, no?
1: Home, perquè tot el que es portava d'aquí era el recader.
0: Clar. Déu-n'hi-do, aquesta gent també era el que devien d'anar carregat sempre, no? Perquè...
1: Ah, sí, portaven un moco de fusell molt gros penjat a l'esquena.
0: Te va separar?
1: Sí.
0: I el trajecte de l'estació aquí, que deixava l'anar, no?
1: Sí.
0: I amb pluges i de tot, aquesta gent, eh?
1: Mm-hmm.
0: I...
1: No, hi havia... Antes hi havia... Penso que era només aquí a Cal Terrassà, que hi tenien una tartana per portar-hi els... No penso, que no em pugui dir que fos, per portar-hi els viatjants.
0: Ah, està bé.
1: Sí.
0: En aquest cas sí que, ara parlant, ens hem anat de les disfresses que les portaven des de Barcelona per poder anar... És a dir, devia lluir uns bons vestits aleshores, no?
1: Sí.
0: Però
1: el
0: difícil devia ser...
1: Triar
0: el vestit, no? O potser deia, vull un vestit de, jo què sé, de princesa, o de... I ell potser era el recader que ho triava, no? Perquè això tenia que ser difícil.
1: No sé com ho feien, però sé jo que...
0: I vestits no, macos, no?
1: Que els recaders.
0: Uh-huh. Els recaders, de totes maneres, sí que ara ens agafem molts recaders, inclús portaven ous o així.
1: Home, esclar, quan provaven ous portaven allà també... Oi, també hi portaven tocino, allò, també. Home, si no hi havia recadros, hi havia carn.
0: Sí. Però de totes maneres, això del mocador de farcell sí que em crida molt l'atenció, no? Perquè dius, com podien portar tantes coses? Perquè ara...
1: Home, ells portaven el que podien portar, eh? No era allò que... carregaven el que podien, i si no ho devien deixar per l'endemà i...
0: Cada dia hi devien anar-hi.
1: Cada dia. Ells tenien un abono en el tren i ja estava.
0: Molt bé. Vostè se'n recorda del carrer, doncs, del carrer del Camí Ral, aquesta zona on estava, doncs, més vostè, perquè aquest bar dels Tranquils, a quina zona estava ubicada?
1: Home, és allà on el Graix d'en Camps, al costat.
0: Ah, vale, així és ben a prop,
1: mira,
0: no?
1: Mira, allà hi havia l'Amistat, a Can Sant Hilari.
0: Sí?
1: Hi havia en Sant Hilari, que era Francisqueta i era de Sant Hilari, en deien de Sant Hilari, perquè tot es coneixia per motius aquí. Ara no. I llavors els Tranquils. I a més hi havia, mira, el Cafè de l'Amistat, el Cafè dels Tranquils i el Cafè a Can Castells.
0: Ah.
1: Es diuen dins tres cafès, un al costat de l'altre.
0: Quina competència, eh?
1: Sí, no hi havia pas mala intenció, perquè d'aquí anava allà i d'allà anava... És a dir, que no, tampoc.
0: Josep, en els cafès hi anaven les dones, també, a prendre's un cafè, a aquella època?
1: No, era més dels homes, no hi veies dones, no... No n'hi veia.
0: Això de fer el tallat i aquestes coses que es fan ara, això... No. Si jugava cartes a tots els...
1: Oi, això jugava cartes, sí, era la partida, fer la partida. A casa, a l'Amistat, sempre eren els mateixos a fer la seva partida. Eh? I a Can Sistet no eren els de l'Amistat, com estava jo. Però venien uns altres i també era sempre el d'allò. La mateixa colla a casa sempre a fer... Poca gent, no molta, però poca gent a fer-hi.
0: Normalment els homes, diguem-ho així, doncs, els que s'apropaven més en els bars, treballaven potser pròpiament més en el camp, no? Anaven al camp a treballar,
1: no,
0: la gent.
1: No, aquests no hi intervenien allà. És a dir, al final del camp començava a les 6 del matí i no acabaven fins fins al vespre. Això eren els botiguers que hi havia més. Va. Era la gent de les botigues, aquests sí, perquè obrien una mica més tard o tenien més temps o tot això, però aquí el pagès començava a les 6 del matí i acabava al vespre.
0: Ja estava cansat per poder anar al bar, sí, després, no?
1: Això sí.
0: Quin tipus de begudes se servien en aquella època?
1: No, sempre era un cafè.
0: Cafè? Conyac?
1: Sí. Home,
0: conyac,
1: sí.
0: Whisky, hi havia alguna cosa d'aquestes o què hi havia?
1: Jo te diré, perquè llavors ja era més gran Can Xistet, el cafè de Can Xistet, perquè nosaltres estàvem a estar a l'Amistat i vàrem plegar de l'Amistat, i perquè la vàrem tancar per haver cantat la Santa Espina.
0: Què diu ara?
1: Sí, la van tancar un any.
0: Qui?
1: I llavors nosaltres vàrem anar a estança al costat de Can Palomer. I al costat de Can Palomer, a Can Xistet, que aquest era de Solrà, tenien família Solrà, aquest va dir que plegava i va preguntar al meu pare si agafaria el cafè. I llavors nosaltres vam agafar el cafè. Carrera nostra i va anar amb pistolita, que deien amb pistolita. Era aquest, eh?
0: I de begudes, d'aquestes alcohòliques?
1: No, mira, de begudes diré cafè, una graciosa, una cervesa, un barrejat.
0: Barrejat què era?
1: Era cervesa i graciosa. Llavors deia un cap de xai.
0: Ai, què és un cap de xai?
1: Era una mica de moscatell i un borrego.
0: Ah, està bé.
1: Llavors deien una tila. Una tila era... moscatell amb sifon.
0: Moscatell amb sifon, això és...
1: Moscatell,
0: sí, sí.
1: I dolç, amb un raig de sifon. És bo, si el tastés.
0: Sí.
1: Me'n recordo d'aquest mot, d'allà.
0: I és dir, però veig que a moltes coses se'ls posava així en forma de mot, no? Aquest del cap de xai, és que m'ha fet molta gràcia, aquest,
1: Sí, jo com era allà, era una mica així de moscatell i un borrego, i em deien un cap de xai.
0: Un cap de xai. M'ha sobtat que el que m'ha comentat també Josep, doncs amb el tancament de l'Amistat, doncs per el motiu va cantar la Santa Espina. Qui l'ordre de tancar-ho, qui el feia? La Guàrdia Civil? L'alcaldia?
1: No, ja això ja ho denunciaven aquí a Tordera. Ja ho denunciaven, no sé, jo era petit.
0: Clar, clar, clar.
1: Això ho van denunciar i van d'allò.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, sí, vull dir, el tancament de... En aquí anem parlant, doncs, d'aquests actes que es feien d'esbarjo, no?, en aquests diferents bars. Hi havia gent que cantaven, com a corals, que, per exemple, ara hi ha corals.
1: Sí, recordo que sí, que hi havia un coro, però...
0: És dir, se'n recorda que hi havia gent que cantava, així, grups de gent que...
1: Hombre, llavors aquí sentien tres o quatre persones que de vegades cantaven, això, però hi havia un que cantava molt bé, que era en Brunet, i cantava molt bé, això.
0: És dir, grup, vostè se'n recorda que en el bar, doncs, en l'Amistat,
1: sí,
0: doncs es cantava.
1: No, bé, no els cantava. Aquests eren particulars.
0: Ah, val. Ells
1: sí. Entre ells sí.
0: Entre ells
1: però de coro no em recordo jo de... No em recordo.
0: No se'n recorda cap coro. Les corals potser van vindre bastant més anys cap aquí.
1: El què és?
0: Les corals, això d'haver-hi molta gent...
1: Bueno, aquí les corals venien, que jo em recordo, venien per Pasqua venien les corals de Barcelona.
0: No, fa molt bé.
1: Venien de Barcelona, jo me'n recordo, perquè nosaltres llavors anaven a dinar a la Fonda o aquí a Terrassa, però el cafè te l'encomanaven. Com allà a la pistola ens encomanaven, direu, hem de portar tants cafès, doncs pues, pel coro i portàvem els cafès. I això és...
0: Molt bé, doncs Déu-n'hi-do, aquí a Tordera portar corals de Barcelona, no? Jo penso que
1: sí,
0: es lluïen
1: no.
0: bastant.
1: Home, no els aportaven corals. És que era la sortida del coro.
0: Ah, val.
1: No és que aquí vinguessin, aquí deien a la coral, a Barcelona n'hi havia diverses de corals, i deien un nen anem a Tordera, i això, i veies com marxaven, o marxaven amb forçdais, marxaven amb un pollastre, o marxaven amb una prenda, havien comprat aquí.
0: Havien comprat, i potser la paga devia ser potser inclús també amb material, no?
1: No se'ls pagava per res,
0: clar.
1: Ells venien, ells era la festa que feien ells,
0: sí.
1: de dir una sortida com aquell de fer una excursió.
0: Sí.
1: I venien.
0: Se'n recorda vostè de les caramelles, d'haver-les sentit amb aquestes corals, de cantar les caramelles?
1: Sí.
0: Les caramelles que...
1: El que no em recordo ni les cançons ni això, mm-hmm. No. Perquè tampoc amb el cant no hi ha sigut massa fixo.
0: Val. Però esclar, vull dir, Déu-n'hi-do, que de la manera que s'organitzaven, no?, aquestes corals de Barcelona, amb aquestes sortides que feien, no?
1: Una vegada, penso que una vegada hi van haver dos coros, hi van venir. Això depèn.
0: Sí.
1: Ells eren els que traginaven el poble.
0: A l'escola, vostè on anava, a l'escola?
1: A l'escola, aquí, a la plaça.
0: Aquí sota el monter, sí, l'Ajuntament,
1: sota,
0: no?
1: Sota l'Ajuntament.
0: I aquí anaven nens i nenes?
1: No, només anàvem nois, però amb 70 o 80 aquí.
0: Què diu ara?
1: Mare de Déu. Hi havia el senyor Fàbregas, i llavors hi havia l'estudi de dalt, que en dèiem l'estudi de dalt, l'estudi de baix.
0: Està bé. Però l'estudi de dalt on estava situat?
1: Allà, aquell bar que hi ha al costat de Camp Privat, allà davant de l'ambulatori, que hi ha un local tancat, allò era, hi havia el pati, que ara hi ha edificat el peix i tot això.
0: Sí, la peixateria Canals i tot això.
1: Hi havia el pati i el col·legi.
0: I allà qui anaven, els nens quins? O això era igual? Els pares segons on te decidien?
1: Allà on, suposo, que allà on t'apuntaven anaves...
0: Mm-hmm. Però en tants de nanos amb una classe, devia ser molt difícil de poder, en aquest cas, controlar-los, no?
1: Els més llestos, mm-hmm. Ell estava sentat, el mestre aquí, el que havien de multiplicar, els que havien de dividir, tot això, el que eren més llestos deia aquesta secció de 8 o 9. Tu aquesta altra secció de 8 o 9 per restar, els altres per sumar.
0: Ah, està bé.
1: Els altres, això ja està.
0: Us tenien ben organitzats així.
1: Sí.
0: No, perquè, clar, sembla difícil, no?, amb una sala amb tants de nanos, Déu-n'hi-do,
1: sí.
0: No?
1: Sí, però tampoc hi havia la maldat que hi ha ara, d'allò que són més vius ara. No érem tan llestos en llavors.
0: Bueno, potser eren més pacífics, perquè tot era més pacífic, no? Potser cap a aquelles èpoques.
1: I llavors tenies el pati ens era la plaça, nosaltres.
0: Ui, tant.
1: Sortíem un rato, mira, a fer ballar la baldufa, ja està. Sí.
0: El joc era la baldufa?
1: Com sortíem nosaltres, la baldufa ens agradava molt. Jo encara en tinc 3 o 4 i encara ensenyo de fer-la ballar als nanos.
0: És difícil, fer ballar la baldufa ben ballada. Jo trobo que s'ha de tenir bastanta...
1: La baldufa, jo m'ha agradat molt, encara de

0: biscot era una baldufa en sense clau. Ho posàvem al centre. Uns picaven cap aquí i els altres cap allà. Al contrari, jugàvem així.
1: Ah, està bé.
0: I després aquest... Home, també s'havia romput algun vidre, també, perquè... I era molt perillós, sí, perquè si s'enganxava podies fotre un cop al cap d'algú. Era... No era tampoc tan maco, però la baldufa a mi m'ha agradat molt, molt, molt, molt. Incombina que les tinc, en tinc a casa.
1: Jo la trobo molt difícil de jugar a la baldufa, vull dir que els nanos també amb això... Segurament que ara els hi dono una
0: baldufa. El bonic del baldufa és tirar-la forta i que ronqui, eh?
1: I que ronqui, què vol dir? Que
0: se, sent, se senti. Hi ha baldufa que no, hi ha baldufa que sí que ho fa.
1: Però això és, del baldufa, és seus la força que la tires o és el tipus de baldufa?
0: No, és la força que la tires.
1: Ah.
0: L'has de tirar en ràbia, no creguis pas.
1: Ah, per això ho dic, perquè és clar que faci aquest ronron.
0: En aquí a la plaça teníem, ja hi havia un sot i allà hi posàvem... De vegades no la tocaves, moltes vegades no la tocaves, però si la tocaves anava lluny, eh? Si tocaves el picot.
1: Molt bé,
0: però,
1: no?
0: Però si també descarrilava, se'n marxava, podies fotre un cop al cap d'algú.
1: Què més jugaven a banda de la baldufa? Amb alguna pilota, futbol, aquest tipus d'esports se jugava a aquella època?
0: Mira, aquí jugàvem, aquí a l'església, aquí, a saco, que en dèiem, una pilota de tennis i amb la mà. Un brany jugar, mira, saco, anar tirant.
1: I la pilota de què era?
0: D'aquestes de tennis.
1: De tennis, però devia ser d'un material d'aquell...
0: No, aquestes de tennis. Aquesta és, la pilota de tennis, que a Can Pasqual es jugava a tennis.
1: Sí.
0: I si podies, així s'escampava una pilota i la podies agafar i tenies la pilota de tennis, venies aquí i venien a jugar. I, o te la deixaves aquells perquè juguessin, però era una pilota de tennis. I llavors també s'hi jugava a baletes, que jo també encara les tinc, i procuro d'ensenyar-los als nanos, però costa molt, els hi costa. Jugar a baletes, hi havia un joc de... deien, anem a jugar nanes? A jugar nanes era... Fèiem un rotllo i posàvem dues baletes cada un. I llavors no, tiràvem a la raia, el que sortia primer, un tros lluny de com d'aquí allà, amb la baleta grossa, aquelles eren petites, i el que era primer tirava, i si tiraves entraves una bé, si no tiraves et posaves aquest cantó, l'altre es tirava, posava en aquest cantó. L'assumpte és que tu no matessis, anàvem a matar.
1: Sí.
0: I si guanyaves i els mataves, llavors quedaves del rotllo.
1: Ah, molt bé, no? Molt bé, devia ser bastant interessant, eh?
0: Llavors ja hi havia el desplantar peça. Era, això ja era una mica més gran. Posaves 5 o 10 cèntims posats aquí. A l'altre cantó 10 cèntims més, i a l'altre 2, segons els que jugàvem. I llavors jugar també igual com si juguessis tirar el que era primer... i arribar a desplantar. Desplantaves una peça que la tocaves, quedava teva.
1: Ah, mira.
0: Teva. I si sense tocar a cap d'aquí mataves els altres, és a dir, que tu tiraves i tocaves amb ell, representava que eres mort, aquell.
1: Ah, està bé.
0: Doncs llavors, sí, si no havia tocat cap peça, però totes les peces quedaven per tu.
1: Oh, escolta'm, interessant, ja que és com sembla que jugava algun centimetre després, doncs.
0: Sí, ja. Llavors, a l'era de Cal Ros se jugava... a plantar peça, No a plantar peça. Posaves 10 cèntims aquí i et posaves així, sentat a terra, així encarat. I l'altre era allà, amb un grapat de boletes, si en tenia, i deia, de pic i de rossegantes.
1: De pic i de rossegantes, què volia dir això?
0: Això vol dir que la podies tirar rossegant la baleta, sí. I la podies tirar... Així és.
1: Tirada.
0: Sí, i n'hi havia que en sabien molt que tirant-la de pic et tocaven la peça i era seva.
1: Clar.
0: I em deien, de pic i de, el que estava, el que posava els 10 cèntims, el que posava els 10 cèntims, sí. Deia, de pic i d'arrossegantes, és a dir, que podies tirar. I si no et deien d'arrossegantes, només podies tirar d'arrossegantes.
1: Ah, està bé, esclar, el que posava la... Déu-n'hi-do, Està una mentida, se jugaven jocs, crec, que a veure, que molt imaginatius, no?
0: Aquí,
1: I de molt, no sé...
0: I llavors també, quan ja érem més grandets, pues, la nostra festa era a la tarda... Plegàvem del col·legi i tirant a la riera, jugar, ja ens fèiem una barra.

0: roca, de canyes, i allà jugaven els bons i dolents amb l'espasa i d'allò.
1: I passava, baixava molta aigua?
0: Home, no, quan venia no. L'estiu no en passava molta, però sempre... No, perquè hi havia vegades que perquè anessin a rentar les dones havia tingut de fer sanja, eh? Ara que l'aigua era molt soma.
1: Molt bé, avui hem començat a parlar amb en Josep, aquell Genet, que li agraïm moltíssim que hagi vingut. Hem parlat d'algunes vessants, doncs, de la seva infantesa, d'aquests jocs que hi havia aquí a Tordera, i suposem que a carreu dels pobles d'aquella època. I bé, nosaltres ens quedem amb la Riera. Li agraïm moltíssim, Josep, novament, l'esperarem un altre dia, i si li sembla, continuarem després parlant de la Riera, sí? Moltíssimes gràcies, fins la propera, Josep.
0: Gràcies.
1: Doncs bé, fins aquí arribem a 5 minuts per arribar al punt de 3:15 amb aquesta estona on la història n'és protagonista. Això és La pell de brau.
2: Doncs a una, ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
3: Càpsules informatives, a tota hora amb recepta dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
4: L'Associació de Gent Gran L'Esplai, amb el suport de la Fundació La Caixa i la col·laboració de Ràdio Tordera i el programa Temps de Paraules, que s'emet els dimecres de 9 a 10 del vespre, convoca el 21è concurs de poesia i també el 21è concurs de rapsodes. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 19 de novembre a les 6 de la tarda a la sala d'actes de l'Esplai, on es recitaran les poesies guanyadores. Per consultar les bases i més informació, connecteu-vos a radiotordera.cat.
5: Grup Nou Tècnic, especialistes en seguretat i comunicacions. Al carrer Canigó 21 de Tordera o al telèfon 93 764 13 33 et porten les últimes novetats en sistemes de seguretat, alarmes, càmeres de vigilància i caixes fortes. Grup Nou Tècnic, vine i t'informarem sense compromís o visita el nostre web www.noutècnic.com.

0: Necessita polir o abrillantar el terra de casa seva? Amb més de 40 anys d'experiència, ens oferim per polir, abrillantar i fer tota classe de feines sobre qualsevol tipus de superfície al preu més ajustat. A més, et fem el pressupost sense compromís. Si necessita polir o abrillantar el terra, no ho dubti. Truqui'ns al 606-46-7187 i casa seva brillarà com si fos nova.
1: Sonoteca, el millor de 29 anys d'emissió. Els dilluns, de 3 a 4 de la tarda, i dimecres, de 10 a 11 de la nit.
2: El millor en repostaria artesana ho trobaràs a Pastisseria Sant Jordi. Lioneses, tortells, braços de gitano, pastissos i molt més ho trobaràs a Pastisseria Sant Jordi, al camí Ral 29, cantonada amb el carrer Sant Ramon, i al telèfon 93 764 0595 per encàrrecs. Pastisseria Sant Jordi patrocina el Matí de Sardanes.
3: Preparem la tornada al col·le. A Llibreria Núria trobaràs tot el que necessites. Motxilles, carpetes, llibretes i el que faci falta. Recorda que en material escolar fem un 10% de descompte. Vine a Llibreria Núria, estem al camí Ral número 8 i telèfon 93 764 1736.
4: Els polítics a Ràdio Tordera. Els dimecres a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
5: Ràdio Tordera.
4: Atenció, si us plau. Esports Barceló hi podeu trobar material i equipament esportiu de les primeres marques, els millors preus, amb grans descomptes. I sigui qui sigui el teu esport. Esports Barceló, a l'Avinguda Fibracolor número 14 de Tordera.
6: 107.1 FM.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
7: Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
11: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: i aquí, al magazín dels matins de Ràdio Tordera, d'11 a 1 amb Rosa Maria Ruscalleda.
1: Doncs bé, cada vegada tenim moltíssimes més coses per explicar-los sobre el que és aquest indret del Maresme on vivim, on compartim. Doncs bé, de mica en mica anem arribant a la recta final d'anar-los doncs, aportant aquesta informació, però bé, no volem deixar enrere de parlar d'aquests molins de Tordera. De molins a la comarca n'hi ha força, alguns de coneguts pel seu estat de conservació o per les mesures que s'hi ha pres quant a la seva conservació i també a la seva divulgació. Com el molí fariner de Cal Marquès de Pineda o el molí d'en Jordà de Santa Susana. Poc o molt a cada poble s'han pogut documentar arqueològicament i documentalment entre un i sis. I si es calculés la mitjana, tindríem un parell de molins per municipi. Però bé, aquest municipi que trenca totes les estadístiques és el cas de Tordera, on que fins ara se n'hi han pogut identificar fins a 23. La gran abundància de molins a Tordera té a veure, òbviament, amb el pas del riu per al seu terme. Doncs bé, anem a explicar-los una mica la distribució dels molins del Maresme. Com dèiem, 23 a Tordera, 6 a Argentona, 4 a Mataró, Llavaneres i Dosrius, 3 a Arenys, a Caldes d'Estrac, a Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda i Sant Iscle de Vallalta, 2 a Cabrera, a Montgat, a Sant Cebrià de Vallalta, a Sant Pol de Mar, a Sant Vicenç de Montalt, a Vilassar de Dalt i a Vilassar de Mar. I un a Masnou, a Premià i a Santa Susana, també a Teià i a Tiana. A més, hem d'afegir que, malgrat que al Maresme hi ha una vuitantena de molins, molt pocs gaudeixen d'un pla de protecció i conservació o una difusió específica. Molts d'ells són d'època medieval o moderna i atès que ens parlen de l'aprofitament dels recursos hídrics naturals per convertir el blat en farina, caldria que en tinguéssim especial cura per transmetre aquells coneixements seculars a aquestes generacions futures.

I bé, amb les cançons que anem, doncs, compartint junts. En aquest cas, són els convidats amb un dels dos, senyora. Una d'aquestes versions que també estan, doncs, recollides d'aquesta formació, els ABBA. Però bé, ve el moment d'anar continuant parlant, doncs, d'esdeveniments que han passat aquí al nostre indret tan estimat com és, doncs, el Maresme. I parlarem de la primera consulta sobre la independència de Catalunya. Els símptomes d'esgotament del model autonòmic i els problemes seculars de l'anomenat encaix de Catalunya dins d'Espanya, així com les constants agressions identitàries que pateix Catalunya, sobretot en el camp de la llengua i del règim competencial, juntament amb la percepció que la major part dels catalans tenen d'un estat, l'espanyol, que només els vol a efectes de tributació fiscal, ha fet créixer notablement el sentiment independentista i ha fet veure a molts catalans que l'única sortida a l'actual atzucat és la independència de Catalunya. Una independència i la consecució d'un estat propi i independent. En aquest marc s'han de circumscriure diverses fites històriques com la cadena humana, la via catalana, de l'11 de setembre del 2013, i la gran manifestació de Barcelona de l'11 de setembre del 2012, amb dues, en favor de la independència de Catalunya. Aquestes grans fites han generalitzat la sensació que, en poc temps, la celebració d'una consulta, si l'estat espanyol ho permet, o, en cas contrari, d'unes eleccions plebiscitàries, acabaran abocant el Parlament a una declaració unilateral d'independència que permetrà a Catalunya recuperar l'estat i la independència que perderen l'any 1714 com a conseqüència de la Guerra de Successió. Sigui com sigui que es resolgui la situació actual, no es pot entendre sense un important procés que s'inicià a Arenys de Munt de forma pionera i que s'exportà a la major part de les localitats del Principat de Catalunya i encara més enllà. La celebració de la consulta referendària que se celebrà el 13 de setembre del 2009 donà el tret de sortida a un moviment coordinat d'una forma modèlica i que va dur a la celebració de consultes idèntiques a l'adherència a més de 500 municipis de tot Catalunya, en 6 onades diferents entre els anys 2009 i 2010. Tot va començar quan el ple municipal de la vila d'Arenys de Munt va votar majoritàriament a favor de l'autorització d'una consulta que s'havia de fer el 13 de setembre del 2009 i que seria organitzada, sostinguda i promoguda per la societat civil a la qual l'Ajuntament cediria el padró d'habitants. Fou una consulta d'àmbit local i no vinculant, i la pregunta deia així: està d'acord que Catalunya esdevingui un estat de dret independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea? Hi van poder votar immigrants i els joves majors de 16 anys, i el resultat va mostrar un acaparador suport a la independència. Malgrat les amenaces d'agressió i d'intimidació d'alguns falangistes que se desplaçaren a Arenys, la jornada es visqué de forma festiva i amb un gran seguiment mediàtic nacional i també internacional. I a més, d'aquesta manera els aranyens passaren a la història com els promotors d'allò que s'ha convingut en anomenar dret a decidir, i que és un terme que s'emprà sovint eufusivament
per no ofendre l'unionisme i defensar allò que és una democràcia. Hauria de ser el més usual resoldre les qüestions per via electoral i referendària.

Doncs bé, anem acabant i parlarem de les festes i la gastronomia. Hem cregut interessant també, per així fer-ho, parlar de les maduixes de Sant Pol i també de Sant Cebrià. Des de fa mig segle, parlar de maduixes a Catalunya significa haver de recórrer el paper principal que en aquest cultiu ha tingut la pagesia de Sant Pol. Ara bé, des de la força fa força temps, també Sant Cebrià de Vallalta s'ha distingit per una excel·lent producció d'aquesta fruita, sobretot des de la implantació del rec hidropònic. El microclima tan benigne de la comarca, que amb les seves muntanyes posen els cultius del pla raser dels vents freds del nord, ha propiciat unes condicions òptimes per a aquesta mena de producció. La irradiació solar, sobretot a l'hivern, i el drenatge que permet el suelo granític fan que les arrels creixin amb força, fet que permet assegurar bons fruits i carnosos. Les maduixes de Sant Pol i de la Vallalta es caracteritzen per un sabor molt intens, amb un punt lleugerament àcid, un aroma molt agradable i una textura carnosa. La varietat ocell és especialment apreciada i només es pot consumir entre els mesos d'abril i del maig. Doncs bé, aquí posem punt i final en l'espai d'avui, d'aquestes capítols del Maresme, de Terra i del Mar, desitjant doncs que n'hagin pogut doncs aprendre, escoltar doncs aquests indrets tan nostres i també agafant-se amb alguna d'aquestes seves llegendes. Acabarem amb una cançó que porta per nom No et vull perdre.

0: 107.1 FM. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: I ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta. El moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí. Per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor i hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim, passa millor. Soc la Rosa Maria Roscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics!

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'estrena el servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal amb 245 estudiants diaris. El servei mantindrà les rutes i les parades d'anys anteriors, ho explica Nàdia Cantero, regidora de Transport.
2: Consell Comarcal agafa el servei.
3: Sí.
2: Nosaltres els hem demanat que mantinguin les rutes i sobretot les parades, que no treguin cap parada. I hem demanat, sobretot hem marcat, que el servei continuï sent com a mínim igual de bo que el que teníem fins ara.
1: L'Esbar Joaquim Ruïra actuarà aquesta tarda a la plaça de l'Església. L'entitat planenca visitarà Tordera amb motiu de la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya. Escoltem Marc Coll, director de l'Esbar.
4: És important sortir fora, molt important, molt important. Ja no per experiència personal, sinó per crear aquesta mirada de catalanitat a la resta del món.
1: La plaça Lluís Companys acollirà els actes institucionals de la Diada i destaca l'audició de sardanes i l'ofrena floral. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
5: Els actes que organitzem per la Diada Nacional de Catalunya al final és per reivindicar una jornada que ens serveix per reafirmar la nostra identitat com a catalans i també com a torderencs. La Diada és una data per reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura i també un sentiment de pertinença al país.
1: Darrers dies per visitar l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. La mostra es podrà visitar fins al 13 de setembre a la Biblioteca. Pere García, regidor de Cultura.
6: Creiem doncs, que és una bona oportunitat doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país. Doncs, també un recull no, periodístic doncs, del mitjà propi.
1: Aquest dissabte tenim l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. La missa serà a les 12. En esports, el primer equip del Club Futbol Tordera rep aquest dissabte el quart a la tercera fase de la Copa Catalunya. El partit es jugarà a les 6 al Camp Municipal, en la primera vegada que el club juga aquesta competició a casa i es podrà seguir en directe per Ràdio Tordera i al YouTube. I el pavelló parroquial acollirà aquest cap de setmana la desena edició del torneig Mar Serra. La cita se celebrarà de divendres a diumenge amb 9 clubs participants i s'obrirà demà a les 9 amb un duel d'hoquei Lliga Plata entre el Club Petit Tordera i el Cerdanyola. Parlem del temps, previsió meteorològica amb els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Per fi han baixat les temperatures, totes les mínimes avui per sota dels 20 graus, això feia molts mesos que no passava, i fins i tot alguna d'elles pràcticament fregant els 10, per exemple el Montnegre amb 12 de mínima avui, una temperatura típica d'aquesta època de l'any. Per tant, sembla que acabem de deixar enrere aquest estiu feixuc i amb temperatures realment molt, molt elevades que hem tingut, i tot i que els pròxims dies la temperatura no serà tan baixa com avui, tampoc s'esperen valors com els que teníem a principis d'aquesta setmana. Dit això, entrem en matèria en la previsió per la jornada d'avui, marcada pel temps estable, per l'ambient assolellat i per unes temperatures que més o menys s'han de mantenir sense canvis després del descens de les mínimes. Amb vents que bufaran fluixos durant el matí, també aquesta tarda al sud-sud-oest, aquest matí més aviat del nord-nord-est, i la situació marítima dominada per una mar de fons bastant marcada avui aquí a la costa de la comarca. Demà, Diada Nacional de Catalunya, s'espera un temps que continuarà dominat pel sol, amb alguna nuvolada a primera hora que podrem veure enfront de la costa, sobretot cap al sud del Maresme. No esperem precipitacions i, per la seva banda, les temperatures de cara a demà, que poden pujar una miqueta al centre del dia, les mínimes es mantindran sense grans canvis.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

troubles came, I saved what I could save. A thread of

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.

107.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i de l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres de Barcelona. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
3: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir... Prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
4: Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfer i reclamen al món polític respectar la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
6: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
4: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides, al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
1: El Banc Central Europeu està reunit i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, fins al 2,5%.
4: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
4: L'operació sortida ha començat al migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
1: Avui el sol es torna a imposar després de les pluges d'ahir. Volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona Capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor. I, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolví, hem baixat a un grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar, poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
1: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
4: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell, Joan Barberà.
8: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra demà. Aquesta tarda i vespre ja n'hi ha de convocats, tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Riols, que hi han convocat a anar-hi també, aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANSI Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
3: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
9: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
1: Doncs no deixem la política catalana perquè el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i també a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
4: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
1: Això serà a Madrid i encara a la capital. Jutges i fiscals han titllat avui de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici del curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret de vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Sí, durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat també l'absència d'ingerències polítiques en la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió, diu, per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir l'estat de dret, tot plegat davant la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Parelló i Teresa Peramato.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
6: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
10: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha reclamat que no es vulnerin els drets fonamentals dels migrants.
1: Gràcies, Carina. I encara un apunt en clau econòmica, perquè el Banc Central Europeu està reunit avui excepcionalment a Berlín i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, que se situarien al 2,5%.
4: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny. Ara mateix els tipus estan situats al 2,25% a la zona euro.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per 3er any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció, i ho fa avui, que és el Dia per a la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
12: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
11: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
1: No deixem de parlar de salut, perquè avui la consellera del RAM, Olga Pané, i també la ministra, Mònica García, han parlat sobre l'anunci de vaga indefinida que han fet 7 sindicats mèdics a partir del mes d'octubre.
4: Pané ha dit en una visita a Hostalric, a la Selva, que vol evitar l'aturada, i la ministra ha deixat clar, en paral·lel a Madrid, que les comunitats autònomes tenen diners per millorar les condicions laborals dels metges i metgesses.
13: Nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
12: Les administracions, en este caso las administraciones que tienen las competencias, que son las comunidades autónomas, tienen que reforzar la plantilla. Esto supone que viene de una demanda de las comunidades que dicen, nosotros no tenemos dinero, ¿no?, para hacer esto. No, no es verdad.
4: Metges de Catalunya ha convocat 12 mobilitzacions al llarg del darrer any per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen.
0: La xarxa de comunicació local.
14: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia a les 12 i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
4: Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
1: Doncs no deixem la mobilitat. Les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga estaran acabades al febrer i després ja no trigaran a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. Avui el representant del govern espanyol ha visitat les obres juntament amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
15: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
16: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
15: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
1: I la plataforma Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu de ferroviari de Rodalies, just un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Lluís Mata.
17: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Ana Gómez és la portaveu de la plataforma.
18: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que, totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
17: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
2: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres. Atenció a aquesta innovació perquè han creat una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure App i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, és a dir, l'IRTA. L'eina és gratuïta i funciona amb un suport imprès en 3D acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
19: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalvia temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
20: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també, o sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs ja estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
19: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
1: Anem ara fins a Girona. Allà la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició, el dipòsit i la distribució il·legal d'armes i que tenia magatzem a Figueres, a l'Alt Empordà. El principal investigat ha ingressat a presó i el cas continua obert. Avui n'han donat detalls des de la capital gironina. Girona FM, Pau Villafañe.
21: L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya. 644 armes, 16 de les quals de foc real, més de 220 ja modificades i les altres pendents de ser modificades, així com silenciadors, milers de cartutxos i maquinària per transformar-les. Tot ocult en un traster de Figueres. El líder de la trama era expert armer format a l'exèrcit rus i convertia armes de fogueig en armes reals, que després es distribuïen a xarxes de narcotràfic i segrestos mitjançant enviaments postals amb identitats suplantades des de la Comunitat Valenciana cap a altres punts del país. La investigació, iniciada a principis d'any, va portar a escorcolls a Girona, Badajoz i València i la darrera detenció el 31 d'agost a Barcelona de la persona encarregada del transport de les armes.
1: I la policia ha detingut avui a Calella Carlos García Roldán, conegut com a Charlie, condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó pel cas Lujo Casa, una estafa milionària comesa a les Illes Balears. La detenció estaria relacionada amb l'ordre judicial de recerca, detenció i ingrés a presó dictada per l'Audiència Provincial de les Balears. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
22: García Roldán va ser condemnat el desembre de 2025 a 14 anys i 9 mesos de presó per la seva responsabilitat en el cas Lujo Casa, una presumpta estafa milionària relacionada amb la venda de cases fantasma a Mallorca. La mateixa resolució judicial també establia el pagament de més de 2 milions d'euros en indemnitzacions als perjudicats. Malgrat la contundència de la condemna, es trobava en llibertat provisional, ja que la sentència podia ser recorreguda. Ara l'Audiència Provincial n'ha ordenat la detenció i ingrés a presó després que no comparegués a una vista judicial per revisar la seva situació cautelar.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
23: És un home de 61 anys. Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames i va intentar fer-ho també a la zona genital. El conductor d'un dels busos, que es va donar de la situació, va avisar la policia local que van detenir l'home al lloc mateix dels fets.
1: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc de Barcelona.
23: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matoll matolls i vegetació. 5 dotacions treballen ara mateix per poder sufocar l'incendi.
1: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
23: Enguany el Banc de Sang també té una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
1: És moment per la cultura. Tàrrega inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure, i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
23: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
1: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel de Viu.
3: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
7: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu ja hauria de tenir cabuda.
3: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
1: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i, atenció, convertir-lo en un museu sobre el descobriment d'Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament.
23: Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
8: Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murta van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
9: Un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
8: Des de l'Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra asseguren que el pas a mans públiques de Sant Jeroni és una oportunitat, però alerten que cal preservar-ne l'ànima i escoltar la ciutadania per respectar aquest patrimoni.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
24: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
25: Y nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
24: I avui en la presentació oficial com a nova jugadora del Sant Andreu ha confirmat que denunciarà el seu antic club.
26: Crec que

0: de Lamine Yamal, que ahir per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar també el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista del Barça, Joao Cancelo.
1: Queríamos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante, y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso, y bueno, estamos en un buen camino.
0: En bàsquet en marxa, la Lliga Catalana ACB a Tarragona, ahir victòria de l'Ilern Lleida contra la Joventut 89-84, i també triomf del Kitsanàs Manresa contra l'Andorra per 83-74. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Kitsanàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
3: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, había muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, eso no es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. Han jugado aquí, se han bautizado.
2: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
0: Una autèntica gran competició, aquesta Lliga Catalana ACB, que se celebra al Palau d'Esports Catalunya a Tarragona.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però seguim amb més notícies de seguida. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Fisioteràpia en l'esport de base.
9: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
7: Salut Activa.
10: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i de més. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i de més. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa

0: falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del pati, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Oi que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé, molt
0: bé. Bé, sí? Sí. Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No saps tu, fandote?
6: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
6: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...
6: Crec que no va ser igual.
0: Has seguit les seves carreres després o...
6: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i la Kiara controladíssims, oi?
6: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
6: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
7: Sí.
0: I la Bella Hadid.
7: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un actor
7: exacte.
0: I una model.
7: Qui, sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
7: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix, és...
0: Bueno, vale, ja sé, ja sé.
7: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
7: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. I per últim, el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
8: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
8: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
8: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més... amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano... Ara baixo una miqueta les revolucions i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant. Una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa... Tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls. Què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
6: Sí.
0: Sí?
7: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
6: Va, comença jo. Jo penso que pot ser que sí, pot ser que no. Perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló i penso, bueno,
2: m'agrada, però d'altres, és que depèn, si acabo de menjar, pues no, perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic des del moment que acabes de menjar?
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca,
7: t'agrades? Depèn del dia. O sigui...
0: depèn del dia.
7: Per exemple, si vaig de compres i això, ja em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant-te mil coses i no hi ha res.
7: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va res bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
8: Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí, em poso això no. Depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, És un dubte, un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
4: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal... jo, per exemple, a mi no m'agrada... Jo soc que em poso pantalons a l'hora de banyar-me perquè no m'agrada com em queda en biquini i perquè tampoc és sent còmoda. Llavors... també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teniu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
7: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així, no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
7: que em donava igual, o sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període... que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem o que estem més pendents del que diran. No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de cossos molt diferents i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volies jugar i passar-ho bé.
0: Jordi, tu també penses igual, no?
8: No.
0: No?
8: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
8: Llavors... pues sempre ha sigut...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho,
8: Bueno, depèn del...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
8: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum-pam, i estem, però... És tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa, vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
9: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
10: Sí, jo la veritat és que soc molt feliç amb el meu cos.
11: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
12: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
9: Des que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris. M'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
10: Jo estic prim. Llavors, no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
13: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que amb molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
9: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant... menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar, però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
10: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
13: Sí que ha fet dieta per estètica. De fet, una dieta bastant estricta.
10: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
9: És impossible que tots siguem iguals, cada cos és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
10: Sí, sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro.
12: perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
13: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
12: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
8: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé, jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta, que seria?
8: Alt, fort...
0: Uh-huh. El típic cos que veiem, potser...
8: Els anuncis de colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
8: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
4: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
4: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... Sí, el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i
4: no, o sigui, tampoc va ser molt temps, perquè o sigui, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però és, no sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí, a sí. Bianca, Júlia... Mm. Bianca, digues.
7: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè a mi m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig... No sé, vaig veure que tothom estava superpreocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
0: Un canvi també de primària a secundària, no?, en aquest sentit.
7: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
4: Sí, a veure, jo també he sigut aquest company.
0: Tu has sigut aquest company.
4: És com que penso... Millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories... I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Uh-huh. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil. I has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensar molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
4: No,
0: Jordi?
8: No.
0: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime, Bianca?
7: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de, o sigui, de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
7: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
7: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
8: No, o sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, arriba, me vaig a l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, ui, ui, i me'n recordo que m'ho veien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I ara, en canvi, és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
8: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
8: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, wow. I era com...
0: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o
8: t'era
0: una mica igual?
8: Home, a mi m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fes-t'ho, fins que hi havia un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris van fer
0: molt. I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
8: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
8: I que també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrant-nos en els cossos, això ens afecta... com una mica la nostra autoestima o no?
4: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
0: I ara no els veus?
4: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que
0: sí,
4: es mostren tal com
0: són. Diversitat.
4: Sí.
0: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
8: Sí. Crec que cada cop es... és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
0: Jo veig una mica perillós, a vegades, a les xarxes socials, quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i us vols, si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
7: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
0: Clar, exacte, això
7: quin
0: és...
7: Quin porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
14: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o a odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
15: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
16: Allò te va influenciant inconscientment, allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos.
17: Tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
15: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
16: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
18: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, i en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
19: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i sempre el pringat, el que tot li va malament...
20: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
21: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
7: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, i... clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar no només del cos, no?
7: Exacte, exacte. I... però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Llavors, bueno.
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
7: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: La cintureta així de petita, no?
7: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Mm-hmm. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
0: Mm-hmm. Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes, els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
8: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
8: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa, veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de... Cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs... Mm-hmm.
0: Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, eh? Mm. Noelia.
4: A veure, depèn molt, perquè, clar... Els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no, no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
4: claro,
0: no?
4: Llavors,
0: és molt interessant, això.
4: Jo tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? El físic, eh?
6: Jo penso que en tant el físic una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies és com que la pressió de... si sóc així, potser li agrada a tal noi, si em fico això, li agrada a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic. Mm-hmm.
0: Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
4: Sí.
0: Us agrada?
4: Sí.
0: Sí? Sí. I ara us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
4: Les dues.
0: O...
4: Per ninguna.
8: Les dues.
0: Per cap, eh?
7: Per cap, sí.
0: O sigui,
7: perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta, eh?
4: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res?
8: Les dues.
0: Sí?
8: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
8: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I que t'afectava, eh?
8: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, estem en una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal, que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
8: Has dit un altre punt o...
0: Gaudeixes de l'esport, ara?
8: No, perquè no m'agrada.
0: Ah. Va. Però practiques, m'has
8: Practico
0: dit,
8: Practico per salut.
0: Vale.
8: Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat?
4: Sí,
0: sí, Júlia.
4: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta.
0: I les talles són realistes o no?
4: Ja, això és el que m'agobia a mi, que si me'n vaig a comprar i em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita, i
0: clar,
4: si em provo la talla S... És més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en a comprar,
4: sí,
0: s'acaba
4: no
0: convertint en una tortura, no? Als altres també us passa una cosa així, no?
7: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat perquè ara és l'hora de l'entrepà, que com sempre diem aquí és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí en aquest entrepà. també n'ha embolicat.
6: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser, pot ser de fuet, pot ser de formatge...
6: Ostres.
0: Opa, no és d'embotit, eh?
6: Ui, això és?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
6: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
4: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
4: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
4: Sí, i si... I de normal, si està fent això... Jo tenia una companya que es va posar a plorar quan i ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
4: o sea,
0: ostres.
4: No, ni dir-li... no facis això, sinó
0: clar, no
4: una abraçada.
0: No fer-la sentir malament, ja. No fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li el suport.
4: Ja.
0: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
8: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell o ell.
1: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%. L'ENS ha fet bones les previsions i puja els tipus per segona vegada en un any en pes per l'augment de la continuïtat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en properes reunions s'opta per mantenir els tipus o es manté aquesta tendència a l'alça. A la vigília de la Diada, el govern apel·la a la unitat d'aquesta Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment aquesta tarda la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista al fossar de les Moreres. I jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de l'UFER i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet durant la cerimònia d'obertura de l'any judicial, celebrada al Tribunal Suprem i presidida, com cada setembre, pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi a Ceuta i per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Escoltem Isabel Perelló, que és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre Teresa Peremato és la fiscal general de l'Estat.
22: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
3: I pendents de les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest pont de la Diada. L'operació sortida ha començat a les 12 i s'acabarà demà a les 3 de la tarda. Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com a les carreteres secundàries. I els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc. El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya, que hi ha just sota el castell de Montjuïc, a tocar dels jardins de Mossèn Costa i Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i de vegetació. De moment hi ha 5 dotacions que hi treballen per poder sufocar aquest incendi. Estarem atents a veure com evoluciona.
1: Notícies en xarxa. Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
23: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui, dijous 10 de setembre, és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, una data que posa el focus en una realitat que encara costa abordar obertament, però davant la qual el silenci, sens dubte, no ajuda. Parlar de salut mental, saber detectar els senyals d'alerta, escoltar sense jutjar i conèixer els recursos que tenim al nostre abast pot ser fonamental per acompanyar una persona que està patint. Darrere de les xifres hi ha persones, famílies i entorns que moltes vegades no saben com actuar o què dir. Com podem detectar que algú no està bé? Què podem fer si una persona del nostre entorn expressa que no pot més? Encara existeix massa estigma a l'hora de demanar ajuda? Avui a l'Hora Maresme volem parlar-ne obertament, posar eines sobre la taula i recordar la importància de demanar ajuda, però també de saber escoltar i acompanyar.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
23: I amb aquest tema del dia, la salut mental i la prevenció del suïcidi, un tema encara envoltat d'estigma, amb el marc del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, ens acompanya la terapeuta Montse Macanàs per parlar-ne i també per donar-nos eines per cuidar-nos i ajudar els qui tenim a prop. Martí Capçada, endavant.
2: Doncs sí, Gemma, avui a Hora Maresme, com ja hem estat parlant, en motiu de que se celebra el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, aprofundirem una miqueta sobre aquesta qüestió i entendrem com podem cuidar millor la nostra salut mental i també, doncs, ajudar les persones del nostre entorn. Avui ens acompanya la terapeuta Montse Macanàs, així que Montse, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i bona tarda.
5: Bona tarda i gràcies a vosaltres, sí.
2: Bé, la primera pregunta, així, una mica oberta, però important, és preguntar-te que quan parlem de salut mental, de què estem parlant exactament?
5: Bueno, més enllà de que de l'absència de trastorns o de malalties, parlem d'un estat de benestar integral, és a dir, si la persona o podem desenvolupar el nostre potencial, si podem afrontar les tensions de la vida, si sabem contribuir a la comunitat, no? Al final, la nostra salut mental canvia en el temps igual que canvia la vida, no? Vull dir, hi ha els altibaixos i ens passen coses. Llavors, si sóc capaç de reconèixer i expressar les meves emocions, si adaptar-me als canvis, si també, perquè no oblidem que la salut mental, vull dir, a part de que és algo que li passa a l'individu, també té a veure amb el nostre entorn, que moltes vegades, doncs, si es fica en un entorn, doncs potser que hi ha molta violència o un entorn en el qual també potser la discriminació a mi m'afecta, tot això també són problemes, són temes socials i econòmics que també influeixen a que la meva salut mental estigui, o sigui, sigui un estat de benestar, a l'igual que la predisposició genètica o també els traumes infantils, si he perdut algú, si he tingut algun dol a la meva vida, tot això influeix a que el meu estat de benestar sigui més lineal o vagi pujant i baixant, més enllà de que estem parlant de trastorns o malalties psiquiàtriques.
2: Avui al matí ha sortit una notícia que, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, la mortalitat per suïcidi ha caigut un 17% a Catalunya. Tot i així, s'han registrat un total de 556 defuncions durant el 2025. Creus que tenim més consciència de la importància de cuidar la salut mental que, per exemple, fa uns anys? O bé encara ens costa donar-li la mateixa importància que el que seria la salut física?
5: Jo penso que sí, que totalment, que hi ha molta més consciència. Sempre anem endavant, sempre obrim més la consciència, però bo i així, són temes que són complicats, sobretot perquè mai pensem que ens pot passar a nosaltres, no? Sempre quan parlem, doncs, parles de quan ja arribem, no? Diguéssim, si poséssim la piràmide, poséssim el suïcidi a dalt, no? com el punt final, mai pensem, doncs, que en el nostre entorn això li pugui passar. Nosaltres sempre estem com la nostra bola no està al bombo, no? I vull dir, qualsevol persona que li passi alguna cosa extrema o que tingui el... No sé, hi ha gent que fins i tot els ha passat algo molt fort a nivell emocional i han caigut en una depressió tan forta que no se n'han sabut sortir. Llavors, penso que tothom estem aquí i precisament per això tothom hauríem de prendre consciència ja per no arribar fins aquí, no? I estem a la base de la piràmide, què puc fer, doncs, per prevenir que el meu estat de benestar
9: se me'n vagi molt de les mans, no? Ja no només el físic, com dius molt bé, no? Vull dir, tothom ara està de moda, doncs anem al gimnàs, o anem a un dietista, anem a un nutricionista, però més enllà d'això, deixar-nos acompanyar o visitar doncs, algun terapeuta o algun psicòleg perquè ens acompanya la nostra salut emocional, que ens doni aquelles eines que no tenim per poder afrontar el que ens passa el dia a dia.
2: I si algú potser, perquè això també és un altre meló que donaria per més minuts d'entrevista, però si algú potser no té aquest valor o potser té aquest estigma i no vol acudir a un terapeuta o un psicòleg, nosaltres, per exemple, com a amics o familiars, què podríem fer per ajudar-lo o per acompanyar-lo?
9: Clar, primer és molt difícil perquè si ja estem parlant d'algú que està molt tancat a la closca, evidentment és molt complicat, però sí que llavors les persones que estan a fora, clar, t'arriba un punt de desesperació, no? I de ràbia perquè no pots, no saps què fer, no? Llavors és, ostres, acudim a algú, anem a preguntar, mira, a un psicòleg, a un terapeuta, m'està passant això, quines eines puc tenir per a veure si puc arribar a trencar aquella closca, i si no, ostres, trucar al telèfon, hi ha un telèfon d'emergències, no sé si és el 012, no? Doncs trucar, mira, em trobo amb aquesta situació, trobo que estic amb una persona que veig doncs, que està molt aïllada, que té canvis d'humors molt extrems, o sigui, quan veig coses que se'n van de la normalitat i realment a mi em preocupa aquest aïllament social o això que li està passant, ostres, doncs jo demano ajuda, no, ja més enllà de per ell, de per mi, com puc fer per acompanyar aquesta persona, què puc fer per intentar arribar i per no desesperar-me jo, perquè realment és que és una situació molt dolorosa quan tens algú que està patint tant al teu costat i no saps com arribar, i l'altre moltes vegades no saben tampoc com deixar que arribis.
2: Montse Macanàs, terapeuta, moltes gràcies per ajudar-nos a parlar d'un tema que és difícil però necessari posar sobre la taula, i sobretot per recordar-nos que parlar, escoltar i demanar ajuda també són formes de prevenció. Així que merci per venir aquí a l'Hora Maresme i ens veiem a la propera.
9: Gràcies.
23: Seguim avançant i avui pensem que també ens pot anar bé sortir una mica del nostre entorn més proper, oi que sí? Sergi Ferrer, bona tarda.
10: Bona tarda, Gemma. Sí, perquè si mirem enrere veurem que el suïcidi no s'ha entès sempre de la mateixa manera. Les diferents cultures i èpoques l'han interpretat des de perspectives molt diferents.
23: Doncs vinga, va, som-hi, anem a fer aquest viatge en el temps.
10: Avui fem un viatge per la història per entendre una cosa que pot sorprendre. La manera d'interpretar la mort voluntària no ha estat sempre la mateixa. I una precisió abans de començar. No parlarem de mètodes. Ens interessa saber per què aquestes societats interpretaven aquestes morts d'una determinada manera. Comencem al Japó dels samurais. I és que quan pensem en els samurais, pensem en guerrers, en katanes i, sobretot, en honor. Durant el Japó feudal, la classe samurai estava sotmesa a unes normes de lleialtat i conducta molt estrictes, i en determinades circumstàncies apareixia el seppuku, una pràctica associada a la classe guerrera. El seu significat podia variar. Segons l'època i la situació, podia estar relacionat amb la derrota, el càstig, la lleialtat o la recuperació de l'honor. Però és important no quedar-nos amb la imatge cinematogràfica del samurai que preferia morir abans que perdre l'honor. La realitat històrica era molt més complexa. El que sí que ens demostra és fins a quin punt l'honor podia arribar a determinar la manera d'entendre la vida i la mort. I si els samurais ho relacionaven amb honor, els grecs van convertir aquesta qüestió en un autèntic debat filosòfic. A l'antiga Grècia no existia una única opinió sobre la mort voluntària. Plató en parla al diàleg Fedó, ambientat en les últimes hores de Sòcrates, i també ho fa a les lleis, on contempla determinades excepcions. Aristòtil, en canvi, argumentava que la persona no viu només per ella mateixa, sinó que forma part d'una comunitat, un grup. I després tenim els estoics, que van plantejar la qüestió des de conceptes com la llibertat, la raó i les circumstàncies personals. Per això és incorrecte dir simplement que els grecs ho acceptaven. No hi havia consens. Hi havia un debat sobre què devia una persona a si mateixa, a la seva comunitat i als seus principis. I d'aquest debat filosòfic passem a una societat on la qüestió també es va convertir en política, Roma. A Roma trobem alguns dels casos més famosos de l'antiguitat. Un és el de Cató el Jove, enemic polític de Juli Cèsar. Després de la derrota dels republicans, l'any 46 abans de Crist, Cató va morir abans de sotmetre's al nou ordre imposat per Cèsar. Amb el temps, la seva figura es va convertir en un símbol de resistència republicana. I gairebé un segle després trobem Sèneca, el filòsof estoic i antic conseller de l'emperador Neró. L'any 65 després de Crist, Neró el va acusar de participar en una conspiració i va ordenar la seva mort. Les històries de Cató i Sèneca mostren com a Roma aquestes morts podien quedar vinculades a conceptes com la dignitat, la política i la resistència davant del poder. Però ara viatgem encara més lluny en el temps, cap a l'antiga Xina. Segle III abans de Crist, a l'antic estat xinès de Chu vivia Ku Yuan, poeta, polític i conseller. Defensava una determinada política per al seu estat, però va acabar apartat del poder. La seva història va quedar vinculada a la idea de lleialtat al país i amb els segles es va convertir en una figura cultural molt important. Segons la tradició, després de la seva mort, la població va intentar protegir el seu cos. I d'aquesta història va néixer una de les tradicions associades al festival de Duangwu, el conegut festival dels vaixells de drac. Així, Ku Yuan va passar de ser un polític de l'antiga Xina a convertir-se en un símbol cultural que encara es recorda més de 2.000 anys després. I arribarem a l'últim capítol del nostre viatge, a l'Europa medieval. Amb la consolidació del cristianisme a Europa, la interpretació de la mort voluntària va canviar profundament. Sant Agustí, entre els segles 4 i 5, va establir una de les bases de la condemna cristiana del suïcidi, i al segle 13, Sant Tomàs d'Aquino argumentava que la vida no pertanyia només a l'individu, la persona formava part d'un grup i, per damunt de tot, de l'ordre establert per Déu. Durant l'edat mitjana, aquesta concepció va tenir conseqüències religioses, socials i en alguns territoris legals. Així, una conducta que en determinats contextos antics podia haver estat relacionada amb l'honor o la política, passava ara a estar fortament associada al pecat i a la condemna religiosa. I això ens porta al final del viatge. Samurais, filòsofs grecs, polítics romans, un poeta xinès i una Europa transformada pel cristianisme. Cinc històries que ens ensenyen que la manera d'entendre la mort voluntària ha canviat segons l'època, la cultura i els valors de cada societat. Però entendre la història no significa justificar-la ni romantitzar-la. Avui, 10 de setembre, Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, el missatge és un altre. Podem parlar del suïcidi d'una manera responsable, podem trencar mites, podem parlar de salut mental i, sobretot, podem facilitar que una persona que està patint pugui demanar ajuda. Perquè si la història ens ha ensenyat una cosa és que les societats canvien. I també podem canviar la manera de parlar del suïcidi, no per parlar més de la mort, sinó per parlar més de prevenció, d'ajuda i d'esperança.
1: Hora Maresme, cada tarda de 3 a 4 a la teva ràdio local.
23: I si parlem de la prevenció del suïcidi, també és important parlar d'on podem demanar ajuda. I és per això que des de Malgrat parlem amb la psicòloga de la comunitat terapèutica de Malgrat, Laura Espanyol. Bona tarda.
11: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ens acompanya la Jasmina Verdugo, cap de servei i psicòloga del Servei de Rehabilitació Comunitària. Bona tarda, Jasmina.
12: Hola, bona tarda.
11: Volem centrar l'entrevista en els diferents llocs on demanar ajuda al Maresme, però primer fem un breu recordatori de quins serien els símptomes o senyals d'alarma que has de detectar per demanar ajuda.
12: Quan la pròpia persona es nota que potser està més aïllada, més trista, que té un dolor intern que no sosté, que no pot més, no? Pues potser això ja és un indici de voler acabar, no? O de que no veu sortida, que tot se li fa gran. Aquí és quan comences a detectar que algú passa a nivell greu, no? Llavors la pròpia persona, si se sent així, a vegades és difícil que un mateix pugui demanar l'ajuda, perquè al final, no, estàs tan ficat en aquest núvol de que tot és fosc, que un mateix potser costa demanar ajuda i la sortida que veu més ràpid és acabar-ho amb tot, no? Però haurien de ser una mica aquests, veure que pues, la seva vida ja no té el mateix sentit, que no els vincles socials pues, no li venen tant de gust o no li troba un valor. Una mica tot això seria.
11: D'acord, i això seria si t'està passant a un mateix, però hi ha algun símptoma que puguem veure en amics o familiars per detectar que ells necessiten aquest suport?
12: Sí, seria una mica el mateix, no? Veure que la persona s'està aïllant, veure que la persona no té aquella il·lusió que potser tenia, que potser manifesta d'alguna manera indirecta aquestes ganes d'acabar, no?, amb la vida o de no trobar sentit a res. Que sempre es responsabilitza molt a la família, no?, a vegades, o a l'entorn, quan passa algun suïcidi, la pròpia persona que està a l'entorn es responsabilitza molt de no haver detectat, no?, què passava, però a vegades és molt difícil també, no?, perquè no sempre es mostra obertament que hi ha un problema o que això pot arribar a aquest punt, no?, llavors també una mica el de responsabilitzar a l'entorn del fet, però sí conscienciar en que la societat i la comunitat pot prevenir molt si està pendent, si conversa directament amb la persona, si hi ha alguna sospita, si es veuen aquestes coses que indiquen que potser està passant alguna cosa, preguntar directament a la persona si s'ha plantejat el suïcidi, si hi ha algun problema, perquè a vegades sembla, o hi havia el fals mite, no?, de que preguntar incitava més a fer-ho, i és tot el contrari, no? Al final, una persona que pensa en el suïcidi no veu sortida, i si té un recolzament, algú que li pregunta directament i que pot parlar obertament d'aquest tema, a vegades facilita també la intervenció després, no?
11: D'acord, i un cop sabem que o nosaltres, una persona que coneixem, necessita aquest suport, on podem anar a demanar-lo? Quines opcions hi ha aquí al Maresme?
12: Bueno, en general, si és un acte imminent o hi ha un risc imminent, el 112, i si no, el 024 és una línia d'atenció directa al suïcidi. Llavors, es truca al 024 i en allà ja, doncs, hi ha professionals especialistes que poden atendre tota la situació. I si no, derivar al metge de capçalera, pot derivar al centre de salut mental, i des d'allà hi ha tot un programa d'atenció al risc del suïcidi.
11: I aquesta atenció en què sol consistir?
12: Aquesta atenció normalment és atesa per un psiquiatre que valora el risc, i depèn del nivell que consideri de risc, doncs fa una intervenció o una altra, no?
11: I l'ajuda des del metge de capçalera i el psiquiatre, com d'accessible és? Com de fàcil és que et puguin atendre?
12: En temes de suïcidi han de respondre en 48 hores màxim des de que s'activa el codi de risc suïcidi, perquè es considera que és un tema urgent, no? No, algú que té una ideació suïcida molt present no pot esperar, perquè potser quan s'intervé ja és tard, no? A nivell general, sí que el tema de salut mental està bastant saturat i pot passar temps. El que passa que, bueno, es van intentant fer cosetes perquè aquesta espera sigui menys. Llavors, des de fa ja un temps, dintre dels CAPs, hi ha una figura, un psiquiatre i un psicòleg, que sí que els metges de capçalera poden derivar i se'ls fa com una primera atenció allà, si no és un cas molt urgent que hagi de ser derivat al CESM, al centre de salut mental, que potser és el que està més col·lapsat. Però sí que la realitat és que està saturat, no? No direm que no.
11: D'acord, llavors Clar, en aquests moments en què s'ha demanat ajuda, en el cas que sigui un familiar o conegut, quin suport se li pot fer des del seu entorn més proper?
12: Bueno, una mica en la línia del que comentava abans, no? És el parlar obertament, o sigui, s'ha de tenir en compte que la persona que pensa en el suïcidi no vol realment morir, sinó el que vol és deixar de patir, no? I normalment s'arriba a aquest punt quan el patiment és tan fort que no veuen altra sortida, no? Llavors, pues això, parlar-ne obertament, intentar donar el suport, preguntar molt què és el que necessita l'altra persona, no? Perquè a vegades, quan volem ajudar algú, ajudem a la nostra manera, no? El que creiem que està bé o el que ens diuen, no?, uns protocols que hem de fer, però realment la pròpia persona també té veu, no?, i pot demanar exactament allò que necessita si ho sap, no? A vegades no, ni la pròpia persona ho sap, però sí com donar-li molt de protagonisme a la pròpia persona en què necessita.

0: també el detectar, el prevenir i bueno, tot el que comporta.
1: D'acord, doncs moltes gràcies per aquesta entrevista i per donar-nos consells sobre on demanar ajuda i com parlar del suïcidi.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Seguim parlant del suïcidi, de la importància de la seva prevenció, i ara ho volem fer des d'una mirada més propera, escoltant diferents veus i opinions, i per això hem recollit diferents testimonis que ens ajudaran a entendre com vivim i afrontem aquesta realitat. Comencem amb el primer.
3: Doncs des del meu punt de vista, crec que els joves estem molt més conscienciats amb la salut mental que generacions anteriors. Quan, per desgràcia, s'ha produït algun cas de suïcidi al nostre entorn, la meva percepció és que no s'ha intentat amagar la causa de la mort, sinó que se n'ha parlat amb certa naturalitat i sense evitar dir la paraula. Ara bé, això no vol dir que el tema estigui completament normalitzat. Penso que encara hi ha una assignatura pendent i és prendre'n seriosament les persones que expressen que estan patint o que manifesten la intenció de fer-se mal. Sovint tendim a pensar que volen cridar l'atenció, que estan exagerant o que no ho faran de debò, i precisament aquest és un error que hauríem d'evitar. Qualsevol senyal de patiment s'hauria d'escoltar i atendre amb més empatia i amb més responsabilitat.
2: I precisament una de les qüestions importants és aquesta, saber escoltar. Quan algú ens explica que està passant per un moment difícil, no sempre hem de tenir una resposta o una solució. A vegades, ser-hi, preguntar i deixar espai perquè aquella persona pugui parlar ja és important.
4: Doncs jo crec que avui en dia no és tan tabú el tema del suïcidi, perquè els joves crec que són més conscients cada vegada de tot el que els pot portar a estar malament, inclús per pensar-se el suïcidi, com pot ser les xarxes socials, com es tracten entre ells, inclús a classe o a la vida en general, i les situacions personals que pot estar passant un mateix. Crec que a les escoles es parla del tema, crec que tothom està una mica més al dia. Però això no vol dir que després, per exemple, a xarxes socials sí que hi ha continguts i perfils anònims que els hi és una mica igual i que al final falta molt per treballar-hi.
2: I aquesta prevenció també passa per aprendre a detectar canvis en les persones que tenim al nostre voltant. I hi ha un espai especialment important, les aules. Els professors comparteixen moltes hores amb els infants i els adolescents i poden arribar a detectar comportaments o canvis que indiquen que alguna cosa no va bé. Ho abordem ara des d'aquesta perspectiva educativa amb la Carla, que és professora.
5: Crec que encara hi ha un cert tabú a l'hora de parlar del suïcidi, sobretot entre els més joves. Tot i que cada vegada se'n parla més de salut mental, sobretot als centres educatius, però encara és un tema que costa molt posar sobre la taula. Crec que és important crear espais on els joves puguin expressar com se senten, sobretot sentir-se escoltats, i saber que demanar ajuda doncs, no mai hauria de ser un motiu de vergonya, sinó el fet de poder-ne parlar doncs, també ajuda a que els joves doncs, es puguin alliberar d'alguna manera d'aquest tema que encara doncs, costa molt obrir-nos.
2: I més enllà de l'escola, tots formem part de l'entorn d'algú, amics, companys, família, i a vegades no en som prou conscients fins que ens toca de prop, tal com explica el següent testimoni.
6: Doncs crec que sí, que avui en dia encara és un tabú parlar del suïcidi entre els joves, perquè hi ha molta desinformació, tant sobre el suïcidi com la salut mental i les diferents malalties mentals. I, bueno, d'altra banda, crec que ens costa molt empatitzar amb una realitat que no hem viscut de prop i moltes vegades no som realment conscients de la dimensió del problema fins que el vivim de prop. És a dir, fins que li passa a algú de la nostra família o algun amic que estimem i bueno, que és molt important. Bueno, crec que és molt important que es parli més del temps, que es parli més del tema i que no es tingui por a parlar de les malalties mentals, del suïcidi, perquè així puguem ser més empàtics o inclús puguem ajudar

0: a gent que està malament o passant per moments durs.
1: Doncs fins aquí hem arribat al final de la primera meitat del programa d'avui amb la prevenció del suïcidi com a tema central del dia. Nosaltres farem una petita pausa, però abans ens fixem en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
2: Avui, a diferència d'ahir, estem tenint un migdia tranquil, estable, amb sol i amb unes temperatures que han baixat i s'han normalitzat per l'època de l'any, després de les precipitacions que ahir, de forma menys important del que esperàvem, però van acabar afectant la nostra comarca i a primera hora de la tarda descarregàvem ganes cap a la zona del Maresme Sud, Tiana, Premià, Masnou. Va descarregar un xàfec important que va deixar registres de més de 20 litres per metre quadrat. D'entrada, la predicció anuncia un temps tranquil, com dèiem, al llarg de les properes jornades, amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la. Al llarg dels pròxims dies, demà, la diada estarà dominada pel sol. Si bé de matinada veurem algunes nuvolades mirant cap a mar, sobretot al Maresme Sud, però seran nuvolades que no deixaran precipitacions. Situació marítima, com dèiem, tranquil·la demà i amb vents fluixos, amb temperatura màxima que puja una mica i pujarà més de cara al cap de setmana, però, com ja hem dit, amb una calor moderada.
1: I aquesta serà la previsió del temps de cara a demà i també al cap de setmana. Nosaltres ara farem una petita pausa. Quan tornem a la tornada parlarem de natura amb l'Helena Ferrer. També parlarem de moda, torna a la secció de moda, una nova temporada amb la Judit Jiménez, la nostra experta i estilista, i parlarem de com començar amb bon peu el curs estilísticament parlant. I acabarem el programa amb una petita tertúlia sobre el tema del dia d'avui, que ha estat la prevenció del suïcidi, per saber si encara és un tema tabú. Tot això ho tindrem d'aquí a 3 minuts. A l'hora, Maresme, no marxeu. Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Molt bé, doncs aquesta hora és moment de mirar què passa avui a les xarxes socials. Donem la benvinguda a Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, com estàs?
2: Molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis què podem saber avui pel que fa doncs, a les notícies i a una mica el que s'ha publicat a les xarxes. Comencem pel Maresme.
3: Doncs sí, i avui ens anem cap a Palafolls amb el nostre company, en Jordi Pratsavalls, que a Palafolls han convertit la recuperació de masies en una manera de preservar el patrimoni. I és que l'Ajuntament acaba d'incorporar Can Puig al patrimoni municipal, que és una masia que necessitarà una rehabilitació important abans de decidir-ne el futur ús. I és que la notícia és que no és el primer cas, ja que Can Batlle acull serveis de joventut, Can Florenci és la seu del Casal de la dona, i Can Givert també forma part del patrimoni municipal. I és que la idea és clara, salvar les masies abans que es facin malbé i donar-los una nova vida al servei del poble.
2: Molt bé, i en clau internacional, marxem als Estats Units, per què?
3: Doncs si marxem als Estats Units i, com no pot ser d'una altra manera, Donald Trump torna a ser notícia, en aquest cas perquè ha fet una promesa que ja corre per les xarxes, i és que ara assegura que donarà $5,000 a cada ciutadà adult si els republicans guanyen les eleccions de mig mandat i controlen tant el Senat com la Cambra de Representants. Una proposta que Trump vincula a la bona marxa de l'economia nord-americana i que ha generat molta reacció a internet. A més, durant la convenció republicana d'Ales, també ha tornat a parlar de canviar noms geogràfics com el de l'Estret d'Hormuz.
2: Martí, quina xifra seria acceptable per tu que t'oferissin per votar a Donald Trump a les eleccions?
3: Ostres, quina pregunta, Gemma.
2: Per quants diners, Martí? Quin és el llindar?
3: No, mira, ja saps jo
2: et dono una xifra, per 200 euros.
3: Tu per 200 euros?
2: No, a tu t'estic oferint 200 euros per votar en Donald Trump.
3: No.
2: I per 2.000?
3: És que no em facis respondre, Gemma, perquè realment estic completament en contra de les polítiques de Donald Trump, però a la vegada sóc extremadament pobre. Llavors em poses en una situació incòmoda.
2: Bueno, doncs va,
3: ho parlem quan acabi el programa.
2: Val, em sembla bé. Doncs va, vinga, el tema curiós del dia.
3: Vinga, anem amb una curiositat televisiva, i és que 3CAT recupera el famós programa de Cracòvia, gairebé una dècada després de l'últim programa. I és que aquest espai satíric esportiu, que va triomfar especialment durant l'època del Barça de Pep Guardiola, va estar en antena des del 2008 al 2017. Ara tornarà amb noves imitacions de futbolistes, entrenadors i protagonistes de l'actualitat esportiva. I és que, Gemma, aquest programa jo crec que ens ha marcat a tots una mica a la infància, eh?
2: Sí, totalment. També al Polònia. Sobretot jo era de Polònia.
3: Sí,
2: més
3: jo,
2: que de,
3: jo
2: de Cracòvia.
3: Ho tocava tot, una mica. O sigui, Polònia sí que et diria que és el més famós, però sí que l'època forta del Cracòvia també deu
2: n'hi ha. També. Molt bé, Martí, anem a conèixer la pregunta del dia. Vinga, participa, vota i truca al telèfon.
3: Home, així dona gust, eh? Sí. Així m'agrada, Gemma. Hem d'animar tots els nostres oients que participin a la pregunta del dia i que ens escriguin a través de les xarxes socials d'Instagram.
2: És que amb aquesta sintonia és que ve perfecta, eh?
3: Sí, ho fa més fàcil, eh? Perquè et fa entrar una mica en sintonia, també, a l'hora de dir la pregunta.
2: La sintonia et fa entrar en sintonia.
3: Ah,
2: com
3: sí?
2: És? Això sembla
3: a veure, escoltem-la.
2: Una reflexió de l'OM. Molt bé, doncs va, Martí, que estem... Ole, aquí, que estem preguntant?
3: Doncs mira, avui la pregunta que fem als nostres oients, Gemma, en relació al tema del dia de l'Hora Maresme, sempre procurarem que tingui relació la pregunta del dia amb el tema, i avui és si com a societat creieu que tenim prejudici a l'hora de parlar sobre salut mental. Doneu-nos la vostra opinió i veurem a veure cap on van els tiros.
2: Perfecte, molt bé, doncs ja ho ha escoltat en Martí, eh? Podeu respondre a aquesta pregunta del dia a les nostres xarxes socials @HoraMaresme. Martí, guapo, fins ara.
3: Fins ara, Gemma.

0: I aquesta temporada recuperem una secció que ja havíem fet a l'anterior Ona Maresma, perquè recordeu que hem canviat de nom, però vaja, ara doncs encetem una nova etapa i parlarem en aquesta secció de vegetació i fauna de la nostra comarca. Ho farem altra vegada amb la Laura Espanyol des de Malgrat. Laura, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, recuperem la secció Natura, però aquesta vegada amb la col·laboració de l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera, o més coneguda com Natmont. Avui parlarem de la primera nidificació de gaig blau al Maresme, que s'ha registrat aquest juliol. Ens n'explicarà tots els detalls l'Helena Ferrer, secretària de l'Associació i tècnica en Educació i Control Ambiental. Bona tarda, Helena.
2: Molt bona tarda, tingueu.
1: Parlem del gaig blau. És una au migratòria, però com és? Quins trets característics té?
2: Doncs mira, el gaig blau, Coracias garrulus, si ho diem en científic, és una au migradora transsahariana. És a dir, passa l'hivern a l'Àfrica subsahariana i arriba a Catalunya durant la primavera, una mica tardana, per reproduir-se. És una espècie molt vinculada als paisatges agrícoles oberts, sobretot aquells que tenen arbres dispersos i zones de mosaic agrícola. I té una característica molt important, que és que nidifica a les cavitats. Per tant, necessita trobar forats naturals, però, quan aquests són escassos, les caixes niu poden oferir-li una alternativa. És, a més, una espècie molt emblemàtica dels paisatges agrícoles mediterranis, fàcilment identificable pel seu plomatge de tonalitats blaves i el mallom marró. En el nostre cas, el més interessant és que el gaig blau no només utilitza aquests espais com a zona de pas durant la migració, sinó que ara hem pogut certificar que també hi pot trobar les condicions necessàries per reproduir-s'hi.
1: Quines amenaces han fet que estigui catalogat com a espècie vulnerable?
2: Doncs mira, la principal problemàtica és la pèrdua d'hàbitat adequat. Com he dit, el gaig blau necessita ambients agrícoles oberts, amb una certa diversitat, disponibilitat d'ambient, i la transformació i intensificació d'aquests espais agrícoles ha fet disminuir aquests ambients favorables. Però, com he dit també, hi ha un altre factor molt important i són els punts de nidificació, val? Perquè és una espècie que cria a les cavitats i la desaparició d'arbres vells que tenen aquestes cavitats, estructures o altres elements que ofereixen forats naturals, pot limitar molt més les seves possibilitats de reproducció. Per tant, quan parlem de conservar el gaig blau, no podem només pensar en l'ocell en si, sinó que hem de conservar també el paisatge agrícola, el paisatge que ell necessita i les estructures que li permetin nidificar. A Catalunya està catalogat com una espècie vulnerable al catàleg de fauna salvatge, i per això aquesta primera nidificació documentada al Maresme té una gran importància, una importància molt especial des del punt de vista de la conservació.
1: I aquesta primera nidificació que ha sigut aquest juliol no ha sigut perquè sí, ha sigut gràcies al projecte Nius Blaus, que m'agradaria que ens expliquessis en què consisteix.
2: Doncs és un projecte molt bonic. El projecte Nius Pol Blau va començar el 2021, impulsat per naturalistes de Montnegre i Tordera, amb un objectiu molt concret: augmentar les oportunitats de reproducció del gaig blau a la plana agrícola de Tordera i al Maresme. La idea és senzilla, però darrere hi ha moltíssima feina, perquè s'han d'instal·lar les caixes niu amb punts adequats, que s'ha de fer un manteniment anual, s'ha de controlar si són ocupades i fer un seguiment de les espècies que s'utilitzen. Aquest seguiment és molt important perquè ens permet obtenir dades científiques sobre la presència i reproducció de l'espècie. De fet, les caixes no només han beneficiat el gaig blau, durant aquests anys del projecte també han estat ocupades per altres ocells que tenen també una problemàtica semblant, com per exemple el xot, que ens ha niat a unes de les nostres caixes. I enguany, després de diverses temporades de seguiment, una parella de gaig blau ha ocupat una d'aquestes caixes i ha criat amb èxit. Per tant, es pot dir que hem assolit precisament l'objectiu principal del qual es va posar en marxa el projecte.
1: I heu assolit l'objectiu principal, però aquesta fita ens ensenya que els projectes no sempre han de funcionar o mostrar resultats de seguida, perquè ho vau iniciar fa uns anys.
2: Sí, exactament. Jo crec que aquesta és una de les lliçons més importants del projecte. Han calgut diverses temporades de seguiment abans d'arribar aquesta primera nidificació. Durant aquest temps no és que no passi res, sinó que anàvem acumulant informació també. Anàvem veient la presència de gaigs blaus a la zona. Veiem que es anaven quedant en una zona sí, en unes altres no. Per què? Observàvem quines caixes ocupaven altres espècies i comprovàvem com evolucionava l'ús d'aquestes infraestructures. En conservació, moltes vegades els resultats no són immediats. Treballes avui perquè una espècie pugui trobar unes condicions favorables d'aquí uns anys. I aquesta nidificació demostra precisament que la constància té recompensa. Una actuació que pot semblar tan senzilla com posar una caixa niu pot acabar generant un resultat de gran valor si es manté en el temps i es combina amb seguiment científic i conservació d'hàbitat, bàsicament.
1: I la nidificació és important, però encara queda molt per fer, perquè és una primera nidificació, però s'hauria de poder mantenir en el temps.
2: Sí, sens dubte. Aquesta primera nidificació és una fita històrica pel Maresme i ens demostra que la Baixa Tordera i el Maresme té capacitat d'acollir aquesta espècie durant la reproducció. Però no podem pensar que perquè una parella hagi criat ja està tot fet. Ara el repte és aconseguir que aquesta presència es consolidi i, si és possible, que l'espècie pugui ampliar la seva àrea de reproducció. Hem de continuar conservant els ambients agrícoles, oberts, els marges, els espais amb vegetació, la diversitat de cultius i, en general, un paisatge que li ofereixi aliments i llocs de nidificació. Al final, l'objectiu no és només aconseguir que una parella criï en una caixa, és aconseguir que el gaig blau formi part de manera estable de la biodiversitat reproductora de la Baixa Tordera i del Maresme.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies per acostar-nos al gaig blau a la ràdio i esperem que seguim tinguent, rebent més nidificacions al Maresme.
2: Esperem que sí. Moltes gràcies per a vosaltres.
0: Moment de parlar d'una cosa que ens agrada molt, que és la moda. Comencem una nova temporada amb la nostra experta en moda i estilista, la Judit Jiménez, a qui ja tenim amb nosaltres. Judit, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I ben Què trobada. Tal? Què tal les vacances?
3: Superbé.
0: Superbé,
3: superbé,
0: eh?
3: Superbé.
0: Amb
3: superbé.
0: Les piles carregades, no entenc?
3: A més, m'ha recordat molt de vosaltres, Nadine. Això té un ona.
0: Pensa que ara hem canviat el nom. Ara és hora.
3: Això té una hora.
0: Clar, sí.
3: Sí, en sèrio, increïble.
0: Doncs mira, Judit, comencem parlant de moda i de setembre. Com podem començar aquest nou curs estilísticament parlant de forma bona, no? Com podem vestir-nos bé ara que comença el curs?
3: Doncs la veritat és que fixa't tu el que ha passat avui, no? Que si haguessis tingut alguna cosa planejada, d'aquí a el que tu volies posar-te hagués sigut res, perquè ha fet un canvi de temps... Mm. Que no sé si es mantindrà el temps o no, o si serà més ràpid, però bueno. La cosa és, depenent de per quin bac és, que és per tornar a l'escola, per tornar a l'oficina, per tornar al gimnàs, per tornar a la rutina en general, no? Suposo.
0: Sí, fem una rutina en general, per exemple, per anar a la feina, per anar al gimnàs i per quedar per sopar, per exemple.
3: Vale, doncs mira, per anar a la feina, jo... seguiria amb els tocs encara d'estiu, però encara no ens ha abandonat. Per mi encara, fins que no ens traiem la pulsareta del turmell, no marxa l'estiu, les vacances. No vol dir que anem vestits de platja, perquè no, però hem d'anar a oficina, o hem d'anar, o tu, que vas a la ràdio, o jo sí, he d'anar a fer alguna entrevista o alguna reunió. Doncs anar arregladets, però bé, amb el toc encara estiuenc, aprofitant que encara estem morens, o sigui, amb el color morenet de la pell, I amb el bon rotllo que després l'estiu, perquè no t'oblidis que ara encara no estem amargats ningú. Estem superbé, perquè venim superpositius i molt contents. Clar. La veritat és que jo em posaria... Bueno, jo vesteixo igual que anava, el que va ser que sigui que ja he rescatat més el denim, per exemple. El denim que potser el deixem una miqueta més aparcat a l'estiu, doncs les faldilles texanes llargues, aquestes amb el tall, o una faldilla texana... però que sigui mona, amb una brusa, i tenir de recurs la caçadora, perquè ara els matins està fent fred ja. Això seria per anar a la feina, per exemple. Per fer una quedada, doncs, un vestidet i això, i sempre dur. És que jo soc molt, molt pesada amb això, però sempre ho dic, el tema de la caçadora tejana, de dur-la de recurs, i això ens serveix per quan anaves por allà a la nit, a sopar o el que sigui. Mira, avui tinc un sopar d'aniversari i estem a fora. Si sopem a fora, no serà el mateix que abans d'ahir, que estaves allà i feia calor. Avui ja hauré de dur, doncs, una sobrecamisa... o una rebaqueta fina, però que sigui mona, així, ja quedi bé, i ja està. És més que res tirant dels pongos, saps? Abans que arribi l'època dels pallassos.
0: Clar, un tema que en genera força dubtes és el tema del calçat, perquè, clar, tema sandàlies, potser ja no va ser hora de dur sandàlies encara, però fer el canvi i posar-nos una bota potser és massa exagerat, no? Com és aquesta transició pel que fa al calçat?
3: Mira, jo avui porto unes Adidas, unes Gazelle. Saps? Com que m'ha fet, havia de fer... M'he donat compte, vaig amb les típiques sandàlies que duem totes de les dues tires, saps? I pensava, digues que avui no em ve de gust, perquè aquest matí feia fred. Llavors m'he ficat mitjanet fi i una bambeta d'aquestes que portem més de vestir i ja està, i vas amb les faldilles o el vestit i queda superbé, perquè avui en dia, per sort, les sneakers amb la roba de vestir que combinen perfectament. I ens queden molt bé. I els nois igual, els nois van molt macos amb les bermudes i encara poden anar amb bermudes.
0: Clar.
3: I les bambes.
0: Més enllà de l'estilisme, Judit, diries que setembre és un bon mes per fer neteja d'armari?
3: Bueno, perdoneu perquè estic com sempre a casa, hauria d'haver fet el canvi avui i s'escolten aquí interferències.
0: Tranquil·la.
3: Perdoneu-me. Més enllà, mira si se m'ha anat el xip, coses del directe, que he perdut la fil de la pregunta.
0: No,
3: perdoneu,
0: el canvi
3: primera
0: de...
3: vegada.
0: Et preguntava si setembre és un bon moment, no?, per fer neteja.
3: És perfecte, perquè clar, estem venint del que és la supercalor. Ja havíem fet el canvi d'armari abans de començar la temporada i ara hem de tornar a poc a començar a introduir les peces. Perquè clar, jo no tinc la sort de tenir un vestidor de poder tenir tota la roba exposada. Haig de tenir la meitat de la roba per una banda i l'altra guardada. Llavors, en el moment de treure i a veure el que no t'has posat en tot el temps i dir, doncs mira, o passa millor vida, o es ven, o es dona, o es fa el que s'hagi de fer, el que sigui.
0: Judit, et demanaré una cosa. Imaginem-nos que és el primer dia de feina d'algú i que ha de tornar a la rutina, de tornar, en aquest cas, a una oficina. Quin seria per tu el look estrella del primer dia de feina?
3: Per anar a l'oficina?
0: Sí.
3: Un pantaló ample vaporós, que es duen moltíssim i queden superbé, amb una camisa que no sigui massa senyida, perquè no t'oblidis que encara fa una miqueta de calor. O sigui, és raro. O sigui, ara el temps és estrany, segons en quina situació pots suar i tot. Hi ha coses que no marquin molt, però que siguin així vaporoses i còmodes, amb les sneakers perfectes i amb un bolso maco, el bolso gran per poder portar el portàtil o per portar les quatre coses de la feina i jo crec que ja vas bé.
0: Perfecte. Judit, doncs nosaltres ho hem de deixar aquí perquè ara les seccions són una miqueta més curtetes, més reduïdes.
3: Ho sé.
0: Però vaja, que sempre els consells que ens dones ens serveixen de molt. Una abraçada i que vagi molt bé.
3: Fins la propera. Adéu.
0: Adéu. A la primera part del programa avui hem tractat àmpliament el tema de la prevenció del suïcidi, però per posar un punt i final, perquè ja estem arribant al final del programa i volem posar també la nostra opinió. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, arriba l'home de les conclusions per tancar bé aquest programa. Avui, Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Volia que entre tots els companys de l'Ona Maresma, qui es vulgui afegir, doncs que m'ajudi a posar aquesta conclusió, no? I sobretot fer-nos aquesta pregunta. Parlar del suïcidi segueix sent un tema tabú? N'hauríem de parlar més? De fet, tenim bones notícies, perquè segons Salut ha publicat justament avui, i ho hem escoltat avui també al programa, per tercer any consecutiu, la mortalitat per suïcidi s'ha disminuït un 17% des del 2022, però sembla ser, o com a mínim jo tinc aquesta sensació, de que costa parlar d'aquest tema i sempre tirem d'estratègies com l'humor o no, jo no vull saber res, ja en parlarem quan arribi, etc. Per tant, jo considero que encara aquest tabú existeix. No sé si vosaltres, companys que esteu aquí de l'Hora Maresma, a veure si em podeu ajudar i esteu a favor meu o en contra.
0: A veure, qui
5: tenim?
0: Tarda.
5: Bona
0: hola, tarda. Hola. Sergi, Dani, qui
6: bona
0: més?
6: Bona tarda.
0: Laura. Perfecte, doncs a vosaltres direu.
7: Mira, si voleu començo jo. És, segons el que he pogut trobar a internet, ja et dic, no sóc cap expert, i segons el que hem pogut escoltar també en entrevistes que hem fet precisament al programa d'avui, jo crec que continua sent un repte social. Poder una de les paraules que més relaciono amb el concepte de suïcidi o parlar-ne és el silenci, simplement per por, jo crec, no? Per por de parlar-ne, per aquesta por. Jo crec que al final el silenci doncs no protegeix, podríem dir. Jo crec que més aviat dificulta, no?, que les persones doncs en puguin parlar i diguéssim, demanar ajuda a temps.
4: Però, Sergi, per exemple, tu, amb familiars, amb amics, aquest tema, òbviament entenc que no és un tema recurrent, però quan es posa sobre la taula, per exemple, d'una manera amena, com podem parlar d'altres temes com la sexualitat, sense ànim de comparar, però com ho gestioneu, és això? És un tema que podeu parlar? O aquesta...
7: De fet, en el meu...
4: Digues.
7: No, que en el meu cas... Poques vegades he coincidit en parlar sobre aquest tema o temes semblants, però sí que a l'hora de parlar-ne sí que es nota doncs, que més serietat costa més obrir-te a l'hora de parlar-ne, perquè al final són temes més serios, més complicats de tocar, però vaja, no m'he vist en la situació de moment i bé, espero que jo i ningú s'hi trobi.
4: Espero que no. Què diuen els altres companys, que tenim poc temps?
5: Jo tinc una amiga íntima, molt íntima, que se li va suïcidar una germana. I, bueno, ella ho ha afrontat de la millor manera possible. I en reflexiona sovint, inclús a les xarxes socials, obertament. I jo no he tingut cap cas proper a mi, diguéssim, a la meva família, però, diguéssim, ella m'està ensenyant de que s'ha de parlar del suïcidi sense límits, amb serietat, però sense límits.
4: Això és bo. Dani, que tenim, és que tenim un minut escaig. Crec que tenim la Laura i en Pau per aquí, si voleu afegir alguna cosa.
1: Sí, bueno, jo, la meva opinió és simplement, o sigui, és també com la dels companys, que continua sent un tabú, i també basant-me en el que parlem, tant amb la família com el meu entorn d'amics, sí que fem broma de temes com la mort o el sexe o el que sigui, però del suïcidi no n'hem parlat mai, ni en broma ni en sèrio, que dels altres, en canvi, sí.
4: Mm-hmm. No sé si queda algú més per opinar. Martí? No sé si el teníem per aquí.
0: No, Martí, crec que no intervé avui.
4: Perdó, però són opinions, no, són opinions bones, perquè la veritat és que al final jo estava plantejant, per exemple, parlava de família i amics, però, per exemple, a la feina existeix un protocol en aquest sentit quan es detecta que algú, per exemple, fa alguns comentaris que poden avasar aquest tipus de situacions, fins i tot, en negocis. Jo, sincerament, per exemple, desconec si a la meva feina hi ha un protocol d'aquestes característiques i com actuar, i si ho detecto, a nivell feina, per exemple, què ets de fer? No sé si us passa a vosaltres.
5: No, jo tampoc sé si aquí hi ha un protocol anti-suïcidi, la veritat. No m'ho havia plantejat, Jordi, de veritat. Jo el que íntimament penso és que si una persona es vol suïcidar, es suïcida. Us ho dic molt en sèrio.
4: Però jo vaig molt a la prèvia, Dani? Vull dir, em refereixo que al final avui se n'ha parlat també, crec que amb els testimonis que ens ha oferit la Gemma també ho tractàvem, no?
5: Superinteressants.
4: Exacte. Com detectar precisament que una persona primer pot entrar en depressió, després pot arribar a fer el que per desgràcia pot passar, no? I com es detecta des del principi si no se'n parla, si no es tracta d'una manera normal i si li tenim por, fins i tot, no, Gemma? Una miqueta els testimonis que tu ens marcaves precisament anaven per aquí, no?
0: Sí, jo, mira, personalment crec que és un tema que serà tabú, ha estat tabú, i que en el present continua sent un tema tabú, tot i que hi hagin campanyes de sensibilització, que lògicament se'n parla més del tema que fa anys enrere, no? Però de totes maneres continua sent un tema que costa molt de parlar, i sobretot la persona que ho viu, de dir-ho, no? Per tant, els altres, potser és més la xarxa, no? La comunitat, els que hem d'estar amb més visió, no pas, no? No busquem pas responsabilitats, però sí que aquesta educació per part de tothom, de posar la mirada i poder arribar a detectar senyals que realment hi són.
5: Evidentment no hem arribat al zero, però és important que en els dos últims anys hagin baixat el número de gent que s'ha suïcidat, no? És important. Vol dir que s'estan fent bé les coses, entre cometes.
4: Són bones notícies, però jo crec que entre tots hauríem de posar també l'antena, no? I veure aquests petits comportaments que avui també hem pogut destacar al principi del programa per estar atents, però si algú ho està patint i ho està passant malament i poder té ganes de parlar amb nosaltres i expressar-ho.
0: Doncs Jordi, com sempre, gràcies per posar les conclusions sobre la taula i també a la resta de companys per fer un programa d'aquestes magnituds, que hem tractat un tema molt sensible i alhora molt important, i crec que, vaja, que ho hem fet amb molta professionalitat. Companys, nosaltres marxem, tornem dilluns, que demà és festa, demà és la Diada de Catalunya, així que demà no hi haurà Maresma, però dilluns tornem. Adeu, que passeu un bon cap de setmana.
6: Hora Maresma, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, obre la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. Tan bon punt el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el primer recurs. El magistrat analitzarà, diu, la sentència i preveu aplicar als tres processats la doctrina que estableixi el Constitucional. El primer previst és el de Jordi Turull. Ho farà, segons fonts jurídiques, tan bon punt es publiqui al BOE la sentència que fons del Constitucional situa a l'entorn del 26 d'octubre. D'aquesta manera, si la majoria progressista del Tribunal accepta el recurs de Turull, com es preveu, i estableix una doctrina extensible, els altres processats Llarena aplicarà sense necessitat d'esperar que resolgui individualment tots els recursos. I el govern apel·la a la unitat a la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany, recordem-ho, commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia de la Diada. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila explica com encaren aquesta Diada.
2: N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
1: I el govern espanyol ha activat un contracte d'emergència de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable després dels 63 robatoris de coure registrats enguany a la línia R3 de Rodalies. Ho ha explicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha assegurat que els incidents no alteren la previsió d'acabar al febrer el desdoblament entre Parets i la Garriga. Ha fet una visita acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. L'escoltem.
3: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
1: I els bombers han pogut estabilitzar l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Segons afirmen, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i la Ronda Litoral, i ha pujat per una zona molt escarpada cap al castell. Amb l'ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar l'avent ràpid i s'ha protegit el castell. En total, afecta a una superfície d'una hectàrea.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest matí venia cap a la xarxa amb l'H8 pensant que el temps passa volant. Ahir plovia bots i barrals i vaig haver de deixar la bici aquí. Quin gran tòpic, però quina gran veritat, això del temps. Com qui no vol la cosa, ja hem superat la primera setmana del Rambla 54 i hem descobert moltes coses. Que l'Ivan té un gran potencial com a comentarista, que el Sergi López vol fer una pel·lícula des de la cadira del director, que al Ferràs hi ha un cep que té 137 anys, que un caparrot de Sant Cugat fa uns entrepans de llagrimeta i que a Catalunya hi ha més de 700 tipus d'abelles. I atenció, perquè no totes dormen. També que la IA, que ens segueix cada dia i ens envia a la xarxa.cat perquè ens puguis escoltar quan vulguis i on vulguis, li agrada l'Arnau Vidal i li fa cas. O sigui, que Arnau, digue-li tu, si us plau.
1: Ai, benvolguda IA. Aquí comença el programa d'avui.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Els meus pensaments existencialistes de caire temporal sempre sonen així. Trobo que Verdi la va clavar, que la Traviata converteix en una melodia preciosa la necessitat de fer allò que ens agrada i gaudir de cada moment davant el pas del temps. Però tots són gustos, eh? Avui, l'Ona Fàbrega, del 9FM, ens presenta una botiguera de Taradell que amb 60 anys s'ha presentat ella al món com una gran escriptora. Ona, benvinguda al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, què tal?
0: Doncs prou bé, aquí començant la darrera jornada. Ona, abans no ens presentis aquesta convidada, com que avui t'estrenes el programa, ens pots parlar una mica de qui sou al 9FM i qui ets tu?
3: Doncs mira, Anna, avui parlarem de passions, per tant et faré un petit abans, és que una de les meves passions és la música, però també ho és comunicar. Per tant, sóc periodista i tinc 24 anys i treballo al grup El 9-9. En aquest cas, el 9FM Pro va néixer fa 16 anys i des de llavors ha anat evolucionant cap a una programació variada amb continguts i programes propis, podcast d'actualitat o també de caire més lúdic, tot un equip de diverses generacions que també, com és en aquest cas, participem en programes de la xarxa com ho és el Rambla 54.
0: Doncs benvolgut oient, benvolguda oient, ja saps quina és la veu del Rambla a Vic. Ona, i tu, com deies, estàs amb una dona de lletres al costat avui, no?
3: Exacte, Anna. Mira, ella és la Laura Otonell, és de Taradell i, com us avançàvem fa pocs minuts, és propietària d'una botiga d'esports del municipi. Però fa pocs mesos la vida li va fer un canvi de guió. Al maig va publicar la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes, i, per sorpresa de ningú, si heu tingut l'oportunitat de llegir-la, ha estat tot un èxit de vendes.
0: Doncs, Laura, benvinguda al Rambla 54 i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
4: Moltes gràcies per haver-me convidat. Bona tarda.
0: Bona tarda. Per posar en context els nostres oients, Laura, l'Ona m'ha explicat que ara fa més de 40 anys que treballes a la botiga d'esports i aquest any has publicat aquest llibre, La llibreria de les hores mortes, que ja és tot un exitàs. Però tu ja fa temps que escrius, no? No és pas el teu primer llibre, dèiem.
4: No. Efectivament, al principi vaig escriure, bueno, de fet en tinc una d'escrita autopublicada, que és un polsim de sal, i aquesta, La llibreria de les hores mortes, és la segona.
3: Clar, la primera novel·la, com dèiem, un polsim de sal, la vas autopublicar, i ara t'ha dit a columna. Clar, com ha anat això? Com comences a endinsar-te en el món de l'escriptura?
4: Bé, escriure, hi ha molta gent que escrivim, que primer comences escrivint a casa, fent coses que, bueno, penses que no importen a ningú, només a tu. I després va ser qüestió d'escriure la novel·la, vaig guanyar, doncs, 3 premis literaris de narrativa, i llavors, doncs, al fer la novel·la i veure que la gent els hi agradava, vaig decidir formar-me. I llavors va ser quan vaig anar durant 3 anys a l'Ateneu Barcelonès, de fet ho vaig fer online, i dels 2 anys de novel·la em va sortir La llibreria de les hores mortes.
0: Laura, i aquests inicis que ens deies, aquests al principi, doncs escrius a casa, penses que no li importes a ningú, això et ve de jove o et va agafar de gran?
4: Bé, l'afició d'escriure, fas petites coses, tonteries, que dic jo. Va escriure per escriure i ja fa, doncs, no sé, potser uns 20 anys o així, que feia, ja et dic, coses sense importància, perquè em venia de gust fer-ho. Però va ser... És a dir, la vida a vegades et porta... Per exemple, quan estàs casat i tens fills... doncs tot aquell temps, ni tens temps de llegir, ni tens temps d'escriure, ni de fer res. I fins que els fills no van ser grans, no vaig tenir l'oportunitat d'endinsar-me més en el món de l'escriptura. O sigui que això ve de lluny, però ve de prop.
0: I t'esperaves aquest èxit que ha tingut La llibreria de les hores mortes?
4: Ni ho somiava. O sigui, és que impensable. Mai. És que és impossible, perquè hi havia tota una sèrie de condicions que jo sempre deia que eren un hàndicap, que era tenir l'edat que tenia, que aleshores eren 62 anys, que no tenia carrera universitària o literària amb un currículum fantàstic, i a més que fa 46 anys que treballa en una botiga d'esports. Llavors, era el més atípic que hi ha. I això em pensava que era un gran problema. Però resulta que no ho és tant de problema. Tot depèn del que fas.
3: I Laura, parlem una miqueta sobre l'argument. Tenim una protagonista, que és l'Edna, i et volia preguntar, perquè clar, tu, com comentava, treballes a una botiga d'esports, i en aquest cas l'Edna treballa a una llibreria. Això té alguna relació? Et vas inspirar en tu mateixa? Com va ser?
4: No, la veritat és que a vegades m'ho han demanat i no. Potser entenc el fet del negoci, és a dir, el que costa aixecar la persiana cada dia, això sí que ho entenia, però no, va ser, tot va venir com rodat la història i per tant no va ser el punt de partida tenir, pensar en una llibreria perquè jo tenia una botiga. No, va ser l'argument, la història que volia explicar, que va venir per si sola i va aparèixer, doncs, la llibreria. Tot i que t'haig de dir que sí que és veritat que, i sempre ho explico, el detonant de tot va ser a l'escola, quan ens van dir que busquéssim un tema o el que volguéssim escriure, doncs jo tenia una fotografia d'una taverna tancada a l'escala, perquè em va agradar el rètol que posava la taverna de les hores mortes. I aleshores vaig pensar, guarda-te-la perquè això és molt guai per fer alguna cosa.
0: Laura,
4: i així va ser.
0: Laura, i com se surt de Taradell, es passa per l'escala per aquest rètol i vas a petar al Raval? Per què l'ambientació al barri del Raval de Barcelona?
4: A veure, l'argument també m'ho demanava, la història m'ho demanava. La Edna també em sembla que... Bueno, l'Edna poder no, però... Tot m'ho demanava, és a dir, havia de buscar un indret on la diferència de la vida que duia amb la que acabaria duent havia de ser abismal. I això t'ho dona Barcelona, perquè hi ha una part, la part alta, més rica, en fi, rica, una zona benestant, i en canvi tenim el Raval, per exemple, doncs, malauradament, una zona molt castigada, molt humil, i jo necessitava aquest contrast. Per tant, per mi Barcelona, el Raval, eren indispensables per la història. I a part per trobar tot un món d'uns personatges que eren els personatges que necessitava. I allò era fantàstic, era l'escenari perfecte.
0: Però haguessis pogut no ubicar-ho enlloc? No sé si m'explico. Haguessis pogut inventar-te una ciutat i un barri i un...
4: Sí.
0: I no obstant això, vas baixar a Barcelona.
4: Sí, perquè és que... És una de les coses que m'agrada. A vegades, ja amb el polsim de sal em va passar el mateix, que me'n vaig anar a Súria, i a Barcelona, i vaig buscar els llocs, tenir-los, a mirar-los, veure'ls, flairar, en el cas del Raval, tot allò que s'ha de flairar allà. tot allò servia com a inspiració. Si tu inventes, és evident que m'ho podia inventar. Però, ostres, és que tenint-ho aquí a prop, qui ho deixaria perdre?
0: Doncs no, és ben veritat.
3: I, Laura, ja estem a punt d'acabar, però et vull fer una pregunta, i és que vas guanyar un premi. Això t'està venint de nou? Tens ganes de continuar? Et fa il·lusió tot això que t'espera a partir d'ara?
4: Tot em fa il·lusió. I el premi, com que és una cosa que jo... O sigui, una cosa és que t'hi presentis, però aquí em vaig veure amb els 15 nominats que hi havien, que ja vaig quedar jo així com... Després, quan vaig entrar en els cinc finalistes, vaig pensar, això és gros, però clar, guanyar-lo quan hi ha altres obres també importants i que potser porten més recorregut, doncs és que no m'ho pensava gens ni mica que seria jo l'escollida. I ara encara me n'haig de fer una mica el càrrec, la veritat.
0: Laura, com deia l'Ona, ens anem acomiadant, però abans volíem demanar-te si podríem, també aquesta vinculació amb el Raval ens ajuda, nomenar-te Ramblera del nostre programa. No et preocupis que no demanem calés, ni demanem compromisos periòdics, ni res de tot això. La cosa és que si ho acceptes, de tant en tant ens puguis enviar a nosaltres o a l'Ona, que és la nostra interlocutora osona, doncs alguna nota de veu explicant-nos alguna cosa curiosa que hagis vist o viscut, o fins i tot escrit, o que t'agradi, o simplement com et va la vida, i nosaltres ho compartirem amb tots aquests que passegem pel Rambla 54. T'hi animes?
4: Sí, mira.
0: Doncs,
4: si s'hi ha posat a fer, jo, a totes.
0: Doncs escolta, serà un honor que sàpigues que ets la nostra, un, dos, tres, és la quarta, oi, Arnau? Sí, la nostra quarta Ramblera nomenada.
4: Moltes gràcies pel títol, eh?
0: Gràcies, Laura, Ona, moltes gràcies a totes dues per ser amb nosaltres al Rambla. Una abraçada i parlem i ens escoltem molt aviat.
4: Fins aviat.
3: Gràcies,
0: Anna. Ivan, digues. Escolta'm, no desconnectis els estudis del nou, eh? Que ens quedem amb ells una estona més, d'acord?
5: Sí. No siguis patidora, que ja veig l'escaleta. Ara tira un indicatiu i ja pots donar pas a l'Isaac.

0: Isaac Moreno, benvingut al Rambla 54.
1: Moltes gràcies, Anna Morgades. Bona tarda.
0: Tens a les teves companyes aquí al costat, a l'estudi, a l'Ona i a la Laura, que l'acabem d'anomenar Ramblera. Quin honor poder comptar amb la Laura en aquesta... en aquest grup d'escollits que tenim, no? Aquests ramblers. L'Isaac, com dèiem, com l'Ona, doncs és un periodista del Nou, un dels veterans. L'hem convidat perquè és el responsable d'un docupodcast que s'acaba d'estrenar, està acabat de sortir de l'ordinador, com aquell qui diu. El títol, La unitat que va fer trontollar el franquisme, Assemblea de Catalunya 1971-1978. Aquest podcast, de capítol únic, és una coproducció de La Xarxa i Ràdio 4 que recupera la història de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona. Ja el teniu escoltable a la plataforma de La Xarxa, a La Xarxa Més, i Isaac, d'aquest podcast, avui no ens en parlaràs tu sol, oi? Qui t'acompanya?
1: Doncs ens acompanya també en Jordi Mulet. Si a mi m'has presentat com a periodista veterà, en Jordi redobla l'aposta per entendre'ns i ha estat qui ha dirigit tot el projecte. I dic projecte perquè aquest projecte no només inclou el podcast, sinó que tenia una primera part que era un reportatge audiovisual del Nou TV que ja es va estrenar el mes de novembre, i de tot el projecte ara se n'ha fet una versió podcast. No és allò d'agafar el documental i passar-lo per la ràdio, sinó que hi hem afegit altres elements com escenes dramatitzades o converses de context entre el director del projecte, en Jordi Mulet, i l'assessor històric, era en Joaquim Albareda.
0: Doncs Jordi Mulet, veterà, benvingut al Rambla 54.
2: Bona tarda.
0: Ara mateix suposo que l'oient de Vilafant o del Prat del Llobregat s'està preguntant per què la història de l'Assemblea, concretament a Osona, que què va tenir d'especial l'Assemblea en aquesta comarca?
2: Home, la veritat és que l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va tenir una importància rellevant, sobretot perquè hi havia diverses entitats que estaven lluitant contra el franquisme, que s'havien posat d'acord ja per fer diverses activitats abans de l'Assemblea de Catalunya i que quan es va constituir l'Assemblea doncs s'hi van apuntar. El 1973, és a dir, quan feia 2 anys, era el segon aniversari de l'Assemblea de Catalunya, es va intentar fer una manifestació unitària a Vic. Dic que es va intentar fer perquè en realitat la policia i la Guàrdia Civil ho van impedir, és a dir, Vic i la comarca d'Osona van quedar preses per les forces de seguretat en aquells moments franquistes, tant per la policia armada, els grisos famosos, i la Guàrdia Civil, que van impedir que es fes aquesta concentració a Vic. Per tant, diguem-ne que la importància d'Osona en aquell moment en la lluita antifranquista era important, era rellevant.
0: I tu has dit, hi va haver una unitat de causes, una unitat de moviments. De quina mena de moviments estem parlant? No només parlem de l'espectre més, entre moltes cometes, nacionalista català, no?
2: No, de fet, qui va impulsar, qui va ser el pal de paller per entendre'ns de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va ser el PSUC. El PSUC i en Quim Capdevila, que era un militant històric del PSUC, doncs van ser una mica els que van vertebrar el moviment a Osona. Però també va participar el PSAN i van participar gent relacionada amb els moviments socialistes, perquè recordem que en aquell moment el PSC com a tal no existia, és a dir, hi havia diversos partits socialistes, no? Després es va fer la unificació dels socialistes, però això va ser més endavant. Però bé, en aquell moviment hi van participar diverses entitats. Per exemple, a Vic es va fer la coordinadora d'entitats o entitats coordinades, que se'n deia concretament en aquell moment, en què hi participaven, doncs, per exemple, el Cine Club, la Jove Cambra, Òmnium Cultural, etc. És a dir, entitats ben diverses. I a Manlleu, per exemple, doncs hi va haver un moment sindical molt important. Manlleu és una ciutat industrial i ho era molt més en aquell moment, i es van posar d'acord tots els sindicats, que eren clandestins en aquell moment, recordem-ho, eren clandestins, eren il·legals, per fer la coordinadora de sindicats.
0: Es podria, potser és molt agosarada aquesta pregunta, però es podria fer un paral·lelisme amb el procés, tant pel que fa a l'engegada, l'eufòria, la unió, l'intent d'unitat i una mica el resultat?
2: Mira, un dels promotors o dels impulsors d'aquella primera assemblea, en Lluís Solasala, que era el PSAN en aquell moment, quan vam fer el reportatge, parlava sempre de la primera assemblea de Catalunya, no la segona. La segona era l'assemblea de Catalunya actual, la que coneixem, no? Uh-huh. Parlava de la primera assemblea. Hi ha paral·lelismes. El que passa és que en aquell moment, la veritat és que tots els demòcrates van posar d'acord en quatre punts: llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i un quart punt que gairebé la gent ni recorda, que era solidaritat amb la resta de pobles de la península ibèrica. Aquest era el quart punt que va quedar despenjat i ja pràcticament ningú s'ha recordat.
0: Però els tres no hi cabia l'eslògan aquest, era massa llarg, no? Suposo.
2: Aquest no servia per titular, però sí, la veritat és que es van posar d'acord. Hi havia gent de la dreta democràtica i gent de l'esquerra, sinó de l'extrema esquerra democràtica també, que estaven tots d'acord i es van posar d'acord a defensar els interessos d'una societat que vivia... Recordem que això, hem dit que començava el 72, el 75 mor Franco. Hi ha molta gent que diu, el 75 es va acabar el franquisme. Mentida, el 75 no es va acabar el franquisme, perquè l'any 76, al mes de febrer, l'1 i 8 de febrer, es van fer dues concentracions a Barcelona, organitzades per l'Assemblea de Catalunya, que van ser durament reprimides pels grisos. Hi ha imatges d'això.
0: Uh-huh. I com es va acabar tot plegat?
2: Home, es va acabar que quan va arribar... Aquí va haver un gran debat, perquè el 1976 el règim va intentar fer allò del referèndum per la reforma política. És a dir, van fer un referèndum demanant a veure si la gent estaria d'acord amb una reforma. Hi havia una gran lluita entre la gent antifranquista, que molts volien la ruptura, no la reforma. Però finalment es va aprovar la reforma, van endavant, i aquí a l'Assemblea de Catalunya la veritat és que la gent optava per la ruptura, majoritàriament. Però des de Madrid, el PC de Santiago Carrillo, van arribar a un gran acord per la reforma i van donar instruccions a la gent comunista de Catalunya, que eren els que estaven a l'entorn del PSUC, que eren majoritaris en aquell moment, de dir, hem d'anar per la reforma perquè la ruptura és inviable en aquests moments. I això és el que es va acabar imposant. I no només això, sinó que el PSUC, que va ser el gran impulsor de l'Assemblea de Catalunya a tot el país, va haver un moment que va dir, l'Assemblea ha estat molt bé, però ara s'ha de donar pas als polítics, als que tenen representació parlamentària. Per tant, ha arribat l'hora dels polítics, és el moment en què els polítics facin política i que les entitats que s'han mogut en l'antifranquisme doncs deixin pas a la gent que s'ha presentat a les eleccions.
0: Isaac, i tot això, disculpa, sóc coneixedora, que has estat moltíssimes hores davant d'un ordinador editant coses, però tot això com ho expliques en només una hora?
1: Aquesta és bona la pregunta, perquè de fet el primer compactat em sembla que durava 90 minuts. No, la idea és aquesta. Partíem de la matèria prima, que és compartida amb el reportatge de televisió, que eren les entrevistes, entrevistes a una quarantena de testimonis que van ser protagonistes principals d'aquest moviment, de l'Assemblea de Catalunya. I llavors li vam donar una forma de podcast, no? Una forma audible, radiofònica. I aquí va ser quan vam pensar en aquests altres dos elements, no? Un, el context, que ens li posaven en Jordi i en Joaquim Albareda, doncs que van introduint les diferents fases de l'assemblea amb una conversa

0: o que no reconeixem prou el que van fer aquella gent.
1: Un homenatge, i és això, i recuperar la memòria històrica, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 77, que li faltava tenir un any de vida més, pràcticament l'assemblea, i és una cosa que em sonava molt llunyana, no? Havia sentit parlar de l'Assemblea de Catalunya, sobretot quan em parlaven de figures que hi ha vingut aquí a la comarca d'Osona. Algunes les hem arribat a conèixer, com recordo, per exemple, Sergi Montserrallonga, que quan jo començava a conèixer la figura de Sergi Montserrallonga, doncs tothom em parlava del paper que havia tingut a l'Assemblea de Catalunya, i era una cosa que en aquell moment em semblava llunyana, i elements com aquest, a les generacions que han vingut al darrere, i les de darrere nostre encara més, doncs encara ha estat més divulgatiu. En Jordi, em sembla que té l'anècdota de que quan feien el rodatge hi havia persones al rodatge, a producció, a darrere les càmeres, de generacions encara bastant més joves que jo, i que quan els havien dit que anirien a fer un reportatge sobre l'assemblea es pensava que anaven a fer un reportatge de l'ANC, i res més lluny de la realitat.
0: És així, Jordi?
2: Sí, va ser així. Jo a l'any 72 ja havia nascut, per tant, que jo ho vaig viure, no? I la veritat és que l'equip que portava jo per fer el rodatge, em vaig adonar que es pensaven que anàvem a fer un reportatge sobre l'Assemblea de Catalunya actual. I quan vam veure que desenvolupàvem, traiem les pols a coses que fa 50 anys van passar, doncs van quedar una mica sorpresos i van descobrir-ho. I sí, i una mica el plantejament que vam fer nosaltres va ser de dir, home, hem d'intentar fer un documental sobre això perquè quedi per la història, perquè alguns ja han desaparegut. Jo he citat abans Quim Capdevila, ara en Isaac ha citat en Sergi Montserrallonga, tots els han mort, tots els han desaparegut. Però és que hi havia algunes persones que podien aparèixer al documental i que no hi han pogut aparèixer perquè, tot i que continuen vives, el seu estat de salut no ho permet. Recordo que una de les persones que surt al documental, que vam tenir la sort de poder-li posar, té problemes cognitius, i el rodatge va ser una mica, bé, va ser una estona rodant, però vam poder aprofitar alguns fragments de l'entrevista molt interessants, tot i que ell està malalt i que per tant hi havia dubtes a veure si ens aguantaria o no ens aguantaria l'entrevista, i sí, hi va haver moments en què va dir coses realment interessants.
0: Doncs molt important aquest exercici, com dèieu, de recuperació de memòria històrica i d'aquestes veus que no hem de deixar perdre. Jordi i Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta feina. Ja hem dit que el podcast s'acaba d'estrenar. Jo crec que hem generat curiositat en tots els oients que tinguem. Es pot escoltar entrant a la plataforma de la xarxa, La Xarxa Més. Moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules aquí al Rambla 54.
2: A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
4: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: El nostre entorn determina molt, molt més del que ens pensem, la manera com parlem, i no em refereixo només als accents o a si fem una E més oberta o més tancada. Em vull aturar en expressions o paraules que sorgeixen perquè vivim a la muntanya o, com en el cas de l'escala, arran de mar. Sergi Corral, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda a tothom des de l'Alt Empordà.
0: Escolta, Sergi, em vas dir l'altre dia que tenies unes paraules escalenques, concretament escalenques, que em volies explicar, oi?
1: Sí, sí, sí, mira, i una mica són com... a l'estar al sud del Golf de Roses i por ahí, anem sempre un xic a la nostra. Jo sempre dic que som una mica al món al revés. Però primer de tot, et diré una paraula. Quan et trobes algú pel carrer, la paraula de presentació aquí a l'escala quan et creues amb un amic conegut o saludat, que deia en Pla, has de dir EO.
0: EO.
1: Una salutació molt senzilla, però que és molt identitària d'aquí de l'escala. Tu et creues per un carrer, EO, què tal, bon dia, bona tarda, què, com va el to, com ha anat el dia, com ha anat la feina, no sé què. EO és la salutació d'entrada. Tant és així que hi ha algun comerç que fins i tot ha adquirit el nom d'aquesta paraula, per tema màrquetings i tot plegat. Així que ja sabeu que si

0: i algú de vosaltres veniu a tastar unes anxoves o porall, digueu EO quan us trobeu algú pel carrer i fareu una mica més poble.
1: No sé si amb aquest EO també reivindiqueu a Freddie Mercury.
0: Pot ser, aquella cançó, lo de EO del concert. Pot ser. Jo ho he pensat a vegades. I, aviam...
1: Doncs ens ho apuntem. Sí. Freddie Mercury podria haver estat de l'Escala.
0: Podria haver estat de l'Escala, el gran titular de la tarda.
1: Exacte. Ja tenim un vestit de camuflatge per venir a l'Escala i que no es noti tant que venim de fora. EO, Sergi, i la paraula número 2?
0: Doncs mira, deixeu-me portar-me una mica tot plegat al meu terreny meteorològic, al meu terreny meteo, i avui que encara fa una mica de tramuntaneta, l'ha bufat durant tot el dia d'ahir i fins aquest matí, us parlaré dels polvareus. Ojut. Els polvareus és aquell ruixim de l'aigua del mar que s'aixeca per sobre de les onades quan tenim una altra paraula molt clàssica d'aquests temporals de tramuntana, que és grupada encesa de tramuntana, és a dir, quan les ratxes superen els 100 km per hora. És allò que si veniu un dia a l'hivern que fa molta, molta tramuntana, veureu tot el mar de color blanc. Això són els polvareus.
1: Teniu tramuntana, molta, ja ho sabem, surt a les cançons i totes aquestes coses, però també teniu llevant.
0: Exacte, els temporals són aquells que aixequen més mala mar, onades de fins a 9, 10, 11 metres d'alçada. Doncs mira, les grans onades picant sobre les roques d'aquí a l'Escala en diem esbotzades.
1: Que bonic, això, esbotzades.
0: És molt maco. I un clàssic de clàssics, si veniu un dia a fer turisme de temporal, són les esbotzades passant per sobre de l'illot del Cargol, que és un illot que hi ha just a davant de la platja de les Barques, a la platja de l'Escala, i quan fa llevant les onades el cobreixen tot pel sobre. És un espectacle de la natura.
1: Doncs heus ací tres paraules noves que els no escalencs no crec que coneguéssim, com a mínim jo no ho feia. Sergi, aquesta és la primera vegada que parlem amb tu, i jo volia demanar-te si ens pots fer una petita presentació de qui, què és Ràdio L'Escala i més enllà d'aquesta passió per la meteo que ja ens has explicat, doncs qui és el Sergi?
0: Doncs mira, Ràdio L'Escala és una emissora que ha fet poc més de 41 anys. Té la mateixa edat d'un servidor de vostès que us està parlant ara mateix. I en quant a mi, mira, les coses de la vida m'han portat fins a treballar en la ràdio, fins a treballar en mitjans de comunicació, però jo us diré una coseta, va, un secret. Una de les meves grans passions és la pesca, anar a pescar.
1: Doncs escolta, volem anar a pescar un dia amb tu, des del Rambla 54, ens convidaràs?
0: Ui, tant.
1: Fantàstic, doncs apuntat. Arnau, apunta. El Sergi, pesca. Sergi, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Parlem aviat.
0: I igualment a vosaltres.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
3: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Quan mirem un vitrall, el primer que veiem són els colors. La llum que travessa el vidre, les formes, els dibuixos... Però darrere d'una peça acabada hi ha moltes hores de feina i, sobretot, un procés que comença molt abans que el primer tros de vidre arribi al taller. Per descobrir-lo, hem anat fins a l'espai de treball de Valentí Camps, vitraller per afició, i avui seguirem amb ell, pas per pas, com es fa un vitrall des de zero. I començarem exactament pel principi, amb un dibuix. Abans de tallar cap vidre, primer cal saber què volem fer. En el cas del projecte que ens ensenya Valentí, el vitrall formarà part d'una farola decorada amb elements de la natura, fruits del bosc, fulles, cireres, castanyes... Però aquest dibuix no es pot quedar simplement sobre el paper. Cal convertir-lo en les desenes o centenars de peces que després formaran el vitrall.
5: És un projecte que va amb una farola que és de fruits d'aquí del Montnegre. La majoria són fruits de bosc i això anirà amb un lateral. Aquests dibuixos es tenen de retallar fulla per fulla, si és una castanya, la castanya, si la castanya té tres trossos, tens de retallar els tres trossos.
4: Cada element es divideix en diferents parts. Si una castanya té tres zones de color, seran tres peces. Si una flor té diferents fulles, cadascuna tindrà la seva pròpia peça. És, en realitat, començar a convertir un dibuix en un puzzle. I per poder construir aquest puzzle, Valentí en fa còpies que serviran com a plantilla.
5: Un cop fet el projecte, aquest projecte se'n fan còpies. Una d'aquestes còpies són les que serveixen com a base per anar fent el vitrall a sobre.
4: I ara sí, el paper ja està preparat. Ara toca passar el vidre. Aquesta és probablement una de les parts més reconeixibles del procés. La rolina, o el tallavidres, permet marcar sobre el vidre exactament per on haurà de passar el tall. No es tracta de tallar a ull. La peça ha de seguir la forma del dibuix que tenim a la plantilla.
5: Amb la rolina és una peça que serveix per retallar, es talla tots els contorns, tot el perímetre de la fulla i de la flor, en aquest cas de la flor.
4: Una línia, un tall i una peça que comença a tenir forma. Però aquesta flor només és una petita part del vitrall. Ara imagineu-vos fer el mateix amb totes les fulles, fruits i formes que apareixen al projecte. I aquí hi ha una de les claus d'aquest ofici, la precisió, perquè després totes aquestes peces han d'encaixar. Quan ja tenim els vidres tallats, comença el muntatge. Cada peça torna al seu lloc original sobre el dibuix. I entre peça i peça hi haurà l'element que donarà estructura al vitrall, el plom. Valentí treballa principalment amb la tècnica tradicional de l'emplomat.
5: L'emplomat és el que més es coneix. Es van encaixant amb el plom que tu consideres que s'ha de posar, perquè hi ha moltes mides de plom. Hi ha mides a partir de 4, 4 i mig, 5, 6, 7, 8, 12, 15, de moltes mides. El dibuix és el que determina, sobretot, les mides dels ploms.
4: I aquí també hi ha una manera concreta de començar a muntar la peça. No es comença pel mig.
5: Si és un sistema d'emplomar, es tenen d'iniciar l'emplomat amb una cantonada, perquè encabat és com una taca d'oli que es va extenguent. Doncs l'emplomat és el mateix, comença per un costat, no pots començar pel centre.
4: A poc el vitrall va creixent, vidre, plom, vidre, plom, i així peça enrere peça. El plom també s'ha d'anar tallant a mida. Cada tram ha d'arribar exactament fins a la unió amb el següent. No és només qüestió d'anar encaixant peces, cal anar construint una estructura que mantingui tot el vitrall unit.
5: Vas encaixant els vidres, un amb l'altre, vas tallant els ploms fins a la seva conjuntura amb l'altre vidre, i, encabat, els ploms es solden en les seves, allà on es troben, allà on es creuen.
4: I arribem a un dels moments més importants, la soldadura. Quan dos trossos de plom es troben, cal fixar-los, i per fer-ho s'utilitza estany. Però abans les zones que s'han de soldar es preparen amb un decapant.
5: Totes les juntures allà on es té de soldar es té de decapar, i un cop tens el decapant, la soldadura, a partir de 800, més o menys, de 800 graus
1: de temperatura,
5: pot començar a soldar.
4: El soldador escalfa la zona i l'estany uneix els punts on es troben els ploms, i això es fa a totes les interseccions. Una vegada, i una altra, i una altra, fins que tota la xarxa queda subjectada, i no només per una cara. Quan una banda està acabada, el vitrall es gira amb molta cura i es treballa també l'altra.
5: Un cop estanyat el vitrall, ja és molt delicat, però ja el tens de girar i acabat fer-ho de l'altra banda, de les dues bandes.
4: Però l'emplomat no és l'única manera d'unir els vidres. Valentí també treballa amb la tècnica Tiffany. Aquí, en lloc de construir la xarxa amb perfils de plom, es treballa el contorn de cada peça i després es solda.
5: El Tiffany es té d'emplomar tot, es té de soldar tot. Tot el contorn de tot el vidre es té de soldar. Clar, dona molta més feina.
4: És una tècnica que requereix més soldadura, però que permet aprofitar peces petites de vidre. I en el cas de Valentí, això també és important.
5: El Tiffany el faig perquè aprofito el vidre petit.
4: Amb el vitrall soldat ja tenim l'estructura pràcticament acabada, però encara falta donar-li l'aspecte final. El plom i l'estany tenen un color gris metàl·lic. Si es vol donar un acabat més fosc, es pot aplicar una patina.
5: Si vols el plom et vols d'un altre color, li poses la pàtina de color negre o bé de coure. I en acabat se li té de passar per sobre la pàtina i et queda negre.
4: I aquí passa una cosa curiosa. El que abans semblava una estructura metàl·lica que separava els vidres ara queda integrat dins del dibuix. Les línies fosques marquen les formes i fan destacar encara més els colors. I arribem a l'últim pas. L'emmasillat pot semblar un detall menor, però té una funció important. Omplir els petits espais entre el vidre i el plom i ajudar a donar solidesa al conjunt.
5: Un cop posada la masilla, que es fa amb serradures... Es fan serradures i massilla tot barrejat. La que serveix? Serveix per tapar la mica de poro que hi hagi entre vidre i vidre.
4: Es reparteix la barreja, es neteja l'excés i després de tot aquest procés, la peça ja està acabada. Hem començat amb un dibuix sobre un paper, l'hem convertit en plantilles, després han arribat els vidres, un a un. Els hem tallat, encaixat, emplomat, soldat i acabat. I finalment tenim un vitrall. Però potser la millor manera d'entendre què significa tot aquest procés és preguntar-li al mateix Valentí què sent quan acaba una peça.
5: El que a mi m'omple és que un cop fets dic, carai... Guapo.
4: Des d'un esbós fins a una peça que, quan la toca la llum, cobra vida.
6: Hola, Jan.
7: Hola.
6: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
7: Esteu empostant.
6: No, esteu escoltant.
7: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
8: Jo escolto Rambla 54 a ràdio.
9: A ràdio Polen Mollerussa.
10: Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
1: Doncs, dit i fet, fa dos dies l'Eduard ens va enviar aquest missatge i ens vam comprometre a anar-lo a veure. El Julen Andrés es va posar en marxa immediatament, cotxe i cap a Ibarz, oi, Julen?
11: Sí, així ho vam fer perquè, a veure, jo t'he de vendre... Et diria que t'he de vendre la història, però quan l'escoltin els oients veuran que valia molt la pena d'agafar el cotxe i anar a parlar amb l'Eduard.
1: Doncs de seguida fem un repàs del resultat d'aquesta visita, però abans, com que ets debutant al Rambla 54, què hem de saber, Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa i de tu?
11: Doncs mira, Ràdio Ponent s'emet a la 106.8 i també a internet, perquè si no avui dia malament. I va començar el 1981 a Miralcamp, no a Mollerussa. Miralcamp està molt a prop d'aquí, la capital del Pla d'Urgell, però bueno, la seu principal no va ser aquí a Mollerussa. I després, pel que fa a mi m'agrada molt l'esport i sóc un aficionat dels videojocs, llegir i, com no, de la ràdio.
1: Doncs queda apuntat. Algun dia et trucarem per parlar d'algun videojoc. Julen, presentacions...
11: I per jugar-lo també, eh?
1: Ah, també, també. Presentacions fetes, ets de Play o ets de Nintendo Switch?
11: Play.
1: Vale, apuntat. O sigui, cas que la basem, que això és com una religió gairebé, no? O una consola o l'altra. Julen, avui, com dèiem, ens portes la història de l'Eduard, que és una història de cultura popular, els gegants de l'Eduard.
11: Sí, és una colla gegantera d'Ibars d'Urgell, que està a uns 15 minuts d'aquí, de Mollerussa, perquè la gent es pugui ubicar. I el protagonista de la colla, com ja l'hem presentat, com el seu nom indica, és l'Eduard, que, atenció, només té 10 anys. Però és que la colla està formada per l'Ares, la seva germana, de 7, que és l'edat amb la que va començar l'Eduard. I després també a la colla hi ha el seu pare, que és en Josep, i la Natàlia, la mare. Si et sembla, anem amb els orígens i que ens ho expliqui el mateix Eduard.
10: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors doncs, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors doncs, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades, fins que al 2022 el grup Vivall de les Borges Blanques em van regalar un gegantó que va ser construït per Manel Vidal, que és el fundador del grup Vivall de les Borges Blanques, i aquest gegantó que em van regalar es diu Cavaller Narcís. I aquí ja va començar, quan ja van començar a ser com una minicolla gegantera.
1: I a partir d'aquí, Julen, què va passar?
11: Doncs el que fan amb aquest regal és publicar-lo a les xarxes. I llavors comencen a rebre invitacions de diferents colles de Catalunya, que abans de continuar, deixa'm dir que estan molt agraïts a totes les colles que els han invitat, perquè, clar, ells són una colla, però de quatre persones i d'un poble petit, i estan molt agraïts de la resposta del món geganter. Només et diré que van començar fent unes 7-8 sortides i ara de mitjana ens anem a les 40.
1: Déu-n'hi-do.
11: Si tenen els caps de setmana, l'agenda dels caps de setmana, plena. I el Josep, que és el pare de l'Eduard i l'Ares, ens explica com és viure l'afició ara des de dins.
12: Que fins a aquell moment nosaltres participàvem d'aquesta cultura popular del món geganter, però des de la vorera, no? Al costat dels gegants. I gràcies al Cavaller Narcís i la il·lusió de l'Eduard i de l'Ares i el nostre acompanyament vam poder participar de les trobades geganteres des de dins. I això és una il·lusió molt, molt bonica, perquè el món geganter hi transpuen uns valors que avui en dia la societat d'aquest segle XXI cada vegada són més difícils de trobar, i dins de la bombolla de la cultura popular, doncs encara el valor de la puntualitat, el valor del companyerisme, de la solidaritat, tot això encara t'ajuda a formar-te en tu mateix.
1: Quin entusiasme, el Josep, i que bonic que comparteixin aquesta activitat a nivell de família.
11: Sí, i és que, Anna, gens, com podeu comprovar, és una família molt engrescadora, els agrada fer moltes coses, i en aquest cas una aposta per la cultura popular i, sobretot, que crec per mi és el més important, per apropar-la als més joves i intentar garantir aquest relleu generacional. A més, la història del Cavaller Narcís ha donat peu a un conte. L'any passat van fer 500 exemplars. Doncs bé, només els hi queden una vintena. I perquè pugueu escoltar tots els membres de la família i d'aquesta colla gegantera, el conte del Cavaller Narcís ens explica la seva mare, la Natàlia.
13: Podríem dir que té tres pilars. Primer, fomentar la cultura popular catalana, que són els gegants. Després, posar en valor el territori, parlar de l'Estany d'Ivars i parlar de la terra on es va construir el Cavaller Narcís, que són les Garrigues. I després volem treballar, doncs, algun valor, alguna por, en aquest cas una por de l'Eduard, del protagonista del conte, que és el vent. Per ell, quan fa vent en una gegantada, vol dir perill, vol dir que poden caure els gegants. Poden caure gegants petits com el nostre o molt grans. I aquesta por, per ell, és irracional i es posa molt nerviós, molt tens. Quan fa vent, podreu veure un Eduard molt diferent. I llavors vam veure amb el conte una manera de canalitzar aquesta por.
1: Doncs esperem que hagi servit per canalitzar aquesta por, que d'altra banda, Julen, t'he de dir que em sembla bastant lògica, eh? Jo no m'havia plantejat mai que el vent fos un enemic dels gegants, però evidentment si bufa fort, doncs els pot fer anar malament, no?
11: Clar, i a més l'Eduard, que sobretot quan va començar són 7 anyets portant un gegant, doncs imagina't.
1: Clar, li devia dir aquí fa un cop de vent i anem a terra el gegant i jo. Molt, molt lògic, bastant normal. Esperem que l'hagi superat i a mesura que vagi creixent, doncs anirà fent una mica més de contrapès, suposo.
11: Segur que sí.
1: I doncs bé, et deia això, que espero que,
11: sí,
1: que
11: perquè
1: li hagi servit.
11: Sí, perquè aquesta, quan he dit que era una família molt engrescadora, és que veieu que no m'invento res, perquè el conte ha servit a més a fer un conte en contes. I quan fan aquesta activitat del conte en contes, ho complementen amb una exposició d'atenció de més de 100 gegants en format petit, figuretes de goma, perquè ens entenguem, que jo l'he vist, és espectacular, gegants d'arreu de Catalunya, i a més, fan tallers de capgrossos. De fet, ells tenen el gegant de la Minya Mal.
1: O sigui, tallers de capgrossos vol dir amb canalla o...
11: Sí, exacte. Llavors, en un mateix dia tens aquesta versió 360, perquè tens una activitat per la canalla d'escoltar el conte, després amb els padrins o els pares poden fer el taller de capgrossos, mirar la col·lecció... Com pots veure, ho tenen tot molt ben pensat.
1: Doncs sí,
11: I a més... ara ens queda a escoltar a la més petita de la família, l'Ares, de 7 anys, que també té la seva pròpia gegantona.
14: Se diu Arna i perquè comencem amb Ar, jo començo amb Ar i també té 4 lletres i el meu nom també té 4 lletres.
1: No sé si l'Ares s'inclinarà per les matemàtiques, les quatre lletres i l'art, però en qualsevol cas és molt tendre aquesta explicació.
11: Sí, en la veu dels protagonistes se veu la il·lusió que tenen en el projecte, en aquesta motivació per no parar de difondre la cultura popular, i malament no s'ho passen, perquè escolta els dos germans.
10: Per a mi és pues, molt guai, molt xulo poder fer ballar gegants, perquè m'encanta, i a més amb el cavaller Narcís que li tinc molt de carinyo.
14: M'agrada perquè puc ballar amb la cultura i també amb els sons del tambor i les gralles i estar amb els altres gegants.
1: I els pares, Julen, quina valoració en fan? Què en destaquen de tota aquesta experiència gegantera?
11: Doncs per ells és absolutament tot positiu.
12: Per mi, com a pare i com a marit, és un orgull, perquè evidentment que tot va començar amb l'afició de l'Eduard, però també hem de reconèixer que he tingut bastanta part de culpa, perquè l'he continuat potenciant, no? I veure com la filla petita i la dona doncs, segueixen aquest camí que hem anat traçant amb l'Eduard, doncs és un orgull, perquè estem convençudíssims doncs, que aquest camí del món de la cultura popular encara és un camí tradicional i que no està contaminat de les amenaces que comentava a l'inici de l'entrevista de que té avui en dia la societat, no? I per posar un exemple, l'amenaça de les pantalles, no? Ara acabem doncs aquest període vacacional de l'estiu, on molts nens han estat amb la calor que ha fet, han hagut d'estar doncs a dins de casa, i clar, un dels de les distraccions que es podien distraure, les pantalles, i evidentment hi ha diversos estudis doncs que diuen que això bo no és. En canvi, el fet geganter doncs, et permet descobrir tots aquells valors que parlàvem abans, no? I per tant, és a nivell educatiu i també familiar, doncs és un camí que ens omple d'orgull fer-ho els quatre junts.
1: Quanta raó, doncs. Julen...
11: I deixa'm afegir una cosa
1: digues.
11: Ràpida, que la Natàlia no vaig posar perquè no sabia com aniríem de temps, però la Natàlia també va comentar que destacava la bona gent que s'han trobat, les facilitats que li han posat, i que sens dubte fa que tot el sacrifici que fan valgui la pena.
1: Doncs un visca pel món geganter, Julen, sens dubte, valia la pena agafar el cotxe, anar fins a Ivars per descobrir-nos sí, sí. Aquesta història. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per portar-nos-la fins al Rambla 54. Jo no sé si tu ets geganter o t'has quedat amb més ganes de gegants?
11: M'he quedat amb més ganes.
1: Doncs escolta'm, se m'ha acudit així sobre la marxa que podem fer una crida a tots els companys de les 54 ràdios de la Rambla perquè ens expliquin cadascú els seus, que segur que hi ha històries magnífiques com les del cavaller Narcís, no? Què et sembla?
11: A mi em sembla molt bé. Tot el que sigui donar feina als companys...
1: perquè a Mollerussa en teniu de gegants. O sigui que
11: sí,
1: ja et dono tenim... feina.
11: Sí, sí, en tenim sis. Hi ha lo Parrot i la Marieta, el Pepito i la Carme, que són gegants nous, i el Comte i la Comtessa, que són els gegants vells.
1: Doncs, escolta, et sembla que no cal ara aquí que l'oient sàpiga com encarreguem les coses, com decidim, però ens fem una trucada quan acabem el programa i decidim com ens ho expliques, si ens fas sí. Un reportatge, si ens portes algú que ens expliqui la història d'aquests gegants, qui són, què representen i aquesta mena de coses?
11: O mirem.
1: Doncs vinga, doncs apuntat, Arnau, la llibreta. anem a fer una crida deures a les ràdios de la xarxa perquè cadascú ens expliqui els seus gegants. Moltíssimes gràcies, Julen. Parlem un dia d'aquests de... Què m'has dit? Pepito i Carme, Parrot, Marieta,
11: sí,
1: Compte...
11: Sí, exacte.
1: Vale. Doncs en parlem un dia d'aquests. Una abraçada.
11: Abraçada, Anna. Vagi bé.
15: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
16: No, a la meva ràdio local.
15: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
16: Crec que ja està, no?
17: No sé, tu mateixa.
18: Hola, Anna. El meu nom és Antonio Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quan val l'ampolla i quan val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
1: Doncs això, ha passat volant, oi?

Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dimecres, 10 de setembre del 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després els explicarem, amb calma, i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Demà Tordera celebra la Diada de Catalunya amb diferents activitats al matí. Segon titular. S'estrena el servei de transport escolar gestionat per l'Organització Comarcal del Maresme. Tercer titular. 30 persones enganxades i dues detingudes en una acció entre policia local i Mossos d'Esquadra. I quart titular. Aquest dissabte hi haurà l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. Notícia 1. Demà a Tordera se celebra la Diada de Catalunya amb diferents activitats, com música, amb sardanes, un castell de persones i vermut per a tothom a partir de les 12 del matí, després del discurs de l'alcaldessa de Tordera. Notícia 2. S'estrena el servei de transport escolar gestionat per l'Organització Comarcal del Maresme. Aquest servei, amb l'inici de curs de les classes dels nens i nenes, servirà per estalviar diners a les famílies sense canviar cap ruta ni parada d'aquest autobús. A Tordera, 245 alumnes utilitzaran aquests autobusos per anar a l'escola. Notícia 3. 30 persones han estat enganxades i dues detingudes en una acció conjunta entre la policia local i els Mossos d'Esquadra. Estan pendents de judici, ja que se'ls hi va trobar substàncies no permeses i il·legals, una arma, i a més tenien diferents denúncies per faltes per part de veïns. Notícia 4. Aquest dissabte hi haurà l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. La família Miralvell impulsa un any més l'aplec de l'ermita. Es farà una missa amb la coral de la parròquia a les 12 del matí, amb un petit pica-pica per menjar per a tots els assistents. I recordem els titulars del dia. Primer, demà Tordera celebra la Diada de Catalunya amb diferents activitats al matí. Segon titular, s'estrena el servei de transport escolar gestionat per l'Organització Comarcal del Maresme. Tercer titular, 30 persones han estat enganxades i dos detingudes en una acció conjunta entre policia i Mossos d'Esquadra. I últim titular, aquest dissabte hi haurà l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. Això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.

0: Capítol 39 de Se m'ha escapat el lloro. Avui toca el creuer. Els que seguiu la sèrie sabeu que hi havia una discussió o creuer o tren. Bé, vam fer el Transcantàbric, i avui toca el creuer, i els personatges seran la Filo com a Nuri Pujol, o diem la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid com a Genaro, el Quico Lloro, o Lloro Quico, com la Nuri Pujol, narrador sobre els romans. Tenim el capità Giorgio, que ens el farà l'Alberto Rojo, la senyora Pijuan la farà la Leonor Fanegas, i el senyor Pijuan en Lluís Palomeres. Recordem què deien en el viatge d'en tren. I el Quico ens deia el següent.
1: Adéu, remei, perdona. Transatlàntic, que has conduit? Santander, allà anem.
0: I la Filó, saludant com una reina, i el Genaro amb els ulls clucs, resant per arribar a sa i estalvi. Així, amb el xiulet del tren com a inici del final. Sí, però avui comença un altre viatge. Recordeu el pacte entre la Filó i el Genaro? Sí, doncs ara toca el creuer, com hem dit. I així és com comença el viatge.

0: Escolta, tu, Messier del Carret, compta amb aquesta maleta, eh? És de pell de serp autèntica, d'una serp que va anar a la universitat, pel que m'ha costat.
1: Genaro, per favor, no cridis, que ara som de l'èlit. Deixa el boi. Faci la seva feina. Merci, garçon. Deixi les maletes de Louis Vuitton, les que no són del Mercadillo, eh? A la suite imperial.
2: Naus rics! Pobres empurpurines! Cuidado amb la visa, Genaro!
0: Calla, calla, Quico, que t'he comprat el piste de gra d'or. Escolta, Filo, m'han dit que a la suite tenim majordom personal. Tu creus que si li demano que em rasqui l'esquena entra en el preu o em cobraran un suplement?
1: Genaro, ets un ordinari. Mira quina escala. Sembla del Titanic, però sense l'iceberg. Ai, quina emoció. El Mediterrani ens espera.
3: I la Filo escolta el so de targeta magnètica obrint una porta luxosa. Una porta luxosa. Silenci de catifa.
1: Oh, Genaro, mira quins llums. Són de cristall de roca.
0: Cristall de roca? Això es neteja amb el cristassol de tota la vida. O haurem de trucar un geòleg? I mira el llit. És tan gran que per anar de la teva banda a la meva necessitaré el GPS del Transcantàbric.
2: Llit de Puccinelli. Vull un bidet de marbre. Genaro, paga i calla. Brrr.
0: Filó, vine. Tenim terrassa pròpia. Escolta, tu creus que si trec una canya de pescar des d'aquí dalt, el capità es posarà tonto? Si pesco un llobarro, això que ens estalviem de bufet lliure.
1: Que estem en un creuer de luxe, home. Aquí no es pesca, aquí es degusta. Ai, mira, una ampolla de xampany de benvinguda sobre la taula.
0: Ah, a veure. Oh, Dom Perignon. Escolta, Filo, això és gratuït o és que, com el minibar dels hotels, que fas un glob i t'has de vendre un ronyó per pagar-lo?
1: És una cortesia, Roc. Beu i celebra que som rics.
3: Obrint l'ampolla amb un pum exagerat.
0: Doncs vinga, pel Mediterrani, per la pasta que hem guanyat amb la venda d'aquells terrenys i perquè el capità sàpiga qui mana aquí.
2: Pum! A la salut del banc. Genaro, et quedaràs pelat.
1: I que la música italiana no pari, Genaro, que jo m'he portat 5 pameles i vull que me'n vegin fins i tot les sirenes.
3: I el sopar de gala amb el capità.

0: Genaro, posa dret, que ve el capità Giorgio. Recorda, l'esquena recta i no et posis el tovalló com si fos un pitet, per l'amor de Déu.
1: Ai, Filo, aquesta armilla m'estreny tant que si estossego, el voltor sortirà disparat i li traurà un ull a la senyora del costat. Bona nit, senyora. Fins Joan, oi? M'encanta el seu collaret. És d'aquells que brillen a la foscor o és que porta piles?
2: És diamant de sang, senyor Genaro. Una peça única de la dinastia Ming.
3: Ming? Ming? Ming de Chiringuito. Vols una oliva, pizza?
1: Calla, Quico. Perdoni, senyora. És que el lloro té un màster en joieria.
4: Bonasera, signore e signori. Benvinguts a la taula del capità. Espero que el risotto estigui al seu gust.
0: Oh, capitano, el risotto és molto bene. Gairebé tan bo com l'arròs amb conill que fa la meva cunyada a Granollers. Però digui'm, aquest vaixell té gaire estabilitat? És que el meu marit té l'oïda interna una mica de fusta.
1: Escolta, Giorgio, et puc dir Giorgio, oi? Entre col·legues de la nàutica. He vist que porten 4 motors. Això gasta gaire, perquè si vas a mig gas, potser ens podrien tornar una part del bitllet al final del viatge, no?
4: Prego? El preu és tancat, senyor Genaro. La seguretat i el luxe no tenen preu.
5: El luxe és una qüestió d'actitud, no de bitllet, senyor Genaro.
1: Ah, sí? Doncs miri si tinc actitud, que m'he demanat 3 racions de llamàntol només perquè m'han dit que és el més car de la carta. Cambrer, porti'm una mica de llimona per treure'm el greix dels dits, que el vull ben net per comptar els bitllets després.
3: Llamàntol per tots! Paga el Genaro amb la targeta d'Andorra!

0: Ai, capitano, quina música tan divina! M'encanta aquesta cançó grega que sona... És la Macarena versió Parteneno?
1: No, senyora, és una balada d'Atenes. Demà arribarem a les illes. Espero que tinguin roba còmoda.
2: Acosta l'orella, Filó. Pregunta-li si a Grècia accepten els cupons de descompte del súper, que en tinc uns de caducats, però amb la cara de nou ric que faig segur que colen.
3: El Gerardo es creu que ningú ha escoltat el que ha dit, però no és així.
4: Cupons, per favor, quina vulgaritat.
5: Vulgaritat, la teva cara de botox. A babur! Tots a l'aigua!
3: Fem l'escala a Grècia. La Filó amb la Pamela gegant i ulleres de sol de marca.

0: Genaro, mira quines columnes. Això és el Partenó. Oh, el que queda després de tantes rebaixes. Perquè falta mig sostre.
1: Ai, Filo, per l'amor de Déu, quin munt de pedres. Això a Tordera. Ho recullen amb l'excavadora i fan un bloc de pisos en 3 mesos. I quina calor. T'has fixat que els grecs anaven amb faldilles? Molt luxe, però no tenia ni per uns pantalons llargs.
2: Senyor Genaro, això és l'arquitectura clàssica. Representa la perfecció de les proporcions. No s'ha de mesurar en metres, sinó en esperit.
1: L'esperit està molt bé, senyora, però aquí falta una mà de pintura blanca i un bon aire condicionat. Escolta, Filó, tu creus que si m'emporto una pedreta d'aquestes per aguantar la porta del menjador, algú se n'adonarà? N'hi ha tantes per terra.
3: Cuidado, policia! Genaro, el trullo! Lladre de marbre!
0: Genaro, deixa la pedra, que ens detindran i sortirà a l'ola. Mira, el capità Giorgio també ha baixat a fer la visita. Capitano, opa!
4: Calimera, senyora Filo. Veig que el seu marit està molt interessat en la història o en la construcció.
1: Escolta, Giorgio, estava pensant

0: Capitã! Vaixell! Oli! Capità, el vaixell perd oli!
1: Quico, baixa d'aquí, que és un déu grec. No et caguis a l'Olimp.
2: Això és un sacrilegi. Aquest lloro està profanant la història.
3: El Genaro intenta agafar el lloro amb el barret.
4: Quico, baixa, que et faré a la cassola amb patates.
5: El Genaro s'apega amb un graó i cau sobre el senyor Pijuan.
4: Ai, ai, que m'he trencat el peroné de luxe, senyora Pijuan. No m'estiri del braç, que porto el Rolex de falsificació i se li quedarà la mà.
0: Opa, opa! Trenquem plats! Genaro, vaja el sirtaki amb la panxa!
3: La Filó començant a ballar amb el capità per dissimular el desastre.
1: Vinga, Giorgio. Que som nous, rics, però tenim ritme. Això és vida.
3: El so de la música nostàlgica d'acordeó, la Rivederci Roma, se sent i el motor suau del vaixell tornant a port.

0: Ai, Genaro, mira quina lluna sobre el mar. Ja s'acaba. Demà tornem a la realitat. El xalet amb piscina de plàstic i el cotxe que fa soroll de cafetera. Però, escolta, que ens treguin el ballat.
1: Més que ballat, Filo, ens trauran els fetges. M'acaben de passar la factura per sota la porta de la suite. Escolta, tu saps què és el concepte taxa d'oxigen premium?
0: No ho sé. Deu ser per l'aire tan pur que hem respirat a coberta, oi?
2: Va.
1: Doncs ens han cobrat per cada inspiració. I mira aquí, suplement per lloro amb tendències anàrquiques. Quico, t'he de vendre al mercat de segona mà per pagar això.
3: Genaro, és un tirado. Torna al Transcantàbric a peu.
2: Truquen a la porta, entre el capità Giorgio i els Pijuan per acomiadar-se.
4: Bonasera. He vingut a comprovar si tot està en ordre abans del desembarcament i assegurar-me que el seu ocell està ben tancat.
5: Oh, Filo, estimada, ha estat un viatge pintoresc. Mai havíem compartit taula amb algú que demanés un tàper per endur-se al bufet d'esmorzar.
1: Escolti, senyora Pijuan, que el pernil era del bo. I, a més, amb el que m'han clavat de factura, podria haver-me endut el vaixell sencer. I encara em deurien de donar canvi. Giorgio, escolta, no feu descompte per família nombrosa? Som la Filo, jo i el Quico, que compta com a nen petit perquè no para de cridar.
4: Lo siento, senyor Genaro, les normes són les normes. Per cert, falta un barnús de seda de la seva habitació.
0: Un barnús? Ai, Genaro, no està... No serà aquell drap blanc que m'has posat al fons de la maleta per protegir la figura de marbre de l'Acròpolis?
1: No sé de què em parles, Filo. Deu ser una al·lucinació del mareig.
3: Lladre! Lladre! Porta barnús! Porta barnús posat sota la camisa! Sembla el ninot de Michelin.

0: Quina classe, senyor Genaro, quina classe?
1: Escolti, Pi Joan, classe és el que tinc jo, que pago aquesta factura de 3 folis i encara em sobren diners per comprar-li la perruca al capità. Giorgio, cobris tu tota la targeta, de la targeta platí, i si no passa, provi amb la de la cooperativa agrícola, que és la que té el Gordo.
2: Arrivederci, família. Ha estat un plaer diferent.
3: Genaro, per al pròxim viatge he vist un fulletó. Creuer especial. Diuen que allà no hi ha veïns i el menjar va amb tubs.
1: Especial? Perfecte. Almenys allà el Quico no podrà volar perquè no hi ha gravetat. Vinga, Quico, digues adéu al mar.
4: Adéu, capità Carrerol. Adéu, capità Carrero. Pròxima parada, la lluna. Genaro, paga el coet.
2: Escolti, senyora Filo, no ho digui als Pijoan, però el meu pare també portava el xoris a la maleta quan anàvem d'excursió. El senyor Genaro em recorda el meu oncle Beppe, que va intentar vendre el motor d'una gòndola a Venècia per comprar-se un tractor.
1: Escolta, Giorgio, aquesta gorra t'està petita. Et dono 500 euros i me la porto posada per baixar a port. Així la gent es pensarà que el vaixell és meu i que tu ets el meu xòfer de l'aigua.
2: Senyor Genaro, el meu honor no té preu. Però per 1.000 euros li deixo fer-se una foto i li regalo un clauer del Titanic.
5: La Filo ja està mirant fulletons per anar a l'Antàrtida. El Genaro tanca l'escena dient: Filo, la pròxima vegada anem en barca de rems, que el Quico ja sap fer de motor. Ai, pobra família, no saben pas el que els espera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
3: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
4: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
5: Escolta. Bona tarda, un dia més amb vosaltres intentant fer-vos passar una estona agradable en tot el que forma part de la cultura. En aquest programa que a l'estiu ens hem situat a l'ombra dels teles perquè feia molta calor, avui no en fa tanta, eh? Vull dir, avui la cosa ha baixat bastant. I volíem estar fresquets, però de totes maneres jo penso que l'estiu, tot com que no acabarà fins al dia 24 de setembre, encara retornarem a tenir una mica més de calor. En un programa que parlem de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi a qui farà el control tècnic perquè tot funcioni bé. Bona tarda, Pons.
6: Bona tarda, Carme, què tal?
5: Bé, no? Amb aquest temps, ara?
6: Sí, ara molt millor. Ahir va ploure una mica, encara que fos poc.
5: Aquest, sí. Però bueno, va ploure una mica i avui ha refrescat.
6: Sí.
5: Ja estàvem prou farts de calor, no?
6: Molta calor feia aquests últims dies.
5: Calor. Ha sigut com a la conversa de tot l'estiu. Cada vegada que es trobava amb algú, parlàvem de la calor. No
6: segur,
5: sé.
6: Sempre et trobaves amb algú pel carrer i eres el mateix.
5: Era, fa molta calor, eh? Jo no l'aguanto. Bueno, total, era el tema de la calor ha estat el tema estrella d'aquest estiu. Bé. Ja ha començat el curs i com us van dir el dimarts 8 en vaga de l'escola pública hi ha normalitat a l'escola concertada. Hem tornat a la normalitat, ja es veuen un munt d'escolars i cotxes que van a les diferents escoles de l'escola i la rutina també ja és amb nosaltres. Quasi bé 2.500 alumnes emplenen les aules. Les festes del barri ja s'han acabat i tots fan balanç de com ha anat preparant o com han anat preparant o pensant en la del proper any. Recordeu que el regidor quan va venir aquí ens va dir que l'endemà d'acabar la festa d'aquí del poble ja estaven contractant noves les orquestes perquè no quedar-se sense, doncs nosaltres a la gent que hem fet les diferents festes del barri, no tant, però vaja, ja comencem com a mínim a fer balanç. Ja queden poques coses en el programa de festa Tordera Festiu que l'Ajuntament ens va fer arribar, però encara hi ha activitats perquè en el nostre poble ens agrada fer moltes coses. Però abans de parlar-ne de totes elles, anem a escoltar, com sempre, una mica de música. I escoltarem a la mítica banda dels Pets, que ha tornat aquest 2026 per celebrar la segona part dels seus 40 anys de trajectòria. La gira porta per títol Cantant les 40, segona part. Cantant les 40, no sé si a vosaltres us recorda, però a mi em recorda un joc de cartes que també es canten les 20, el Tute, no? Jo era un joc que havia jugat molt a casa meva. Precisament, les Pets demà actuen al Cover. Doncs escoltem aquest setembre dels Pets.

Tal com us deia, encara hi ha activitats en el nostre poble. Precisament avui, a les 8 del vespre, hi ha l'actuació de l'Esbart Joaquim Ruïra de Blanes a la plaça de l'Església. Està tot preparat, jo des d'aquí ja he vist l'escenari, les cadires... I si recordeu, la setmana passada vam parlar d'aquesta ballada amb el president de l'Esbart, en Marc Coll, perquè ens expliqués una mica de què anava. I també ens va explicar la manera de que si algú volia ballar amb un Esbart, com ho podia fer-ho. Ja sabeu que aquí hi ha... de Blanes aquí, és fàcil arribar-hi. Per tant, si teniu ganes de ballar en un Esbart, només cal que escolteu l'entrevista del president en Marc Coll. El cos de dansa de l'Esbart ofereix un espectacle que recull coreografies d'autors de talla nacional com Manuel Cubeles, Albert Sanz, Jaume Guasc i Eduard Ventura, i això organitzat per la nostra dansa. Però arriba demà. La gran diada, demà divendres, Diada Nacional de Catalunya. La jornada començarà amb sardanes a càrrec de la Cobla Principal de Banyoles a partir de les 11 del matí. A les 12 tindrà lloc la tradicional ofrena floral a la plaça Lluís Companys per part de les entitats i institucions locals. L'alcaldessa Elisabet Mejías farà el Parlament amb motiu de la Diada i donarà pas al Camp dels Segadors. A les 12:30, i per tancar l'acte institucional, la Colla dels Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima aixecaran un pilar i l'acte finalitzarà amb un vermut popular. I llavors, què tenim més? Tenim el dissabte, 12, a les 12 hores, hi ha l'aplec a l'ermita de Sant Vicenç. Organitza la família Miralvell. La família Miralvell impulsa un any més l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. Es farà una missa amb la coral de la parròquia a les 12 hores, amb un petit pica-pica per a tots els assistents. L'ermita de Sant Vicenç, per si algú encara no sap ben bé on cau, es troba situada al camí de Fogars, prop de Can Garrigueta i de la Júlia. I ara escoltem una mica més de música després d'haver-vos anunciat aquestes activitats que es faran entre avui i demà. I escoltarem una cançó de Melendi, una cançó que porta per títol Septiembre. La cançó Septiembre explica la història d'un amor prohibit entre una alumna i la seva professora, a través d'una lletra que barreja romanticisme amb un toc de tragèdia. Melendi ens submergeix en els arts baixos d'una relació que neix en el secret de la nit, però s'esvaeix amb l'arribada d'un nou curs al setembre del 2014. I anem escoltant la cançó.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bé, doncs continuem. Encara tenim una altra activitat, una activitat que tancarà les seves portes el dia 13. És a dir, a la biblioteca, recordeu que estan fent una exposició que porta per títol Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. Això ho podreu veure fins dissabte, perquè clar, el dia 13 és diumenge i el diumenge la biblioteca està tancada. Per tant, si encara teniu ganes d'anar-hi, doncs encara podeu fer una ullada a aquesta exposició, que penso que pot ser molt, molt interessant. L'exposició, Avui 50 més, des de 1976, Notícies, Llengua i País, repassa més de 50 anys d'història del diari Avui, des del seu naixement en un moment clau de la transició democràtica, a través de documents, materials periodístics i recursos narratius. La mostra explica la gestació del projecte i les dificultats superades per consolidar-se com un referent del periodisme català. Comissariada per Hermes Comunicacions, l'exposició recull el relat i els continguts elaborats per Toni Brossa, Carles Sabater i Jordi Panyella. El recorregut posa en relleu la resiliència cívica que va fer possible el diari i destaca la seva contribució decisiva a la construcció d'un llenguatge periodístic modern en català. Recordeu que quan va sortir el diari Avui era l'únic diari que teníem en català, no hi havia cap més. Hi havia en algun moment a l'avantguàrdia, hi havia algun tros, inclús amb el periòdico també sortia, i amb un diari que es deia el Diari de Barcelona, però que aquest diari ja ni existeix. Sortia en algun bocí escrit en català, però en realitat un diari com a tal, tot escrit en català, no existia. El regidor de Cultura, en Pere García, considera que és una bona oportunitat per conèixer la història del mitjà i del país. Repassant les portades podrem veure quins coses van succeir que amb certa importància, que a més queden reflectides a la portada d'un diari. Ja sabeu que les portades del diari normalment reflecteixen el tema més important del dia. És una bona oportunitat per recordar la realitat catalana. Però la mostra també ressalta el paper del diari com a aparador de literatura i arts i reflexiona sobre el seu testimoniatge davant l'actual emergència lingüística. Ja sabeu que el català està una mica en retrocés i, per exemple, hi ha hagut aquest dia, ahir, precisament, a la biblioteca es va fer un acte en el que es destacava que les associacions i tothom prengués un embranzida amb el tema del català i que llavors tothom firmés una carta dient que realment ells en la seva associació o amb el seu, el que fos, feies fer servir el català com a llengua vehicular. Per tant, és a dir, això es va fer ahir a la tarda a la biblioteca, una cosa que a més entraria dintre del que són els actes de la Diada. És a dir, una vegada més posar en context la llengua catalana i donar-li la importància que té com una llengua vehicular del nostre poble. Per tant, la mostra també, us deia, ressalta el paper del diari com a aparador de literatura i arts i reflexiona sobre el seu testimoniatge davant l'actual emergència lingüística, posant en context el compromís del mitjà amb la llengua i el país al llarg de la seva trajectòria. I una altra activitat de la que també us avancem, que aquesta encara no hi és a dir, si realment entreu a la pàgina web de l'Ajuntament, ja a la pàgina de l'Ajuntament hi ha una cosa que posa activitats i si aneu, és un apartat específic, aquesta activitat encara no ha sortit perquè és pel dissabte 19. Però com que resulta que a més amb això ens hem d'apuntar, us ho dic per endavant perquè si esteu interessades o interessats en fer aquest taller, pues estigueu a la White per poder entrar en el moment en què es publiqui aquesta activitat en la pàgina web de l'Ajuntament. És una activitat que es farà, com us he dit, el dissabte 19 a l'Arxiu Històric i porta per títol La roba d'abans i parla exactament com es confeccionava, què s'aprofitava i com es cuidava la roba del segle XX. Recordeu que ara, si pensem ara en la Roma, en realitat
hi ha moltes marques molt barates i la gent compra molta roba, realment la fa servir molt poc, i és una de les coses que contamina més la indústria de la indústria tèxtil, perquè ens hem tornat una mica bojos, i en lloc de tenir, abans, recordeu que abans teníem un vestit pel diumenge, bueno, això ja fa molts anys, no? Però jo recordo que per la festa major la meva mare me feia un vestit, és a dir, i quan anàvem a Barcelona o al meu barri, però quan anàvem al poble de la meva mare, que també passava les festes allà, que a més coincideixen més o menys amb aquesta festa d'aquí, que és el 20 i pico, no sé si és el 27 o alguna cosa així, que és Sant José de Calassanz, doncs la meva mare me tornava a fer un altre vestit perquè anés a la festa, compraven sabates, o us en recordeu que també ens compràvem roba per la fira per la Palma, no? També, és a dir, i ara, vull dir, tothom tenim 200 vestits, 200 sabates, bueno, hi ha gent que en té més i després, desgraciadament, ja sé que no en té tanta, però que en general molta gent té, perquè els vestits i la roba és bastant barata, amb la qual suposa que la gent que la fa a la Xina cobra molt pocs diners, perquè en realitat el que realment guanyen són les intermediaris. Bé, després d'haver-vos fet aquesta reflexió, aquest dissabte 19 a l'Arxiu Històric fan aquest taller que es diu La roba d'abans, com es confeccionava, s'aprofitava, ja es cuidava la roba del segle XX. Però no solament hi haurà el taller, és a dir, que serà, hi haurà una mena d'explicació de com es feia totes aquestes coses, sinó que a més es farà una bosseta de roba amb plantes aromàtiques. Ja sabeu que moltes vegades amb aquestes bossetes es posaven a dins de l'armari, no? És a dir, perquè els llençols o la roba fes bona olor. I aquesta bosseta que es farà en aquest taller es posarà en plantes aromàtiques i es farà justament a les 11 del matí. I això, vull dir, aquest taller, qui el farà? Pues el farà la senyora Carmen Tàpies. Per tant, si sou interessats en fer aquesta bossa, si sou interessats per anar el dissabte 19, que és no aquest, sinó el proper, i voleu assistir-hi, només cal que estigueu atents a la pàgina web de l'Ajuntament, amb un apartat que diu esdeveniments, i llavors entreu en aquest apartat precisament i surten tots els esdeveniments que hi ha cada setmana. És a dir, jo, per exemple, una de les coses que miro precisament és mirar què és el que hi ha cada setmana en els esdeveniments i trio els que realment ens interessen a nosaltres. No és que no ens interessin els altres, sinó senzillament com que aquest programa parla bàsicament de cultura, trio tots els que parlen de cultura. I d'aquesta manera us puc informar cada dijous del que es fa durant aquesta setmana. Bé, i ara vull dir que no, voldria canviar de tema, però em sembla que ens queden dos minuts per anar més o menys a les notícies de les 6, i si de cas us deixarem una mica més de música, no? Vull dir, posa una i després jo de totes maneres ja us l'explicaré, perquè jo he buscat la història d'aquesta cançó.

0: Centre de Transport.
1: El Consell Comarcal agafa el servei. Sí. Nosaltres els hem demanat que mantinguin les rutes i sobretot les parades, que no treguin cap parada. I hem demanat, sobretot hem marcat, que el servei continuï sent com a mínim igual de bo que el que teníem fins ara.
0: L'Esbar Joaquim Ruïra actuarà aquesta tarda a la plaça de l'Església. L'entitat planenca visitarà Tordera amb motiu de la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya. Escoltem Marc Coll, director de l'Esbar.
2: És important sortir fora, molt important, molt important. Ja no per experiència personal, sinó per crear aquesta mirada de catalanitat a la resta del món.
0: La plaça Lluís Companys acollirà els actes institucionals de la Diada i destaca l'audició de sardanes i l'ofrena floral. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
3: Els actes que organitzem per la Diada Nacional de Catalunya al final és per reivindicar una jornada que ens serveix per reafirmar la nostra identitat com a catalans i també com a torderencs. La Diada és una data per reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura i també un sentiment de pertinença al país.
0: Darrers dies per visitar l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. La mostra es podrà visitar fins al 13 de setembre a la Biblioteca. Pere García, regidor de Cultura.
4: Creiem doncs, que és una bona oportunitat doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país. Doncs, també un recull no, periodístic doncs, del mitjà propi.
0: Aquest dissabte tenim l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. La missa serà a les 12. En esports, el primer equip del Club Futbol Tordera rep aquest dissabte el quart a la tercera fase de la Copa Catalunya. El partit es jugarà a les 6 al Camp Municipal. En la primera vegada que el club juga aquesta competició a casa i es podrà seguir en directe per Ràdio Tordera i al YouTube. I el pavelló parroquial acollirà aquest cap de setmana la desena edició del torneig Mar Serra. La cita se celebrarà de divendres a diumenge amb 9 clubs participants i s'obrirà demà a les 9 amb un duel d'hoquei Lliga Plata entre el Club Petit Tordera i el Cerdanyola. Parlem del temps, previsió meteorològica amb els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Per fi han baixat les temperatures, totes les mínimes avui per sota dels 20 graus, això feia molts mesos que no passava, i fins i tot alguna d'elles pràcticament fregant els 10, per exemple el Montnegre amb 12 de mínima avui, una temperatura típica d'aquesta època de l'any. Per tant, sembla que acabem de deixar enrere aquest estiu feixuc i amb temperatures realment molt, molt elevades que hem tingut, i tot i que els pròxims dies la temperatura no serà tan baixa com avui, tampoc s'esperen valors com els que teníem a principis d'aquesta setmana. Dit això, entrem en matèria en la previsió per la jornada d'avui, marcada pel temps estable, per l'ambient assolellat i per unes temperatures que més o menys s'han de mantenir sense canvis després del descens de les mínimes. Amb vents que bufaran fluixos durant el matí, també aquesta tarda al sud-sud-oest, aquest matí més aviat del nord-nord-est, i la situació marítima dominada per una mar de fons bastant marcada avui aquí a la costa de la comarca. Demà, Diada Nacional de Catalunya, s'espera un temps que continuarà dominat pel sol, amb alguna nuvolada a primera hora que podrem veure enfront de la costa, sobretot cap al sud del Maresme. No esperem precipitacions i, per la seva banda, les temperatures de cara a demà, que poden pujar una miqueta al centre del dia, les mínimes es mantindran sense grans canvis.
0: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
6: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
7: I continuem després de les notícies de les 6. Hem escoltat una cançó, hem escoltat el grup Búhos, una cançó que porta per títol Gràcies. La lletra funciona com un agraïment sincer i emotiu. Gràcies parla de l'amor, de l'amistat, del suport d'aquelles persones que ajuden a tirar endavant tant en els moments bons com sobretot en els moments difícils. En un context marcat per la pressa, l'individualisme, la cançó busca generar empatia i recordar la importància d'adorar la gent que forma part de la nostra xarxa vital. Aquesta cançó és també un pas més cap a la celebració del 20 aniversari de Búhos que tindrà lloc durant aquest any. El grup es prepara per viure un any ple de novetats, amb noves cançons, concerts multitudinaris i una gira molt especial que promet convertir-se en una gran celebració col·lectiva amb dues dècades de trajectòria. Nascuts a Calafell l'any 2006, Búhos s'ha consolidat com un dels fenòmens musicals més potents del país. amb més de 1.500 concerts a les espatlles, han passat per escenaris de referència estatals com a Vinya Rock o el Pirata. També han portat la seva música a països com el Regne Unit, Itàlia i Holanda. La gira del 20 aniversari constarà de 20 concerts arreu de Catalunya. El punt de partida va ser el 14 de març al Poble Espanyol de Barcelona i culminarà el 14 de novembre al Palau de la Música. Per tant, és una cançó molt xula, la veritat, m'ha agradat molt i donar les gràcies sempre està bé. És a dir, sempre hem de donar les gràcies a tothom que ens dona i que sobretot la trobem al costat nostre en els moments difícils. I continuem amb les activitats, perquè el dissabte, dia 12, a les 6 de la tarda, l'Associació de la Gent Gran i el Grup de Teatre de l'Esplai presenta una obra de Josep Roig i Raventós. La sala és plena. I si recordeu, el dijous passat van venir tenir aquí amb nosaltres el seu president, en Jordi Catalán, el que vam entrevistar perquè ens parlés una mica de l'obra i alguna cosa més. I ara tornarem a escoltar aquesta entrevista. Recordeu que una de les fites que s'havien marcat a l'Esplai era arribar a que la sala estigués plena. I nosaltres, tal com porta el títol l'obra, i nosaltres volem donar-los un cop de mà i a veure si ho aconseguim a tornar a escoltar aquesta entrevista. Per tant, anem a l'entrevista. A l'Esplai, és a dir, i que ja sabeu que aquesta entrevista també la podeu veure per YouTube, és a dir, que si teniu ganes de veure'ns en directe, doncs vosaltres mateixos, i si no, senzillament la podreu escoltar a través, com sempre, de l'antena de la nostra ràdio. Bona tarda, gràcies per haver-nos volgut acompanyar.
8: Gràcies a vosaltres, Carme, per donar-nos veu, perquè tampoc no és que venim molt sovint, però de tant en tant ja ens agrada també.
7: Bueno, i avui deia que aquest programa, ja ho he dit al començament, recordeu que ara porta per títol L'ombra dels tilers, senzillament, és que volíem estar fresquets, però sembla ser que això d'estar fresquets, de moment encara no ha arribat, i quan us he llegit totes aquelles dites del mes de setembre, ja ho deia, alguna de les dites, que al setembre fa molta calor. Bé, doncs no parlem de la calor, perquè en realitat jo no he convidat aquí a en Jordi perquè ens parli de la calor.
8: Però estic d'acord amb tu, fa molta calor.
7: Fa molta calor. Bé, l'Esplai és una associació amb molta vida i tot, com diu l'eslògan, té un eslògan, diu que és gent gran amb un esperit jove, no? Fa moltes, moltes activitats i entre totes elles també fa teatre. I és que el proper dissabte, el 12 de setembre, és a dir, jo penso que si teniu ganes de treure les entrades i tenir un bon lloc, doncs és el moment, amb uns dies d'antelació. Ja sabeu que, a més, podeu treure les entrades a través de les taquilles, com sempre, o també les podeu comprar per internet. I llavors, vull dir, podeu triar el lloc, és a dir, bueno, si aneu a les taquilles, també. Però si còmodament des de casa podeu treure l'entrada i no cal que us desplaceu al Teatre Clave. Bé, podrem veure una obra que porta per títol La sala és plena, d'en Josep Roig i Raventós, i nosaltres ens feia il·lusió que ens féssiu 5 cèntims, no?, de l'obra, sense explicar-nos res important, sense fer spoiler, perquè si no, clar, ja no caldrà que l'anem a veure, no?
8: Spoiler, malament.
7: Malament, no, no. Senzillament explicar-nos una mica de què és el que podrem veure en aquesta obra.
8: A veure, jo sempre he pensat que les obres de teatre són com regals que rebem i que de vegades l'envoltori, és a dir, l'embolcall, l'estripem i van a la bessura i anem directament allò, al regal, no? En aquest cas, jo penso que val la pena aturar-se una mica en l'embolcall, que és l'autor d'aquesta obra,
7: sí,
8: que és el Josep Roig i Raventós, que m'agradaria fer una pinzellada només qui era. Era, bueno, primer de tot va ser un metge que va néixer l'any 1883, va morir el segle passat, el 66, amb 83 anys, i era un metge que es va dedicar molt a la pediatria. Però, a més, era escriptor i un poeta català del segle XX, perquè va escriure molts poemes. I aquesta obra està inspirada en un conte dels que sou aficionats al teatre, d'un gran autor que és l'Anton Chekhov, i que es diu La sala número 6. Jo la veritat és que el conte aquest no el conec, però sé que sí que he llegit que el Josep Roig i Raventós va fer una versió d'aquesta obra per teatre. L'obra es va escriure el 1964 i es va estrenar a Barcelona el 2023. Bueno, del 1964 al 2023 són molts i molts anys.
7: Sí, eh?
8: I encara no acabo d'entendre per què es va trigar tant en estrenar l'obra. Potser per desconeixement dels grups de teatre, o jo, de veritat no...
7: De l'autor, no? També, perquè no és un autor no, molt anomenada.
8: No,
7: llavors,
8: és que no.
7: Com que no és un autor molt anomenada, ha d'haver-hi algú que tingui interès i que remeni, llavors sí, sí, ho trobi. No?
8: Bueno, això era l'embolcall de l'obra.
7: Uh-huh.
8: I volia fer aquesta introducció, diguem-ne, per donar importància també, perquè a vegades resulta que l'embolcall és més interessant, fins i tot, a vegades, no sempre, que el que hi ha dins.
7: Molt bé.
8: Bé, doncs, l'obra, bàsicament, mira, et faré una mica l'estructura de l'obra.
7: Sí.
8: Que, bueno, consta d'una introducció i després està una miqueta ordenada amb 11 escenes, que són totalment diferents les unes de les altres, però que tenen un denominador comú, i és que hi ha un metge que
7: sí,
8: va atenent gent. Va tenint gent que va entrant. És clar, la sala està plena i hi ha molta gent. I cada persona, com ja sabeu, som com som, no?
7: Exacte.
8: I això són històries, bueno, per veure-les i escoltar-les. I és clar, com dèiem abans, no entrarem aquí a fer spoiler, perquè si no ja no vindreu al teatre i es tracta de que vingueu. Que, per cert, jo vaig estar abans d'ahir, dimarts, al Teatre Clavé, per recollir unes entrades, i vaig preguntar, i ui, n'hi ha, com, no sé, com 150, ja...
7: Ja n'hi ha comprades.
8: 150 entrades, o 160, no recordo. O sigui que afanyeu-vos, si voleu trobar un bon lloc a la butaca que us interessa, i heu d'anar ràpid. Bàsicament és això, no té més... Tampoc és un vodevil, perquè nosaltres, sobretot com a aficionats al teatre, humilment ho dic, tampoc no ens fiquem en històries complexes de Shakespeare i històries o de Chekhov, que són molt bones, però que nosaltres no tenim ni el coneixement ni la tècnica, ni en sabem tant com per ficar-nos en coses d'aquestes. Però tampoc estem en l'altre extrem d'aquells vodevils que hi havia abans, que la gent anava al voltant d'un sofà, l'home amb calçotets i la dona amb camisa de dormir, i no paraven de voltar pel sofà una darrere l'altra. Tampoc és això. És dir, que és una obra que té el seu argument, té el seu contrapunt, i ja et dic, 11 escenes totalment diferents l'una de l'altra, i bé, i l'home, el que realment volem, com sempre, nosaltres ja ens ho passem bé, aquesta és la veritat.
7: Bueno, és que a fer teatre t'ho has de passar bé, no?
8: Bueno, tu ja ho saps, això,
7: no,
8: perquè
7: ja
8: també ets teatrista. Però, esclar, nosaltres, a més de passar-nos-ho bé, també volem que la gent disfruti. I la veritat és que últimament, aquestes últimes 2 o 3 anys que hem fet obres al Clavé, que són les primeres vegades que l'Esplai ha fet obres al Teatre Clavé, bueno, la sala ha sigut quasi plena, vull dir, no plena del tot, però ha sigut quasi plena. I aquesta vegada volíem fer honor al títol de l'obra, a veure si s'omple la sala.
7: Ah, si la sala és plena de veritat, no? Bueno, ara que acabava de mirar el cartell, és a dir, que jo tinc aquí en el mòbil, que com que sóc sòcia de l'Esplai, doncs... Doncs jo, bueno, i veig que hi ha 18 personatges, 18 o més.
8: 22 persones.
7: Ah, 22 realment. Al final, sí, jo les llegeixi.
8: Afegeixo també els tècnics.
7: Ah, bueno, perquè afegeixes, però en realitat, per interpretació...
8: 20 seria... persones.
7: 20 persones. Sí. I després, clar, tenim l'equip tècnic del Teatre Clavé.
8: Evidentment. I els nostres propis tècnics.
7: Ah, vale, que tenim aquests dos tècnics, jo no els comptava.
8: Sí, el Josep Rovira i el Joaquim Feixedes, que són els nostres tècnics.
7: Ah, vale, d'acord. És a dir que, bueno...
8: Estem molt agraïts, lògicament, a la col·laboració del Teatre Clavé amb el tema tècnic, perquè, home, nosaltres ja en sabem, però ells en saben més. Les coses com siguin.
7: Bueno, i també hem de parlar del director, no? Hem de parlar del director, no?
8: Bueno, el director, realment, el vaig convidar-lo i volia ser aquí, però, bueno, ell té nets, com la majoria dels avis.
7: Clar.
8: I com que no els té aquí i s'ha de desplaçar una mica lluny d'aquí, doncs ja em va dir, em sap molt de greu, però no podré ser-hi.
7: Bueno.
8: Volia fer un matís només amb el que has dit al principi, que és veritat que el nostre eslògan és gent gran amb l'esperit jove. Però de la mateixa manera que ens estem fent grans nosaltres, jo crec que l'esperit també es va envellint, francament.
7: Sí.
8: I em sap una mica greu. Però suposo que això és inevitable.
7: Bueno, però jo penso que en la quantitat de coses que quan vas allà, la quantitat de gent que hi ha i les ganes de fer coses, no? Perquè inclús aquest any va participar amb els carretons.
8: Bueno, això ja...
7: És a dir... tenir moltes ganes.
8: Tenim una colla, sobretot dones, perquè els homes són més perucs.
7: Bueno, sou més serios, eh?
8: Bueno, no sé, digue-li el que vulguis.
7: Bueno, jo diré que sou més serios.
8: Serios. Jo dic soc més peruc. Però, sobretot les dones, són el pal de paller, jo diria, que de l'esplai, bueno. Perquè la gran majoria són dones, eh? La veritat és que és així.
7: Sí. Bueno, però és a dir, lo de l'esprit jove, jo penso que encara continua, encara que en Jordi digui això. Clar, és que els anys pesen. És que, a més, sembla, arriba un moment que els anys, d'un any a un altre, canvies molt. És a dir, no és allò... Quan ets més jove, un any de 30 a 32, no es nota. Però quan tens 65 i comences a tenir 67... La cosa canvia, és a dir...
8: Jo tinc 74, o sigui que sé de què parles, eh?
7: Bueno, sí, jo tinc els mateixos que tu, per tant també sé el que parlo.
8: Felicitats.
7: Gràcies, igualment. Bé, doncs bé, ja ens han fet un petit resum, recordeu, és a dir, la sala està bastant plena, per tant, a veure si aconseguim que la sala estigui plena i podeu comprar les entrades, o bé a taquilla ja, és a dir, perquè mireu que ja hi ha 150 llocs que estan ocupats, per tant, bons jocs, sí que n'hi hauran, però cal triar-los. I si no, doncs entreu a la pàgina web del Teatre Clavé a comprar entrades, és a dir, busqueu l'obra i posarà que podeu comprar les entrades, cliqueu allà, i és molt fàcil, perquè després te les envien per WhatsApp o al teu correu i llavors quan arribes allà és obrir el correu i ja està. I vosaltres sabeu que segur que ho feu molt bé. Bé, com us deia abans, és una associació que fa moltes coses perquè el proper 24 de setembre fa una sortida a la Catalunya Nord. És a dir, no us dic que no parin de fer coses. Van a visitar el Fort Libèria a Vilafranca de Conflent, que a més visiten unes grutes
8: que són precioses.
7: Sí, sí. Però jo volia apuntar-me, però és que tinc claustrofòbia i a més tinc claustrofòbia tinc vertigen, és a dir, sóc una...
8: I em sabria molt de greu que volguessis apuntar-te perquè no hi ha lloc.
7: Ah, bueno, no hi ha lloc.
8: Està ple completament.
7: Perfecte, me sembla superbé. No, jo ja vaig veure, jo ja tenia ganes, jo vaig pensar, no, esto no es para mí.
8: És que em sembla que eren 59 places. No sé què passa, de veritat, ho dic amb tota sinceritat. No sé, fem l'anunci d'un viatge i abans no hàgim enviat el missatge que enviem... la informació per WhatsApp,
7: sí.
8: Ja tenim gent allà fent cua. I, escolta, no, avui no, que és demà, que podeu vindre. No sé, i ens passa amb la majoria de viatges. Aquest és una de les sortides que fem de dia, d'anar i tornar.
7: Sí.
8: I llavors en fem d'altres que duren 3-4 dies, depèn del lloc on es va. Però la gent, la veritat és que, bueno, té molta acceptació. Haig de dir que nosaltres, diguem-ne, gestionem el que és tota la part administrativa del viatge, perquè nosaltres no som agència de viatges. Tenim una agència, o més ben dit, dues agències que són els que posen la infraestructura, els autocars, es reserven els hotels o els restaurants, etc. I nosaltres l'únic que fem és això, doncs agafar les peticions de les reserves i passar-ho a l'agència de viatges.
7: Bueno, jo he anat a algunes excursions i sempre estan molt ben organitzades, la veritat és que puc donar fe d'això. El que passa és que ja us dic, vull dir, jo tinc moltes pors, és a dir, i això m'ha vingut amb l'edat, és a dir, abans no tenia por, però ara tinc claustrofòbia molt exagerada i vertigen molt exagerat. Abans tenia una miqueta, però ara no. Va ser una cosa... Jo vaig mirar les coves i vaig dir, uf, si me fico aquí dintre, jo començaré a plorar. Sí, quan vaig anar a Polònia, vull dir, van anar a visitar unes coves que hi ha de sal i jo vaig dir, no, perquè no em faré el ridícul, no vull patir tampoc. Bé, això ja són coses de nosaltres, bé? Una de les seves celebracions més emblemàtica, és a dir, és una que es fa, és l'homenatge al soci i sòcia de més edat, que enguany serà el dia 2 d'octubre, que em sembla que és més o menys els dies, el dia dedicat a la gent gran, és el dia 3.
8: El dia internacional és el dia 1.
7: El dia 1, vale. Jo sé que més o menys és aquestes dates.
8: Nosaltres procurem que l'homenatge que fem estigui molt al costat del dia internacional. Però què passa? Que com que hem de contractar un orquestra i altres coses que s'han d'anar lligant, doncs si l'orquestra no li va bé, doncs ens hem d'aguantar fins que l'orquestra ens dona el llum verda. Aquest any hem tingut la sort que hem pogut contractar l'orquestra el dia 2 mateix, que és justament el dia després del Dia Internacional de la Gent Gran.
7: Penso que és una cita amb molt sentiment, molt reconeixement, és molt maca, vull dir, sí. la gent allà se n'emociona molt i és molt, molt maco, vull
8: dir. Sí, home, jo crec que la gent gran, en general, home, els que són homenatjats més, no? Però en general la gent gran ho veu com una cosa que és una tradició de l'esplai de fa molts anys i que nosaltres hem volgut anar mantenint.
7: Sí, sí, sí, i que a més vull dir el fet de que ja vingui una orquestra, sí, vull dir, hi ha els familiars que venen allà, vull dir que és
8: famílies,
7: amics, sí, i tot, és molt maco.
8: És molt entranyable.
7: Sí, és molt entranyable, sí. La veritat és que sí, val molt la pena, és a dir, que anar-hi per donar recolzament a aquestes dues persones, a aquest soci i sòcia de més edat.
8: Nosaltres ja serà el cinquè que fem aquest any, la nostra, diguem-ne, Junta, la Junta actual, tenim la sort de poder... Hem pogut fer 10 homenatges, per dir-ho d'alguna manera, perquè són 2 cada vegada,
7: sí.
8: I llavors això és una satisfacció també per nosaltres.
7: La veritat és que sí. Perquè, clar, hi haurà, possiblement ja hi haurà alguna persona que ja no, ni ja no hi és.
8: Més d'una. Més d'una. Si l'altre dia me mirava, la primera que va ser l'any 2022, que la primera que vam fer, i dels 2 homenatjats no hi ha cap, perquè... Bueno, la gent se'n va per no tornar. Desgraciadament,
7: clar.
8: És així.
7: I com que a més són els de més edat...
8: Clar, agafem la gent doncs, de 92, de 93, alguns de 94, etc. A vegades inclús truquem a la persona més gran per convidar-lo a aquest homenatge i ens diu, ui, no, perquè jo fa temps que ja no surto, perquè ja tinc aquests problemes, etc. I llavors què fem? Doncs passem
7: al següent
8: i així ho hem d'anar fent. I això és tant per homes com per dones.
7: I podem dir qui són o no?
8: Jo preferiria...
7: Que no, bueno, que sigui una sorpresa.
8: Que vingui la gent a veure-ho.
7: Vale, sí, jo volia aconseguir saber-ho, però sembla ser que, bueno, haureu d'anar-hi, ja sabeu, és a dir, és el dia 2 d'octubre. El dia 2 d'octubre és un dissabte, no?
8: És un dissabte.
7: És un dissabte, per tant, és un dia...
8: Si no,
7: no, ara no recordo quin dia és, però deu de ser...
8: Vindré de seguida ara mateix, un segon.
7: Deu ser...
8: A veure...
7: No ho he mirat, jo tampoc.
8: No, és un divendres.
7: Bueno, un divendres, també sí. És un bon dia.
8: Però bueno, és a les 6 de la tarda o 5 i mitja, vull dir que...
7: Que és una... No,
8: no, no es torba per res.
7: No, no és una cosa que trenqui res.
8: El metge o aquestes coses no...
7: No, a la tarda normalment metges ja no n'hi ha gaire.
8: Divendres 2 d'octubre, sí.
7: Sí. Vale, ara ho mirava aquí també. Sí, a les 17:30, no? Exacte. Divendres, dia 2 d'octubre, a les 17:30. Tenim previst celebrar. Jo sí que sé què són, perquè clar, com que al ser sòcia, tinc aquí. Però clar, vull dir, no, he de demanar permís, perquè aquestes coses a vegades no s'han de dir.
8: Procurem ser prudents amb la informació que donem, sí. Perquè, bueno, perquè va de ser així.
7: Home, no, i a més ha de ser així. És a dir que... Bueno, i tots els que sou socis, doncs ja ho sabeu. És a dir, aquests
8: exacte,
7: ja ho sabem.
8: Sí, perquè també s'envien... Mira, jo cada vegada que envio un anunci com aquest, n'envio 800 i pico, perquè
7: tenim... Per tant, hi ha 800
8: persones. Registres que s'han enviat i hi ha moltes persones que ho saben.
7: Ho saben, exacte. Bé, doncs, fixeu-vos, és a dir, la quantitat de coses que ja hem parlat de que es fan des de l'esplai, però totes aquestes coses són coses puntuals, però és que l'esplai fa moltes i moltes coses, no? Jo abans deia en Jordi que en feia 17?
8: 17 activitats, sí, sí.
7: 17 activitats.
8: Bueno, i a més t'afegiré una dada que jo crec que és molt significativa, i és que cada setmana, quan l'esplai està funcionant, en el curs, diguem-ne, ja funcionarà al tope, passen per l'esplai 640 persones en tota la setmana. És a dir, que al mes, si multipliques, doncs són 2.500 persones.
7: Bueno, és a dir que...
8: Vull dir, de seguida està dit això, eh?
7: Està rentabilitzat, llavors, l'esplai.
8: Bueno, no sé, perquè som una entitat, una associació, sense ànim de lucre. Per tant, no guanyem calés nosaltres. La gent paga la quota que paga, que són 15 euros l'any, aprofito, i ja us podeu imaginar què significa això, que és 1,25 € al mes. Però, bé, bueno, llavors paguen les activitats, però no les cobrem nosaltres, les cobren la gent que les fa, no?
7: Clar.
8: Llavors, no és una qüestió de rentabilitzar res, sinó que la gent s'ha acostumat a que l'esplai és no solament un punt de trobada que t'ajuda a socialitzar-te, perquè allà trobes la Pepita, en Pere, en Joan, etc. Sinó que també allà es fa esport, perquè es fa gimnàsia, es practica la cultura, com el català, la informa, etc, etc. Hi ha tertúlia també, vull dir que si un dia vols vindre, doncs estàs convidada.
7: Gràcies.
8: Vull dir que són moltes coses, no vull fer la llista llarga, però són això, 17 activitats actualment.
7: Ja, és a dir, que això representa que hi ha d'haver-hi molta, molta feina. I ja, per totes aquestes coses cal d'una junta amb molta empenta i ganes de treballar, i crec que vosaltres esteu ja al final del mandat, perquè els mandats duren 5 anys i després, vull dir, s'acaba. I llavors, quasi bé, no sé, jo, com ho tenim els socis? Hi haurà continuïtat? Hi haurà canvis?
8: Faig una puntualització sobre el tema dels mandats.
7: Sí.
8: Perquè l'any 2023, que nosaltres ja estàvem a la Junta, vam dir, home, no té gaire

0: És a dir, no aquesta.
1: No per vosaltres.
0: Sinó la següent.
1: Sí, total, que va ser, no, no diré una frustració, però sí una sorpresa que no ens l'esperàvem, francament. Ara, això sí, per la propera junta que vingui, que sàpiguen que no hi hauran d'estar-hi 5, sinó 4 anys.
0: És a dir, com si fossin polítics. Sí. Amb els diferents mandats, no?
1: Sí. I això que deia, sí, efectivament, nosaltres, ara, el mes de març de l'any que ve, complirem el nostre compromís, el nostre mandat de 5 anys, i bé, estem buscant doncs, gent que tingui ganes de treballar també i que sigui capaç de substituir-nos. Sí que és cert que estem reduint coses i hem fet la junta, o intentem fer una junta molt més petita, només amb 3 persones seria suficient.
0: Bueno, és que és el que diu el reglament.
1: És el reglament, és a dir, un president, un secretari i un tesorer. Tesorera, secretària...
0: Sí, tres càrrecs.
1: Tres càrrecs, i ells, aquests tres càrrecs, ja tenen la potestat de escollir doncs, vocals, ajudants, etcètera, no? Col·laboradors, el que vulguin. Però, en principi, la propera junta amb tres persones seria suficient. A part de que hi ha moltes coses que ja les hem anat... les estem intentant reconduir cap a l'exterior, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, coses que fem ara actualment nosaltres,
0: sí,
1: com cobrar les activitats, l'any vinent, el curs vinent, les cobrarà els propis interessats, és a dir, la pròpia monitor o monitora serà qui es farà càrrec de cobrar això. En fi, són
0: això
1: coses...
0: Això descarregarà de feina,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, intentem d'entregar a la propera junta, que ojalà arribi, finalment, un esplai que sigui més manejable, que no tingui tanta necessitat de dedicació com la que nosaltres hem tingut fins ara, no? També és veritat que hem ampliat i hem fet coses, moltes coses noves, i ens hem tirat una mica de feina a sobre, però ara l'estem intentant de minimitzar. Aquesta és la idea. Al final no sé com quedarà tot això, perquè és la pura veritat, però nosaltres, el mes de març de l'any que ve, la veritat és que tenim ja la decisió feta, com que no hi ha ningú de la Junta que vulgui continuar, que seria ideal, però esclar, la majoria de la gent diu no, nosaltres ja en tinc prou, jo tinc nets, bueno, la majoria que tots tenim nets o netes,
0: vas i bé, tots.
1: I compromisos, i també volem dedicar una mica una part de la nostra vida a nosaltres mateixos, a la família, etc. No? I llavors veurem com queda la cosa. Sí que és cert que tot el que estem fent en aquests moments en aquesta línia de buscar substitució ho estem compartint amb l'Ajuntament, perquè al final el propietari és l'Ajuntament, el propietari del local, i nosaltres som simples gestors.
0: Perquè la Caixa que representava al principi,
1: bueno, la Caixa era la propietària.
0: I que era la propietària en un principi.
1: Sí, bueno, però va arribar un moment que la Caixa, suposo que per qüestions internes seves, la Caixa, fixa que la Caixa d'abantes, quan jo era petit, era Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros.
0: Sí.
1: I ara es diu CaixaBank, CaixaBank.
0: Sí, s'han transformat en un banc,
1: sí,
0: malament.
1: Quan sents la paraula banc, dius, ep, això ja no és pas el mateix.
0: No, clar.
1: Bueno, és igual. Vull dir, podem estar més o menys contents, però la realitat és aquesta. És a dir, lo de la vejez ha desaparegut en els títols de la Caixa. I lo de banc s'ha ocupat aquest espai que tenia la vejez. Bueno, la qüestió és que sí, que van arribar a un acord, la Caixa de Pensions i l'Ajuntament. L'Ajuntament es va fer càrrec de l'edifici.
0: Clar.
1: I l'Espai sí que és veritat, també ho haig de dir-ho, que encara col·labora amb l'Espai a través de la seva fundació.
0: Ah, vale.
1: Ja no és CaixaBank, és la Fundació
0: de l'Espai. La Fundació de la Caixa.
1: La que ens ajuda bueno, amb determinades activitats, com per exemple en forma, que és una activitat, diguem-ne, d'esport molt suau, que més fem informàtica a través de la ciberaula que la va instal·lar la Fundació, i el tema tertúlia també ens envia un monitor, etc. Vull dir que no és pas que ens hagi deixat de la mà de Déu, però és CaixaBank, no és la Caja de Pensiones, eh? Ah, bueno, perdó, que m'he descuidat de dir de Catalunya i Baleares.
0: Sí, sí, era un gran catàleg, la veritat és que sí, però bueno, vull dir...
1: És el que hi ha.
0: És el que hi ha, és a dir, les coses van canviant. Bueno, jo penso que ells, per ficar-se en el món empresarial i per tenir més poder, la Caixa va fer un pas endavant i va tirar, o un pas enrere, com vulgueu, i es va constituir com a banc, perquè d'aquesta...
1: Va diversificar el negoci,
0: sí,
1: i va dir tot el que sigui social a nivell d'ajudes...
0: Sí, tenen una fundació.
1: Moltes d'ajudes.
0: Sí, tenen una fundació.
1: Tenen una fundació, que em sembla que no sé si ho porta el feiner, em sembla que l'Isidre Feiner ho portava

0: estava, bueno, és igual.
1: No, no,
0: que em perdoni el senyor Feiner si m'escolta, no, no m'escoltarà, però bueno.
1: Ja, però sí, sí, la veritat és que sí, la Fundació sí que fa, i a més hi ha també el Caixa Fòrum, ha, tenen moltes coses ells, és a dir, però es gasten diners, però no directament d'aquesta manera.
0: Sigui com sigui, i per concloure que no em vull allargar, si no surt una nova junta, de veritat tenim un problema perquè es posa en perill la continuïtat de l'esplai com a tal. No dic com ara, sinó que en el futur, perquè es continuïn fent coses. Perquè ha d'haver-hi algú allà, algú que gestioni, doncs, els socis, etcètera, etcètera. La llista és llarga. Però si no hi ha ningú, malauradament em sembla que anem...
1: Esperem que
0: algú tingui ganes de treballar.
1: Sí, però en realitat en 800 socis, vull dir, a veure si entra...
0: 1.100.
1: Ah, 800 més o menys. Sí. Que no...
0: 800 els canviem.
1: Els canvieu un WhatsApp.
0: Sí, perquè hi ha parelles que només...
1: Ah, que només un... Clar. 1.000 socis, fixeu-vos, entre 1.000 socis. Bueno, vinga, a veure què s'hi posa.
0: Són molta gent, molta gent. Però bueno, també haig de dir que molts... ho són ben bé ja per allò testimonialment, perquè no els veiem mai, francament. Gent molt gran, gent que, no, que per qüestió de mobilitat ja no es belluga, però segueixen siguent socis, i nosaltres contentíssims,
1: bueno,
0: perquè segueixen formant part, i nosaltres seguim enviant, doncs,
1: tota la informació igual,
0: les convocatòries d'assemblea, tot el que faci falta a nivell de comunicació també ho reben.
1: Bé, doncs, moltes gràcies. Arribem a 2:15, una mica que havíem pactat
0: des de,
1: arribar en aquesta hora, vull dir, i bueno, esperem que continueu, els que mentrestant continuem fent coses tan interessants com fins ara, i que arribi un relleu per poder agafar aquesta associació tan i tan important per la gent gran. Moltes gràcies. Digues.
0: Me deixes només...
1: Sí, tant, i tant.
0: No, perquè jo sé que hi ha molta gent que és aficionada al teatre.
1: Sí.
0: Però, i tu saps millor, o igual que jo, que els que ens movem pels escenaris, tenim el costum de, quan anem a començar l'obra, de desitjar-nos molta merda.
1: Molta merda, exactament.
0: Bueno, i molta gent, potser que no ho sap, deu dir, què carai diuen aquesta gent, ara, de desitjar-se merda?
1: Molta merda, d'unidó, no?
0: Volia explicar una miqueta de què ve això.
1: Molt bé.
0: Antigament, quan la gent anava, parlo ja del segle XVII, devia ser, el 1600 o por ahí, que la gent anava amb cavalls i amb carros al teatre, sobretot a les grans ciutats, doncs, bueno, els cavalls, quan arribaven al teatre, paraven, la gent baixava, no sé què, i els cavalls, si tenen ganes de fer el que han de fer, ho fan.
1: No van anar al lavabo.
0: I tant li fa al teatre, si és gran, petit, o el que sigui, ells fan el seu. Total, que quan començava el teatre, si el carrer estava ple de merda, parlant en plata, això era tenia un significat, i és que havia entrat molta gent a veure l'obra. I, en definitiva, podríem traduir-lo de molta merda amb molta sort. Però nosaltres, com que som uns clàssics, encara ens...
1: Ens diem molta merda.
0: Encara continuem dient molta merda.
1: Bé, doncs, molta merda en aquesta obra, a veure si la sala realment és plena, com diu el títol.
0: No falta que vinguin amb cavall, per això, la gent, poden vindre caminant, si volen.
1: Jo crec que, bueno, vindran amb cavalls, però de motor, alguns, no? Però aquests no embruten. Bueno, embruten l'atmosfera. L'atmosfera
0: sí,
1: evolucionen. És un altre tipus de merda, no? Com si diguéssim. Bueno, Jordi, fins una altra. Que
0: Carme,
1: ja saps que tinguis ganes de venir aquí a explicar-nos alguna cosa. Tens
0: gràcies.
1: Els teus
0: de
1: aquí
0: a l'esplai. Ja ens va bé, tant obrir-nos una miqueta als altaveus de Ràdio Tordera. No som molt freqüents per aquí, però sempre que ens heu convidat procurem a ser-hi.
1: Bueno, moltes gràcies nosaltres per la nostra part també. I ara escoltarem una mica de música, intentant després tocarem aquest el president, el Marc Coll. Bé, i ara després d'aquesta entrevista anem a publicitat.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
4: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
5: o a dentalcompany.es.
4: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
1: Escolta. Doncs ja sabeu, si teniu ganes d'anar al teatre aquest dissabte 12, vull dir a les 6 de la tarda al Teatre Claver, perquè hi ha una única representació, i a veure si aconseguim que la sala estigui plena. Aquesta entrevista ens parlava de l'obra, però a més parlava d'altres coses de l'associació, que penso que aquesta associació és molt i molt important per molta gent. 1000 i pico de socis vol dir que mou moltíssima gent, i per tant tot el que ens ha explicat en Jordi ha estat prou interessant per poder escoltar-la un altre cop. I ara canviem de tema, anem al món del cinema. I diu, La bola negra, Los domingos i El ser querido preseleccionats per representar Espanya en els Oscars. El 2026 no ha estat un any qualsevol per al cinema espanyol, i com a prova és el pes de les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia de Cinema per representar Espanya en els Oscars 2027 en la categoria de millor pel·lícula internacional. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrosí, y El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen. Són tres pel·lícules les més votades pels acadèmics. Les tres podrien haver estat indiscutibles un altre any, i ara tornen a competir en una segona ronda de votació dels acadèmics, el resultat del qual es farà al públic el pròxim 16 de setembre. Per tant, dintre de pocs dies ja sabrem quina d'aquestes tres pel·lícules és la que han seleccionat l'Acadèmia del Cinema, i podrem saber quina anirà directament cap als Oscars. I ara parlem una mica, fem un resum de les tres pel·lícules, perquè si les voleu veure sapigueu de què van. La bola negra, cadascuna de les tres preseleccionades, compta amb les seves fortaleses, especificades per ser triades. Però com a primera favorita es dibuixa la bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosí, una fantasia històrica al voltant de la Guerra Civil i la figura de Federico García Lorca, a partir de l'obra teatral d'Alberto Conejero, La bola negra, que vindica la memòria històrica i la llibertat sexual. Com va succeir amb Sirat l'any passat, La bola negra arriba ja amb el pedigrí del seu premi a la millor direcció a Cannes i amb l'impuls de ser ja una favorita per ser nominada a moltes categories, no sols als Oscars de pel·lícula internacional en l'any que va, a causa de la gran aposta de Netflix per als premis. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, estrenada la setmana passada, bueno, això fa dues setmanes ja, a Espanya, és un soterrat dol paterno-filial amb dues interpretacions majúscules de Javier Bardem i Victoria Luengo en el context del rodatge d'una pel·lícula en el desert canari. Present també en el Festival de Cannes, el seu major aval és la carrera dels Oscars. En la carrera dels Oscars, la presència de Bardem és una estrella mundial ja nominada i guanyadora d'Oscars. El llarg retrobament entre un pare absent, un aclamat director de cinema, i una filla, una actriu sense èxit, després de dècades sense veure's, li serveix a Sorogoyen per esbossar un gran buit comptat des dels silencis. La idea que sobrevola és que la mateixa versió del passat potser és tan irresoluble que la reparació no pot venir del perdó o de la veritat, sinó tan sols de la comprensió i del dolor de l'altre. Aquesta seria la segona pel·lícula, El ser querido, i ara ens n'anem cap a Los domingos. Jo de les tres he vist Los domingos, no he vist cap més. Bueno, de totes maneres, El ser querido és que fa poc que s'ha estrenat. Y respecte a los domingos, el drama familiar sobre, és una drama familiar sobre la vocació de monja de clausura d'un adolescent. Va ser l'autèntica triomfadora dels Premis Goya d'enguany, encara que el seu punt, la seva estrena, com la seva victòria en el Festival de Sant Sebastià, pertanyen a 2025. La debutant, Blanca Soroa, interpreta aquesta jove d'una família tradicional de classe mitjana, solvent, de col·legi privat catòlic, però vinguda una mica menys després de la defunció de la seva mare i els projectes empresarials fallits d'un pare de mentalitat conservadora, que fa el paper en Miguel Garcés, que també és incapaç de cuidar la formació de les seves filles. La tia de l'adolescent i germana del seu pare, interpretada per la Patricia López de Arnaiz, és una dona atea que tracta de desactivar la vocació mentre sofreix en la seva pròpia relació de parella i manté tibantós amb el seu germà per l'herència familiar. Una història comptada amb una honestetat total cap als seus protagonistes fins al punt de diluir completament la postura de la seva autora. Rebuda simultàniament com un retrat de la vocació o com una dissecció de l'opressió religiosa segons l'espectador. La directora va aclarir, en rebre el Premi Forqué el desembre passat, que Los Domingos és una pel·lícula que explora com l'adoctrinament religiós pot distorsionar la teva percepció o els teus sentiments. La 99a edició dels Premis Oscars se celebrarà el pròxim 14 de març en el Dolby Teatre de Los Angeles i el camí per a l'Oscar, la millor pel·lícula estrangera, té dos sedassos previs. Una, la shortlist a mitjan de desembre, i l'anunci de les 5 nomenades fins al 21 de gener. És a dir, el 21 de gener sí que l'Acadèmia de Hollywood serà la que dirà realment quina és la que tria de les que nosaltres presentem. I ara, avui que fa un dia així fresquet i que sembla com si que s'anunciés la tardor, hi ha una cançó de Genestà que es diu Molts estius queden per viure. És un single publicat el 10 de juliol de 2020 i jo penso que a nosaltres ens queden encara molts estius per viure. Per tant, escoltem aquesta cançó.

0: Bé, i ara tornem a publicitat.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
3: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
0: I continuem. Ja sabeu, bueno, avui us parlaré d'una curiositat. Ja sabeu, jo sóc molt curiosa, vull dir, m'agrada molt investigar coses i saber coses de tot, no?, una mica. I un dia, no sé per què, se me va passar pel cap, perquè jo no sóc gaire amant de les galetes Maria, no sé, les trobo una mica avorrides. Però vaig pensar que estaria bé saber d'on surten aquestes galetes tan famoses, perquè les galetes Maria, mira que fa temps que duren, eh? I sempre hi ha galetes de la Marbú, de diferents marques, i me va donar per mirar a veure d'on havien sortit, i la veritat és que té una llarga història, i avui us l'explicaré, d'on surten això, les galetes Maria. Contràriament a una certa creença popular que vincula el nom d'aquest dos a una suposada neta d'Eugenio Fontaneda, recordeu que Fontaneda és una marca de galetes important, fundador de la coneguda marca, en realitat van ser batejades originalment en anglès i així se les coneix encara al mig món, perquè les galetes Maria tenen innombrables versions sota infinitat de marques repartides pels països més insospitats. La galeta Maria no va néixer aquí a Espanya, eh? No. Va néixer a Londres, a l'any 1874, és a dir, que té anys ja la galeta, eh? Obra de l'empresa familiar Pickfrins, especialitzada en pastes, el llegat de les quals és avui propietat de United Biscuits, en terres britàniques, i del gegant Mondelez, als Estats Units. La companyia va llançar aquest any una galeta dolça, senzilla, sota el nom de Marie Biscuit, en commemoració del recent matrimoni entre la gran duquesa Maria Alexandrova de Rússia i el príncep Alfredo I de Saxònia-Coburgo, fill de la reina Victòria. O sigui, fixeu-vos que aquesta galeta neix sota el paraigües de la realesa. La galeta va aconseguir ràpidament una enorme popularitat i es va estendre per tots els territoris britànics, colònies i més enllà, difonent-se aviat per tota Europa i part d'Amèrica, ja no sols de la mà dels productors originals. Encara que no existeix una recepta única com a tal, perquè van sorgir petites variacions en cada territori, era un producte tan simple que es va convertir en una elaboració molt fàcil de replicar. Jo les galetes Maries com tal no me les menjo, però n'hi ha unes que són igual que les galetes Maries rodones i tot, que porten taronja, i aquestes són les que a mi m'agraden. Per això deia que no hi ha receptes úniques, hi ha diferents receptes. I en aquesta aparent senzillesa radica el secret del seu èxit, un llegat que sembla inesgotable. La pasta de te que aguanta gairebé tot, la Marie Biscuit, encara que a vegades aparegui esmentada com una cookie, respon perfectament al tipus de pasta típicament britànica i que tant es diferencia precisament de la cookie definida per la rebosteria estadounidenca. Aprofundint la història i evolució de les biscuits anglosaxones donaria per a una tesi doctoral, però basta dir que responen al tipus de galeta més aviat fina, cruixent i resistent, de les quals aguanten setmanes i que són perfectes per amollar en te, llet o cafè. La veritat és que jo les galetes Maria, a mi, si les he de menjar, i les que jo menjo, que ja us he dit que porten taronja, jo les suco amb el cafè amb llet. Eh? És a dir, no me les menjo tal qual, perquè les trobo que són una mica dures i una mica, no sé, m'agrada més sucar-les. El seu antecedent més immediat són les masses tipus cracker o hard track, que abans d'incorporar sucre, ingredient que va costar introduir a Gran Bretanya, eren simples pastes dures i cruixents que havien de proporcionar energia ràpida a mariners, soldats i comerciants resistint les llargues travessies per mar. També l'aliment de la classe obrera, en afegir sucres, va tornar més nutritives, apetibles i duradores, perfectes per aprendre amb el te de la tarda abans de sopar. La veritat és que, a més, és una galeta que és bastant barata, que no té un cost. O sigui, ja comença a tenir xocolata i no sé què, més ingredients, la cosa comença a ser una mica més cara. Les que jo menjo amb taronja és una mica més cara que les maries normals. Clar, perquè li han afegit la taronja. La galeta Maria té la textura perfecta per aprendre sola sense deixar-te les dents i també per mullar-la en un líquid sense desfer-se a l'instant. Això sí, no se'n fan, desfan, perquè si comença a fer una pasteta, llavors hi ha gent que no li agrada trobar-se el cafè o el cafè en llet que hi hagi engrunes. A mi, per exemple, no m'agrada. Suporta una llarga conservació i ofereix la consistència ideal per a portar o també per a cuinar amb ella elaboracions més complexes. És dolç, però no embafadora, aporta energia sense empatxar i sol asseure molt bé amb estomes convalescents o delicats. No sé si us heu fixat, si heu estat a l'hospital, que a vegades quan te donen el cafè en del matí te donen una galetes Maria. No és d'estranyar que es popularitzés com a galeta humil i familiar, gairebé un producte bàsic del rebost i molt present en desdejunis, berenars i sobretaules, ja fora del ritual britànic del te. És una de les pastes que més es donen als nens petits, ideal per xuclar i rossegar quan comencen a sortir les dents i fins i tot es van estendre com a aliment per a malalts. Equívoca idea que és una galeta nutritiva segueix present en l'imaginari col·lectiu. No és rar trobar en els menús dels hospitals o dietes per a nens per a tortura dels dietistes nutricionistes. És una supervivent de la postguerra. Molt volgudes al mig món, a Espanya és potser on la galeta Maria va aconseguir la seva major popularitat gràcies a l'èxit que va aconseguir de la mà de Fontaneda, l'empresa que va introduir aquest tipus de pasta per primera vegada al nostre país. Creada en el 1881 per Eugenio Fontaneda Aguilar del Campo, València, Fontaneda va néixer com un petit forn familiar en el qual el seu fundador elaborava diversos dolços i xocolates de manera artesanal. L'èxit li va portar a expandir el negoci traslladant la seva activitat a una nau pròxima on s'instal·laria la nova fàbrica ja impulsada pel seu fill Rafael, que va centrar el negoci en la nova galeta Maria importada d'Europa, d'on portar també la maquinària i els processos necessaris per a modernitzar l'empresa. A les portes de la Guerra Civil, la companyia batejada com a Manufactura Nacional de Galetes, de Galletes, Xocolates i Biscuits, Hijo de Fontaneda, dominava el mercat de la zona i va aconseguir que el seu producte estrella comencés a ser conegut per comunitats pròximes, fins que la contesa va paralitzar el negoci. Però, és a dir, fins que la guerra... Però només ho faria momentàniament. Ja en plena postguerra i malgrat la crisi econòmica social en la que estava sumit el país, Fontaneda va aconseguir continuar creixent gràcies a les seves bones relacions amb el règim i el bon maneig dels negocis del Rafael. Va aconseguir beneficiar-se de la política de contingents fixada pel franquisme i també comptava amb l'avantatge de produir el seu propi sucre. La companyia va continuar creixent i expandint-se, modernitzant les seves instal·lacions i augmentant progressivament la producció. Per a mitjans del segle XX, la galeta Maria ja era un producte comú i familiar i gairebé en totes les llars, i va ser tal l'èxit de l'empresa que altres marques es van instal·lar en la zona, arribant a conèixer Aguilar de Campo com a la capital de les galetes. Els hereus de la família van seguir amb el negoci fins que la crisi del sector dels anys 90 va obligar a l'empresa a tancar diverses instal·lacions i vendre a la companyia multinacional Nabisco. Una dècada més tard, la sèrie seria Kraft, actual Mondelez International, la que quedaria definitivament la marca. Ja sabeu que, a més, és a dir, és un ingredient molt bàsic. Ja sabeu que moltes vegades amb les galetes maries es fan les natilles casolanes, a vegades porten galeta maria a sota, o el pastís de l'àvia, aquell que fas en galeta, que suques amb llet o alguna cosa així, i llavors vas fent capes i poses una mica de crema, de natilles o de crema catalana, el que fos. També hi ha una cosa que és el pastís portuguès, un salsitxó de xocolata i almíbar de llet peruà, el pavé brasiler, les galetes fregides, com a complements també de gelat, pudins i gelatines. D'aquí que sigui tan famosa aquesta galeta, perquè en realitat serveix per moltes coses. Bé, doncs jo no sé si us ha fet molta gràcia això, la galeta Maria, però a mi m'ha fet molta gràcia veure d'on havia sortit que realment és una galeta de la realesa. Bé, i ja anem acabant el programa. Escoltarem una mica més de música, que escoltarem a Ava, però abans de tot recordar-vos que aquesta tarda podeu venir a veure a l'Esbar, que demà tenim la Diada de Catalunya a la plaça Lluís Companys, i que el dissabte podeu anar o bé a l'aplec de Sant Vicenç, o i per la tarda podeu anar perfectament a anar a veure aquesta obra que ens presenta l'Esplai. I ara us deixo... Ah, i recordar-vos que l'Ombra dels Tilers s'ha acabat, és a dir, avui és l'últim dia de l'Ombra dels Tilers, perquè la setmana que ve tornarem a ser... Això és cultura, i el programa tornarà a ser d'una hora. I per tant, despedir-me aquí, a donar les gràcies a Pons com sempre, i escoltem una mica més de música i rebeu un petó de la Carme. Adeu!

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'estrena el servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal amb 245 estudiants diaris, un servei que aquest curs escolar mantindrà les rutes i parades d'anys anteriors. Nàdia Cantero, regidora de Transports.
1: Consell Comarcal agafa el servei. Sí. Nosaltres els hem demanat que mantinguin les rutes i sobretot les parades, que no treguin cap parada, i hem demanat, sobretot hem marcat que el servei i continuï sent com a mínim igual de bo que el que tenia fins ara.
0: Explicarem també que l'Esbar Joaquim Ruïra actuarà aquesta tarda a la plaça de l'Església. D'entitat blarenca visitarà Tordera amb motiu de la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya. En parlàvem amb el seu director, en Marc Coll.
2: És important sortir fora, molt important, ja no per experiència personal, sinó per crear aquesta mirada de catalanitat a la resta del món.
0: Com no, la plaça Lluís Companys acollirà els actes institucionals de la Diada i destaca l'audició de sardanes i l'ofrena floral. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
3: Els actes que organitzem per la Diada Nacional de Catalunya al final és per reivindicar una jornada que ens serveix per reafirmar la nostra identitat com a catalans i també com a tordarencs. La Diada és una data per reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura i també un sentiment de pertinença al país.
0: I també us expliquem que tenim els darrers dies per visitar l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. La mostra es podrà visitar a la biblioteca fins al 13 de setembre. Escoltem el regidor de Cultura, Pere García.
4: Creiem doncs, que és una bona oportunitat doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país. Doncs, també un recull no, periodístic doncs, del mitjà propi.
0: A banda, aquest dissabte tenim l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. La missa serà a les 12. En esports, el primer equip del Club Futbol Tordera rep aquest dissabte l'Unió Esportiva Quart a la tercera fase de la Copa Catalunya. El partit es jugarà a les 6 al Camp Municipal d'Esports. En la primera vegada que el club juga aquesta competició a casa i es podrà seguir en directe per Ràdio Tordera i al canal de YouTube. I el pavelló parroquial acull aquest cap de setmana la desena edició del torneig Mar Serra. La cita se celebrarà de divendres a diumenge amb 9 clubs participants i s'obrirà demà a les 9 amb un duel d'hoquei Lliga Plata entre el Club Petit Tordera i el Cerdanyola. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Per fi han baixat les temperatures, totes les mínimes avui per sota dels 20 graus, això feia molts mesos que no passava, i fins i tot alguna d'elles pràcticament fregant els 10, per exemple el Montnegre amb 12 de mínima avui, una temperatura típica d'aquesta època de l'any. Per tant, sembla que acabem de deixar enrere aquest estiu feixuc i amb temperatures realment molt, molt elevades que hem tingut, i tot i que els pròxims dies la temperatura no serà tan baixa com avui, tampoc s'esperen valors com els que teníem a principis d'aquesta setmana. Dit això, entrem en matèria en la previsió per la jornada d'avui, marcada pel temps estable, per l'ambient assolellat i per unes temperatures que més o menys s'han de mantenir sense canvis després del descens de les mínimes. Amb vents que bufaran fluixos durant el matí, també aquesta tarda al sud-sud-oest, aquest matí més aviat del nord-nord-est, i la situació marítima dominada per una mar de fons bastant marcada avui aquí a la costa de la comarca. Demà, Diada Nacional de Catalunya, s'espera un temps que continuarà dominat pel sol, amb alguna nuvolada a primera hora que podrem veure enfront de la costa, sobretot cap al sud del Maresme. No esperem precipitacions i, per la seva banda, les temperatures de cara a demà, que poden pujar una miqueta al centre del dia, les mínimes es mantindran sense grans canvis.
0: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui també amb l'apartat d'efemèrides, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Comencem l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquest dijous 10 de setembre.
6: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Amb l'inici del curs escolar, el Consell Comarcal del Maresme ha assumit la gestió del servei de transport escolar a Tordera. La regidora de Transport, Nàdia Cantero, explica que el canvi permetrà un estalvi important en el cost del servei.
1: A més, teníem el contracte caducat i, per tant, s'havia de posar ordre i s'havia d'arreglar tot. I després d'un any, el Consell Comarcal ja ha agafat el servei, ha fet la licitació, tenim un nou servei de transport, que el fet de que el Consell Comarcal ens ho agafi, a part d'aquesta feina que ens treu, perquè Tordera és un ajuntament molt petit i Tordera és molt gran i cada cop té més feina administrativa, per tant tot el que no sigui de la nostra, no, de la nostra competència ho podem traspassar a l'òrgan competent. I tot que això ens costa, ens proporciona un cost, doncs aquest pas també ens fa tenir un petit estalvi, doncs que podrem també invertir en altres àrees, no?
0: La prestació del servei de transport escolar constarà de 6 rutes que permetran el desplaçament diari d'uns 245 estudiants del municipi. Cantero explica que el compromís és no canviar cap ruta ni parada.
1: Consell Comarcal agafa el servei. Nosaltres els hem demanat que mantinguin les rutes i sobretot les parades, que no treguin cap parada, perquè en el seu moment aquest servei el va agafar l'Ajuntament perquè els nens de les urbanitzacions els agafaven a fora de l'urbanització, a la carretera, i per tant és una gestió que es va agafar per això. I hem demanat, sobretot hem marcat que el servei continuï sent com a mínim igual de bo que el que tenia fins ara.
0: En el conjunt de la comarca, el servei de transport escolar també arrenca aquest curs amb 70 rutes en funcionament. D'aquestes, 38 corresponen a servei de transport escolar en autobús i 32 són rutes amb taxi destinades a l'alumnat que es desplaça a les unitats de suport intensiu d'escolarització inclusiva de la comarca. Les rutes faciliten cada dia el desplaçament de prop de 900 alumnes del Maresme als seus centres educatius i compten amb un 70 professionals d'acompanyament que vetllen per l'alumnat durant els trajectes. Amb més de 6 dècades d'història des de la seva fundació l'any 1963, l'Esbar Joaquim Ruïra continua sent un dels grans referents de la cultura popular i la dansa tradicional de les nostres comarques. Avui dijous 10 de setembre l'entitat oferirà una actuació a Tordera convidats per l'associació La Nostra Dansa amb motiu de la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya. En una entrevista a Ràdio Tordera, el director de l'Esbar, Marc Coll, ha repassat els orígens de la entitat en plena època franquista, quan un grup de joves va decidir unir-se per reivindicar i normalitzar la llengua i la cultura catalana a través del ball.
2: Llavors l'entitat va néixer amb aquesta vocació de ballar i de promocionar la cultura i la cultura popular, en aquest cas doncs a Blanes en especial, però també en Catalunya i a tota la regió aquesta de la Selva i el Maresme.
0: Un dels pilars fonamentals per garantir la continuïtat de l'entitat és la seva escola de dansa, una tasca de formació que no només pretén ensenyar la tècnica de balls tradicionals als infants i joves, sinó també transmetre un sentiment de pertinença de la llengua i la tradició. A més de la seva activitat a Catalunya i a la resta de l'Estat, l'Esbar Joaquim Ruïra ha portat el folklore català a països com la Xina, Corea o Colòmbia. Marc Coll ha enfatitzat la importància de donar a conèixer la nostra identitat a l'estranger.
2: És important sortir fora, molt important, molt important. Ja no per experiència personal, sinó per crear aquesta mirada de catalanitat a la resta del món.
3: Sí.
2: Perquè ens hem trobat, com vam anar a Xina, sempre ens presenten com ens presenten com a Espanya. Clar. Llavors nosaltres ho expliquem, de dir, sí, vale, som això, però nosaltres ens sentim d'aquesta manera perquè parlem una llengua diferent, perquè vivim aquí, vivim allà i tenim unes tradicions diferents.
0: Pel que fa a la funció d'aquest dijous, a la plaça de l'Església, l'Esbar presentarà una proposta dinàmica que combina balls de diferents punts dels països catalans amb coreografies històriques dels directors com David Martínez, Xavi Bagà i Eduard Ventura. Un espectacle que busca mantenir l'aire tradicional i fer evolucionar la dansa cap al segle XXI, actuació que començarà a les 8 de la tarda.

0: No deixem els actes de la Diada perquè demà, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, la jornada començarà amb sardanes a càrrec de la Cobla Principal de Banyoles a partir de les 11. A les 12 tindrà lloc la tradicional ofrena floral a Lluís Companys per part de les entitats i institucions locals. L'alcaldessa Elisabet Mejías farà el Parlament amb motiu de la Diada i es donarà pas al cant dels segadors. L'alcaldessa recordava que els actes de la Diada tenen com a objectiu reafirmar la identitat com a catalans i tordarencs.
1: Els actes que organitzem per la Diada Nacional de Catalunya al final és per reivindicar una jornada que ens serveix per reafirmar la nostra identitat com a catalans i també com a tordarencs. La Diada és una data per reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura i també un sentiment de pertinença al país. Des de Tordera ens sentim part, per tant, d'aquesta voluntat col·lectiva de ser i de decidir.
0: Per tancar l'acte, la colla de castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima aixecaran un pilar i l'acte finalitzarà amb un vermut popular. Com dèiem, l'activitat començarà amb aquesta audició de sardanes. Anem a repassar les sardanes que oferiran la Cobla Principal de Banyoles. Serà Tordera Bonica, d'Albert Tauler, Arrels Nostres, de Jaume Riu, Laia, de Joaquim Ustenc, Isaac i Ferran, de Dolors Viladric, El meu poble, de Ricard Viladasau, Les festes dels palets, de Josep Ferràs, la sardana de les noies de René Picamal, Llevaneres de Francesc Mas Ros, el campanar de Breda de Miquel Tudela i Santa Espina d'Enric Morera. La biblioteca acull aquests dies també l'exposició del diari Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. L'exposició explica que des del 1976 Notícies, Llengua i País repassa el diari més de 50 anys d'història, des del seu naixement en un moment clau de la transició democràtica. Comissionada per Hermes Comunicacions, l'exposició recull el relat i continguts elaborats per diversos professionals. El recorregut posa en relleu la resiliència cívica que va fer possible al diari i destaca la contribució decisiva a la construcció d'un llenguatge periodístic modern en català. El regidor de Cultura, Pere García, considera que és una bona oportunitat per conèixer la història del mitjà i també del país.
2: Creiem, doncs, que és una bona oportunitat, doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país, doncs també un recull, no?, periodístic, doncs, del mitjà propi, i doncs que també podrem gaudir d'una taula rodona amb membres, doncs, del diari El Punt, i per tant, doncs, creiem que serà una bona oportunitat, doncs, per la gent de Tordera, doncs, de disposar d'aquesta exposició a Tordera. A més, doncs, poder...
0: La mostra també ressalta el paper del diari com a aparador de la literatura i arts i reflexiona sobre el seu testimoniatge davant l'actual emergència lingüística, posant en context el compromís del mitjà amb la llengua i el país al llarg de la seva trajectòria. Una exposició que encara podeu visitar fins al 13 de setembre a la Biblioteca de Tordera en el seu horari habitual. I la família Miralvell impulsa un any més l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. Aquest es realitzarà aquest dissabte 12 de setembre. Es farà una missa amb la coral de la parròquia a les 12 amb un petit pica-pica per a tots els assistents. L'ermita de Sant Vicenç es troba situada al camí de Fogars, prop de Can Garrigueta i també de la Júlia.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El primer equip del Club Futbol Tordera disputarà aquest dissabte la tercera fase de la Copa Catalunya de la Federació Catalana de Futbol. És la primera vegada que el club participa en aquesta competició i la primera eliminatòria que disputarà com a local. El rival dels torderencs serà la Unió Esportiva Quart A, conjunt que arriba com a campió de segona catalana i equip de primera catalana. L'enfrontament tindrà lloc aquest dissabte a les 6 al camp municipal de Tordera. El partit es retransmetrà en directe a través de la sintonia de Ràdio Tordera i el seu canal oficial de YouTube. D'altra banda, el Club Patí Tordera ho té tot a punt per una de les cites més destacades de la pretemporada. Aquest cap de setmana, de l'11 al 13 de setembre, el pavelló parroquial tornarà a ser el punt de trobada de l'hoquei patins amb la celebració de la desena edició del torneig Marc Serra. La celebració d'aquesta desena edició comptarà amb una àmplia representació d'equips de referència. A banda del conjunt anfitrió, el Club Patí Tordera, el torneig tindrà la presència del Manlleu, Cerdanyola, Reus Deportiu, Voltregà, Lloret, Palau, Farners i Breda. L'activitat a la pista arrencarà demà divendres 11 de setembre a les 9 hores amb el plat fort de la pretemporada, un enfrontament d'hoquei Lliga Plata entre el Club Patí Tordera i el Cerdanyola. Des del club es fa una crida a l'afició torderenca per omplir les graderies del parroquial i donarà el tret de sortida a 3 dies d'hoquei intens a la nostra vila.

0: La Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu de Ursula von der Leyen presenta la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Pablo Feo, especialista en urbanisme i habitatge, i en declaracions a les notícies en xarxa, diu que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya i reconeix que hi ha una situació d'emergència habitacional.
1: És un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
0: La directora de l'Associació de Famílies de Catalunya, Lidón Gasull, considera un repte determinar les causes que expliquen la caiguda en comprensió lectora i matemàtiques dels alumnes espanyols a mínims històrics i avisa que l'explicació no es pot limitar a una crítica generalitzada contra l'ús dels mòbils i la tecnologia. En aquest sentit, Gasull afegeix que l'anàlisi ha de ser les causes des d'un punt més ampli i tocar també altres àrees del sistema educatiu. L'escoltem en declaracions a la xarxa.
2: Bé, com bé dieu, no podem utilitzar les proves PISA, no?, per analitzar Catalunya ni per poder-lo comparar, no?, ni tan sols amb ella mateixa. Per tant, sí que és veritat que ens hem d'anar a altres proves que sí avaluen el sistema i que realment Catalunya no surt ben parada amb comprensió lectora i amb matemàtiques, no? Per tant, és un repte que tenim, hem d'abordar clarament quines són les causes que provoquen aquesta baixada en comprensió lectora i en matemàtiques, i hem de posar sobre la taula possibles plans per poder-los introduir al sistema educatiu. Evidentment, la comprensió lectora és una capacitat bàsica per a que els nens es puguin desenvolupar i que després puguin comprendre textos realment complexos i puguin relacionar idees complexes, i per tant no podem renunciar a aquesta competència. Per tant, és veritat que no tenim a PISA per poder-nos comparar. De totes formes, igualment, les xifres serien preocupants, no? Perquè són preocupants no només a nivell d'estat espanyol, sinó a nivell de la OCDE, i per tant tenim altres proves que ja ens alertaven que Catalunya no està ben posicionada en aquestes competències i que per tant ens cal actuar.
0: Anem a ampliar la informació del temps per aquest dijous, també per demà divendres i el cap de setmana. En Joaquim Serra ens porta tots els detalls.
3: Per fi les temperatures mínimes han baixat i s'han normalitzat una nit la passada, en la qual totes les mínimes han quedat per sota, àmpliament per sota en alguns casos, dels 20 graus, fins i tot fregant els 10 cap a la zona més alta del Maresme, cap al Montnegre, 12 graus de mínima avui. Unes temperatures que feia molts mesos que no teníem, una normalització de les temperatures, unes temperatures que al llarg dels pròxims dies doncs pujaran una mica, però ja no seran valors tan exagerats com els que vam tenir fins abans d'ahir. Ahir, canvi de temps amb xàfecs i tempestes que finalment van arribar cap a la tarda, molt més diluïdes, molt menys importants del que en un principi s'esperava, però per exemple, a Tiana van superar els 20 litres per metre quadrat caiguts en molt poca estona, per tant a primera hora de la tarda d'ahir va descarregar de forma considerable, podríem dir, en alguns punts, especialment del Maresme Sud. Cap al nord de la comarca, les precipitacions van ser molt menys destacables. D'entrada, la previsió anuncia per el dia d'avui un temps tranquil, un temps dominat pel sol. Si bé hi haurà alguns núvols prims aquesta tarda, les temperatures, doncs, sense grans canvis, les màximes molt semblants a les d'ahir, malgrat el domini del sol, gràcies a aquesta aire més fred que tenim en alçada, I pel que fa als vents, en general fluixos, vents que bufaran de component sud, sud-oest, al llarg d'aquest migdia i tarda. La situació marítima una mica alterada, encara amb una mar de fons marcada. De cara a demà, Diada Nacional de Catalunya, temps que continuarà tranquil. Potser el de matinada a matí hi hagi alguna nuvolada enfront de la costa, però marxarà i, per tant, el sol serà el protagonista. Amb vents que novament seran febles i amb una situació marítima més tranquil·la que avui, amb marejol, tot i que encara persistirà una lleugera mar de fons. Les temperatures demà de nit semblants a les d'avui, de dia pujaran una mica, poca cosa. De cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, s'ha de mantenir la bonança. Dissabte a la tarda probablement veurem com apareixen alguns núvols baixos, però ara per ara sembla que la cosa no passarà d'aquí, de 4 núvols que podran arribar a mig tapar el cel, però sense més conseqüències. Diumenge, ambient assolellat i unes temperatures que seran moderadament càlides al migdia, però raonables per l'època de l'any.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Com és habitual els dijous, iniciem l'apartat d'efemèrides fent memòria, recordant notícies que succeïen a Tordera. Una setmana com aquesta, però de diferents anys, ens situem a la setmana del 7 al 13 de setembre. Fa un any parlàvem d'un aparatós accident a la Girona 600 entre Tordera i Blanes amb 6 vehicles implicats. El xoc, en el qual es desconeixien els motius, va causar ferides menys greus a dues conductores que van ser traslladades a l'Hospital de Mataró, una de les quals va haver de ser excarcerada pels bombers. A més, 4 persones van resultar amb ferides de caràcter lleu. L'accident va obligar a tallar la via durant més d'una hora, que quan la circulació es va restablir de forma progressiva. Fa un any l'Ajuntament de Tordera havia demanat recursos a la Generalitat per reparar els danys causats pel temporal de l'Esclafit. El secretari de Govern local, Xavier Amor, havia visitat el municipi per veure de primera mà tots els desperfectes que s'havien causat arran de l'Esclafit. En aquella trobada el consistori havia demanat suport, tot i que Amor reconeixia que costaria, sí que va assegurar que la Generalitat allargaria la mà al poble de Tordera.
1: Jo crec que la Generalitat ha de poder fer un cop de mà a Tordera, i en aquest compromís estem, i això ho farem, doncs, clar, amb recursos. No podem fer-ho d'una altra manera, no? Tot costa molt, no? Sabem dels esforços que fan els ajuntaments, no?, per tenir l'espai públic cuidat, no?, l'espai de tothom, no?, l'espai que ens iguala a tots. Aquí pot venir, doncs, a jugar qualsevol nen i nena, no?, del municipi de Tordera, i per molts és l'únic espai de joc, no? Per tant, això hem de poder donar-li la volta, i la Generalitat no donar l'esquena a Tordera.
0: Ens situem ara al 2021. El govern espanyol desmantellaria tots els peatges de Catalunya en aquells mesos. Així ho confirmava el delegat a Girona, Albert Bramont, que també havia explicat que es limitaria el pas de vehicles al nombre de carrils que tingués l'autopista per tal d'anar treballant en el desmuntatge. Bramont no havia concretat per on es començaria, però sí que havia confirmat que es faria de manera gradual durant els següents mesos. Recordem que aquell any 2021 havia acabat la concessió de pagament als peatges de l'autopista del Maresme.
2: Es desballestaran, diguem, en els 3 mesos següents, perquè s'ha deixat que la companyia que ha de fer el manteniment a partir d'ara, que no és, evidentment, no és Abertis, doncs pugui permetre, vagi desballestant-ho durant els 3 mesos següents.
0: Ens situem al 2016. A principi d'aquell estiu s'havia fet oficial l'anunci de canvi de rector a la parròquia de Tordera. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, amb l'objectiu de reforçar alguns equips parroquials de la diòcesi. Així doncs, en aquells dies, el que era mossèn de Tordera, mossèn Santi Parejo, deixaria el nostre

0: o més a prop, doncs, aquest missatge de l'Evangeli, que és molt important.
1: El 2011, fa 15 anys, el subdelegat de l'Estat a Girona, Francesc Francisco Busquets, assegurava que el govern espanyol no s'havia equivocat de cap manera amb les obres de la Nacional 2 a les comarques gironines. El subdelegat atribuïa la situació actual de la carretera a les repercussions de la crisi econòmica. El subdelegat es mostrava satisfet de la licitació del tram Sils-Caldes i avançava que el 2012 això suposaria tenir 40 quilòmetres de Nacional 2 desdoblats, tot i que molts serien a través de l'AP7. Escoltem les seves declaracions fa 15 anys.
2: Dic això perquè quan s'hagi fet els Sils Caldes, com a mínim tindrem un tram que deu ser de l'ordre d'uns 50 quilòmetres de Nacional 2 desdoblada. Per tant, trencarem aquesta cosa de 6 o 7 quilòmetres de Caldes a Fornells, després torna a estar sense desdoblar, i per tant tindrem un tram ja considerable i maco, endreçable amb l'autopista per altra banda, doncs d'això, d'uns 48-50 quilòmetres que deuen ser de Sils, fins a Vilademuls. I aquest és l'estat en què està. I per tant, el que ens toca ara a tots plegats és esperar millors expectatives econòmiques de l'economia espanyola, europea i mundial, que els mercats es calmin.
1: Aquell any també l'àrea de salut pública i consum de la Diputació de Barcelona realitzaria una campanya d'inspecció informativa a Tordera. Segons el tècnic responsable de la campanya, Santiago Vicente, l'objectiu era informar els titulars dels establiments sobre les normatives existents.
0: Bé, els objectius d'aquestes campanyes, que nosaltres fem a demanda dels propis ajuntaments, no és altre que informar els comerços, en aquest cas, de quins són els requisits mínims que han de complir de cara a la informació que han de lliurar als consumidors i usuaris. Per tant, l'objectiu és una campanya que, tot i que posa inspecció, és una campanya d'inspecció informativa. De fet, l'Ajuntament, al municipi de Tordera, l'any passat ja van fer una primera, diguem-ne, d'ongada de visites, d'acord? I el mateix ajuntament aquest any ens van tornat a demanar per la resta de comerciants que quedaven.
1: D'aquesta manera tanquem avui l'apartat d'efemèrides. Com sempre, hem recordat fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys, a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també l'arxiu sonor de la nostra emissora. I tornem la setmana vinent fent memòria sobre el que succeïa al nostre poble.

0: serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
1: Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'AP7 acumula més de 13 quilòmetres de retencions des de Castellbisbal en sentit sud per una topada sense gravetat entre tres vehicles. A 6:45, les grues havien retirat els automòbils implicats en el sinistre i ja no hi havia carrils tallats, però per la qual cosa es confiava en la normalitat que tornés de manera progressiva. Aquesta incidència s'hi sumava una altra al Papiol, també en sentit sud, arran de l'avaria d'un camió que tallava un dels carrils de l'enllaç amb la B23. El fet provocava 6 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat del Vallès. Entre les dues incidències, l'autopista acumulava una vintena de quilòmetres de retencions en plena operació sortida de l'11 de setembre. I una notícia que hem conegut fa poca estona: el fundador de la Fageda, Cristóbal Colón, ha mort als 77 anys. Ha estat un referent social absolut en tot el país i un pal de paller a favor de les persones amb altres discapacitats. Ens en porten una crònica des de l'O Televisió, Gerard Puigdemont.
2: El fundador de la cooperativa La Fageda, Cristóbal Colón, ha mort a primera hora d'aquesta tarda a casa seva a l'edat de 77 anys. Feia molts anys que lluitava contra un càncer i ha estat en actiu fins al darrer moment, tot i que havia deixat els càrrecs de responsabilitat en mans d'altres professionals. Psicòleg i empresari, Cristóbal Colón ha estat un referent en l'àmbit social a tot el país per la seva lluita en favor de les persones amb altres capacitats, a qui ha donat grans oportunitats per realitzar-se, un sostre on viure, un sentit de vida i feina. Tot això ho va materialitzar amb la fàbrica de iogurts La Fageda, ara fa més de 4 dècades, al vell mig de la Fageda d'en Jordà, a Santa Pau. Ell mateix explicava en una entrevista fa un temps quin era l'ànima de la Fageda.
3: Però que no venen solament a guanyar-se la vida, que no venen a guanyar-se un salari, que venen alguna cosa més, que venen alguna cosa més. És el que nosaltres aquí a la Fageda parlem del treball amb sentit. Nosaltres no som una fàbrica de iogures. Nosaltres som un col·lectiu de persones que intentem ajudar-nos uns als altres fent iogurts.
2: L'any 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi, un any més tard el Premi Memorial Lluís Companys de la Fundació Josep Irla, i el juny del 2024 fou investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona. També a Olot va rebre la Medalla de la Ciutat.
1: I el Departament d'Agricultura ha confirmat 2 nous porcs senglars positius de pesta porcina africana, una a Barcelona i una altra a Molins de Reis. La segona setmana consecutiva en casos després de 2 sense detectar cap positiu. Darrer apunt, una imatge inspirada en la llegenda de la majordoma de Sant Narcís il·lustrarà el cartell d'aquest any de les Fires de Girona. El dissenyador és Joan Garcia.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: passa estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 937640607.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. 107.1 FM.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El Parlament ha donat el tret a sortir dels actes institucionals de la Diada amb la hissada per segon any consecutiu d'una gran senyera instal·lada el 2025 en un dels laterals de la façana de la Cambra Catalana. El president del Parlament, Josep Rull, i el de la Generalitat, Salvador Illa, han estat els encarregats de rebre la senyera que han confiat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, com a representant del CAP i Casal de Catalunya. A l'acte hi havia membres de tots els partits, excepte Vox, PP, la CUP i Aliança Catalana. També hi han assistit expresidents com José Montilla i Pere Aragonès, a més dels expresidents del Parlament Ernest Benach i Roger Torrent. Parlem ja de cara a demà, 11 de setembre, en les entitats independentistes que impulsen la manifestació, ANC i Òmnium, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN, preveuen més gent al carrer en aquesta diada. Porta per lema i soc i som independència. La manifestació començarà a les 17:14. Les entitats independentistes han convocat una manifestació descentralitzada a tres bandes, a Barcelona, Girona i Amposta. Escoltem el president de l'Assemblea Nacional, Josep Vila.
2: N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
1: El Tribunal Suprem considera que la inclusió al cens electoral de milers de possibles descendents exiliats espanyols a través de la coneguda Llei de Nets pot suposar un perill real i seriós d'afectar greument la transparència del procés electoral. D'aquesta manera justifica la paralització cautelar de la inscripció de persones nacionalitzades. Els arguments s'han conegut avui, dos dies després de l'adopció de la mesura a petició de Vox i de Justícia Europea. I els bombers han pogut controlar cap a les 8 del vespre l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc. Segons han explicat els bombers, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i de la Ronda Litoral, i ha pujat a la zona cap al castell, i amb ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar i s'ha protegit el castell i s'ha desallotjat algunes zones com el telefèric. El foc ha afectat una superfície d'una hectàrea. I acabem parlant de Tàrrega, que inaugura en uns minuts la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure, i podreu veure dissabte a les 10 de la nit, el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: Ricard, vila de Sant Antoni. Ricard, vila de Sant Antoni, va ser un músic i compositor, especialment de Cerdanya i a Maneres. I un dels millors instrumentistes de Cerdanya de Catalunya. En l'edat va ser de l'intrusisme amb aquest instrument, poques arts, el va recordar com a princesa de Cerdanya. Aquesta Cerdanya, com a Lluís, esperem que us agradi i té un tiratge de 37 anys tantes al llarg, la sal és a 68. Copa, endavant, a l'ordi.
1: Sí.

0: segueix. S'anomena Els ben trobats. Els ben trobats és una sardana que es va composar, o que va composar el mestre Joan Lluís Moraleda i Corsacs, a petició del grup Els ben trobats aquí present, amb camiseta negra i blanca. Aquesta sardana es va estrenar el passat 15 de juny a Sant Cebrià de Vallalta i avui, per la cobla de Principal del Bisbal, i avui, per primer cop, s'interpreta Tordera a càrrec del poble Montgrins. La Margarida Projà, aquí present, va escriure un poema al·lusiu a aquest fet i tot seguit ho llegirà.
1: Només espero que us agradi el poema i us vull dir que em fa molta il·lusió poder-lo llegir en aquesta plaça tan emblemàtica, no només pels tordarencs, sinó també pels amics que venen de fora. Gràcies per escoltar el poema. Venim d'indrets diversos. Les nostres vides són sardanes amb tiratges variats. El futur, els curts, el passat, els llargs. Però quan unim les mans i fem rotllana, el ritme que ens encisa i embriaga ens parla d'amistat. El que som ara és música. Ja tenim una sardana com a símbol d'identitat. Les cobles la llançaran als quatre vents. A les places la ballaran peus àgils o cansats. Però nosaltres sabrem per sempre nostra la sardana Els ben trobats.
0: Dit això, poble, quan us vagi bé, endavant amb la sardana Els ben trobats.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 130278
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Salvador Illa ha fet una crida a la convivència en el seu discurs amb motiu de la Diada. El president de la Generalitat ha dit que no es pot permetre que res ni ningú posi en perill la convivència. Ha insistit, a més, en que a Catalunya l'odi no hi té cabuda.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
1: El cap de l'executiu català ha demanat unitat política per fer front als reptes del futur que té Catalunya, ha reclamat traslladar el sentit de país a l'educació, l'habitatge, les infraestructures o al nou finançament.
2: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament autonòmic. En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
1: Els Mossos han detingut 3 homes i han deixat com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois, durant el dispositiu policial aquesta tarda al fossar de les Moreres de Barcelona, arran de l'acte d'Aliança Catalana per la vigília de la Diada i la contramanifestació de l'independentisme d'esquerres. Els antiavalots han separat els dos grups, però han fet algunes càrregues contra els antifeixistes per evitar que accedissin a la plaça. La líder d'Aliança, Sílvia Oriols, ha hagut d'accedir escortada per Mossos i seguretat privada, 13 agents. Han resultat ferits lleus. S'han aplegat 2.500 persones, 3.000 persones, 2.500 de l'esquerra independentista i 500 d'Aliança. Avui que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha obert la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, tan bon punt el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el primer recurs. El magistrat analitzarà la sentència i preveu aplicar als 3 processats la doctrina que estableixi el Constitucional. El primer recurs serà el de Jordi Turull i, segons diuen fonts jurídiques, quan es publiqui al BOE el 26 d'octubre. Darrer punt, l'Ajuntament de Tortosa ha suspès per segona vegada el castell de focs de les festes de la Cinta per risc d'incendi. L'esdeveniment estava previst demà a les 11 de la nit, però el municipi està inclòs dins el nivell 3 del Pla Alfa.

anem per la sisena sardana d'aquesta nit. Té per nom A fer la guerra, d'en Jordi Paulí, i se fa. El Jordi Paulí ha sigut director de la Copla Maricel, de Sitges, i també de la Dinamora Big Band. El Conservatori Municipal de Música no es prenen serrat, de Dinamora i de Jordi, amb la seva formació, Jordi Paulí Quartà ha realitzat un treball molt interessant a la Can Jesús, tocant de tenora en el grup i desenvolupant les possibilitats improvisatòries de l'instrument. El segon que ara escolta, era 31 de curs, per 83 de l'art i el sal és el 65. Com ho ha convidat endavant?

comida y a veces Montserrat. Fins ara.

plaça que davant de la memòria. I ara anem a continuar, doncs, ja amb la darrera sardana. La sardana

Radio Tordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 10 de setembre, les tres paraules del dia són transport, diada, aplec. Transport s'estrena al servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal amb 245 estudiants diaris i l'esbar Joaquim Ruïra actuarà aquesta tarda a la plaça de l'Església amb motiu de la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya. Diada. La plaça Lluís Companys acollirà els actes institucionals de la Diada demà 11 de setembre i darrers dies per visitar l'exposició del diari Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país a la Biblioteca de Tordera. Aplec. Aquest dissabte tenim l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. La missa serà a les 12. En esports, el primer equip del Club Futbol Tordera rep aquest dissabte l'Unió Esportiva Quart a la tercera fase de Copa Catalunya. I el pavelló parroquial acull aquest cap de setmana la desena edició del torneig Marc Serra. De divendres a diumenge i s'obrirà demà a les 9 amb un duel d'hoquei Lliga Plata entre el Club Petit Tordera i el Cerdanyola. Amb l'inici del curs escolar s'ha estrenat el servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal amb 245 estudiants diaris. El servei mantindrà les rutes i les parades d'anys anteriors. Nàdia Cantero és regidora de Transports.
2: El Consell Comarcal agafa el servei. Sí. Nosaltres els hem demanat que mantinguin les rutes i sobretot les parades, que no treguin cap parada. I hem demanat, sobretot hem marcat, que el servei continuï sent com a mínim igual de bo que el que tenia fins ara.
1: Avui, 10 de setembre, és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi a Sant Nicolau de Tolentino. Entre els famosos que fan anys, destaquem Colin Farrell, que fa 66 anys. Demà és la Diada Nacional de Catalunya i falten 45 dies per al canvi d'hora. A Tordera avui tindrem núvols i clarianes amb temperatures agradables i demà més del mateix. Farmàcia de Guàrdia, la Marcobal, a la plaça de l'Església. Fa un any explicàvem que s'obria una convocatòria per cobrir dues places d'agent de la policia local. Fa 5 anys s'acabaven les restriccions en les trobades socials en el marc de la Covid-19 i fa 10 anys Tordera estava en alerta per risc d'incendi forestal.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Molt bon dia, molt bon dia, molt bon dia. Aquí comença l'Ara i Aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem, i hem arribat amb molta il·lusió, al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, eh? Que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'Ara i Aquí. Aquelles converses que ens van fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'Ara i Aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.

0: Estem en l'espai de l'Ara i Aquí, i en l'espai en concret s'ha acabat el Bròquil. Ens acompanya cada, doncs, cada setmana, amb la mesura que és possible, l'Aida Gascón, que és directora d'Animal Naturalis, i que bé, ella ens aporta, doncs, coneixements sobre el tema de la cuina vegana i també tota la temàtica que envolta, doncs, aquest tipus d'acció o d'activitat. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Moltíssimes gràcies per estar aquí, Aida, i nosaltres que anem a posar fil a l'agulla i parlarem, doncs, de temes que hi ha vegades, i normalment sempre ens quedem una miqueta parats, doncs, de lo que ens vas explicant i lo que, doncs, ens aportes en cada programa. Hem parlat, doncs, de temes la passada edició, en el que, doncs, a l'hora del final del programa sempre ens dones una recepta culinària, així també ho farem avui. Però bé, vam parlar de temes, doncs, vinculats en la carn. I avui necessito que volies parlar dels peixos.
1: Sí.
0: Bé, tot aquí, per què?
1: Mira, perquè em semblen molt curiosos. Tu, a vegades, Rosa Maria, t'has plantejat si els peixos juguen?
0: No ho sé.
1: Mai t'ho havies plantejat, no?
0: No m'ho he plantejat mai, però sí que és una espècie que sempre m'ha donat molt a pensar, perquè a vegades és allò que t'han dit, que el ser humà i a vegades venim dels peixos, no?
1: Sí, clar. La vida ve del mar. I del mar els peixos, i els peixos
0: van passar... Saps que sí. Ni m'he parat per això, la veritat, sigui dit.
1: Doncs, bueno, aquest tema m'interessava perquè va sortir precisament fa poc a La Contra de la Vanguardia, una entrevista que li fan a una tal Elena Lara, que és llicenciada en Biologia i doctora en Oceanografia, i s'ha especialitzat en la investigació dels peixos, un animal tan diferent a nosaltres com són els peixos. I la veritat és que jo amb el tema dels peixos, doncs, clar, jo com a vegetariana tampoc me'ls menjava, no? Per una intuïció dic, bueno, no menjo carn, doncs no menjo peix perquè són animals, i m'imagino que també en sou capaços de sentir, no?, i de patir, perquè, clar, resulta que els peixos també tenen sistema nerviós central. I tu diràs...
0: Tots?
1: Sí. Tots els peixos tenen sistema nerviós central, que és el que tenim els éssers humans i la gran majoria dels animals, els mamífers, les aus, els reptils... I el sistema nerviós central és l'encarregat de produir-nos sensació de dolor, de patiment, o de gaudir, o d'alegria, o de felicitat... No són les sensacions, són els sentiments. I els peixos també tenen sistema nerviós central, que inclou el cervell, el cerebel, el bulbo raquídeo, no? Els peixos també, però jo em preguntava, bueno, fins a quin punt tenen aquest sistema nerviós desenvolupat, no? I resulta que sí, que tenen uns trets característics que ens impressionen, no?, si els estudiem una miqueta. Llavors, a la pregunta de si els peixos senten, no?, doncs, clar, s'ha demostrat que tenen aquest sistema nerviós central i, per tant, doncs, també, només cal veure quan un peix fuig d'una persona que el vol atrapar, evidentment és perquè té por, perquè pateix per la seva integritat, no? Però hi havia una altra pregunta que deia, bueno, i això de que els peixos no tenen memòria? Que això sempre, no?, amb la pel·lícula de Pixar de Salvando a Nemo,
0: sí,
1: la Dory,
0: sí,
1: que sempre s'oblida de les coses.
0: Sí.
1: Doncs resulta que tenen molta més memòria de la que ens pensem. Hi ha una investigació sobre el tema que diu que, bueno, quan els peixos en un tanc tens a peixos tancats i els hi dones de menjar pel matí, en un punt, per la nit, van al mateix lloc on el cuidador els hi ha donat de menjar. És a dir, recorden el punt exacte on ve una persona a donar-los a menjar a certes hores, no? Hi ha una altra investigació, que aquesta sí que em sembla impressionant, que es veu que, bueno, que amb molt pocs intents aprenen a sortir d'una xarxa amb un forat molt petit. I resulta que al cap d'un any, si els fiques en la mateixa xarxa, se'n recorden on està el forat.
0: No?
1: Bueno, jo no me'n recordaria, Al cap d'un any. Imagina't si tenen memòria, molta més de la que
0: sí, que després també et porta a pensar tot això. Aida, és que els pescadors tenen molta cura amb les seves xarxes, Vull dir que intenten cosir-se realment totes i potser sí, sí. Ja ells...
1: Home, algun s'escapa sempre.
0: Sí,
1: clar.
0: Però vull dir que potser ells són sabedors, no?, d'aquest tipus d'intel·ligència que poden tenir els peixos, no?
1: Els clar, sentits. És que els peixos són animals que fugen del dolor o de la mort. Per tant, la seva reacció és fugir, no? I, bueno, doncs estan adaptats per fugir dels seus depredadors. I llavors la memòria la tenen desenvolupada també, al contrari del que pensàvem, no?
0: Aquí, com comentaves, perdona un moment que aquest secretari, ara m'ho anaves a explicar, com els hi van donant aquest tipus de menjars, estem parlant d'aquests animals que són de peixos factories, no?
1: Sí.
0: Què els hi passa amb els peixos quan estan aquests, en aquest tipus?
1: Aquests són els pitjors de tot, perquè són els que més pateixen, els peixos de peixos factoria, que són la gran majoria del peix que trobem als mercats. I també és pitjor per la nostra salut, perquè bueno, viuen en les condicions que viuen, viuen amuntonegats amb uns tancs amb una densitat impressionant de peixos per metre quadrat. Beuen i s'alimenten en les mateixes aigües on defequen. Per tant, la toxicitat d'aquest mitjà és elevadíssima, no? I tot això ho ingerim nosaltres, ingerim aquests tòxics i aquesta contaminació, no?, en l'aigua. I de què s'alimenten els peixos de piscifactoria? Pues mira, amb farines de pollastre, amb farines d'ossos de vedella, bueno, los desechos, diguéssim, no? I un aliment totalment antinatural, que això, per suposar, doncs, ocasiona després problemes de salut, un elevat alt de mercuri, etc. No? Però sobretot és el patiment d'aquests animals. I com els maten, també, els peixos, no?
0: Clar,
1: moren asfixiats, la majoria. Així com tenim el reglament europeu indica que els animals de granja han de morir sense patir, això entre cometes, evidentment, però és veritat que els animals de granja a Europa, abans de matar-los, se'ls ha d'aturdir prèviament, perquè no s'entén.
0: Com ho fan? Amb una descarga elèctrica? O...
1: Sí, o amb gas, amb diòxid de carboni, llavors es desmaien, o amb, sí, o amb un cop al cap. Bueno, hi ha moltes maneres que són molt tràgiques, però bueno, en teoria, clar, patirien molt més si no tinguessin aquests mecanismes d'aturdiment previ. En canvi, amb els peixos no hi ha. Aquesta llei no es veuen regulats per aquesta llei. Jo crec que hi ha un buit legal en aquest cas i, per tant, moren d'asfíxia. Hi ha peixos com el llobarro i la dorada que moren a l'aigua amb gel. I això és una mort lenta i angoniosa que pot durar fins a 40 minuts fora de l'aigua, amb gel, bueno, terrible, no? I evidentment que pateixen.
0: Clar, vull dir, aquest sistema deu ser, potser, la manera que deuen haver investigat, de que arriben, doncs, amb la condició de la carn d'aquest peix, doncs, més fresca.
1: Sí.
0: I, bueno, com... Això és quasi la similitud amb els peixos, no? Que com més viu és l'animal, doncs...
1: O com les vedelles, que perquè siguin molt tendres, les tenen engabiades perquè gairebé

0: en el cas aquest de, dels llobarros i les dorades, un punt més un pas més enllà en la crueltat animal seria en el cas d'alguns països, no?, com Japó o Corea, on els peixos es mengen vius. Se serveixen vius i tu te'ls estàs menjant que encara es belluguen, perquè es busca la màxima frescor del producte, no? Però clar, és que a mi em sembla això d'una crueltat innecessària i bueno, ens hauríem de replantejar aquest consum de carn que fem, perquè a vegades diem, bueno, doncs no mengem carn com mengem peix. Això, antigament, els primers moviments vegetarians, sobretot a Anglaterra, que viuen rodejats de mar, no? Molts vegetarians prenien la decisió de no menjar carn, però sí que menjaven peix. És el que avui en dia anomenem piscitarians. Però això ja no es porta, perquè després de tants anys ja han sortit molts estudis, ja que tenim el coneixement per veure que els peixos també són animals que també pateixen, i per tant els vegetarians que es fan ara o vegans rebutgen també consumir peixos.
1: Déu-n'hi-do, hi ha un tipus doncs, de presentació en la taula d'aquests dels peixos, en aquest cas que avui estem parlant, però a mi m'has deixat parada, no? Perquè jo no m'imagino... Si ho expliques és perquè hi és, que hi hagi un peix movent-se i tu te l'estiguis menjant. Bueno, podem pensar en les ostres. Passa que a vegades les ostres sí. Fins que no hi tires llimona...
0: Mira, les ostres el que passa és que no tenen sistema nerviós central. Jo no em menjo, però en teoria no pateixen. El que passa és que jo, per si de cas, mira, però clar, no podem ficar en el mateix nivell a un peix que una ostra, perquè el peix sí que té cervell i té sistema nerviós central. Per tant, bueno, també hem de pensar l'enorme quantitat d'antibiòtics que ingerim quan mengem peix. Es vacunen un a un. Els peixos de piscifactoria, i això jo quan m'he estat informant, he dit, vaig a mirar YouTube, aviam com ho fan, com fan això de vacunar els peixos un a un? Pues sí, amb una cadena d'aquestes de fàbrica, amb una cinta transportadora, estan allà tots els peixos, milions i milions de tonelades de peixos, que amb una miqueta d'aigua, la justa perquè sobrevisquin, però la mínima perquè no puguin nedar i no s'escapin. Llavors ja doncs, tot el personal de treballadors agafant un a un el peix i amb una pistola pneumàtica li injecten l'antibiòtic o la vacuna, no? I després el tornen cap al tanc. Aquests antibiòtics ens els estem menjant nosaltres també. Que llavors és el que parlem, que serà l'epidèmia del segle XXI, que és la tolerància als medicaments. Per una banda, per el mal ús que en fem, no? L'automedicació, no? Però per altra banda, per tota la quantitat de medicaments que estem ingerint a través del consum animal.
1: I a la vegada també se'ls deu tindre que estar preparats per viure en aquestes condicions que també comentes dels peixos, doncs tan apretats, tan junts, perquè és com tot el tipus d'animal, tipus carn, no? Que si fa que l'efecte d'estar tot tan apilonat ha de crear doncs, moltes més microbis i moltes més bactèries.
0: Moltes enfermetats, i per això se'ls ha de vacunar. Si no estiguessin tan apretats... Jo no dic que la gent hagi de deixar de menjar peix i carn de cop. Evidentment, això serà un procés. Però el que hauria de ser immediat i urgent és deixar de tenir els animals hacinats en aquestes condicions d'abarrotament i d'altíssimes densitats a les granges, tant de peixos com de gallines, com de vedelles. El que hauríem de fer és reduir el consum de carn i que aquests animals estiguin molt millor del que els tenim ara.
1: Cada vegada sí que veus que si vas a la peixateria a buscar un tipus de peix, una dorada, un llobarro, sí que el preu doncs, realment és el que te diferencia si és de piscifactoria o és agafat doncs, en el mar, entre cometes. Això hem de dir entre cometes, perquè potser te'l fan pagar més car i potser és de piscifactoria.
0: És que hi ha un altre tipus de piscifactoria que és el mar, és a dir, les tonyines, per exemple, es crien al mar però estan engabiades.

0: estàs contaminant el mar també. Clar. Total, és que al final no, no t'escapes,
1: eh? Oh, sembla mentida que després parlem de que tot el producte doncs, de primera mà, diguem-ho així, doncs s'encareix. Com no volem que s'encareixi, no. Sí, estan fent doncs, aquest tipus de gàbies, de mitjans, perquè tinguem peixos a dojo durant tot l'any, no sigui només una temporada, que és el peix que toca, com moltes verdures i fruites, que tampoc és l'arronament, ara tampoc, perquè també hi ha els invernets, no? Però, esclar, doncs, com el que tu dius, és a dir, el mar també està contaminat amb tot això.
0: I després els peixos que no es crien en gàbies ni en passifactories, que són els que capturen en estat salvatge, també és una tragèdia, perquè ho fan amb xarxes d'aquestes d'arrossegament on es carreguen tot el fons marí, no? Els coralls, agafen moltes espècies que realment després les llencen un altre cop al mar ja mortes, perquè clar, passen pel mig d'aquestes xarxes tan enormes i ens estem, bueno, estem buidant els mars. Ja s'està començant a alertar que els mars s'estan quedant buits de vida.
1: Això és molt greu. Molt greu, realment, doncs, que potser tindrà que ser, doncs, quasi tot doncs, falsificat, no? Posat allà dintre i creat, per si fos...
0: No, més verdures. Hem de menjar més verdures. Aquesta és la solució fàcil.
1: Esperem que les verdures, de totes maneres, Aida, per això no ens hi posem gaires productes, eh? Perquè també anem veient que les verdures se'ls està posant molts insecticides, que per fer doncs, un tipus de verdura que sigui natural, és molt petita, la verdura aquesta. La gent diem, home, per què no creix més, no? Clar, després demanem que sigui molt més ufanosa, vol dir que més productes potser raros hi ha, no?
0: Estan inflats amb aigua i amb altres productes d'acceleració del creixement, que ja després són nocius per nosaltres també.
1: Molt bé, doncs els peixos també veiem que tenen molta cua i moltes coses també per anar coneixent, i la pena és que realment doncs, biòlegs ens fan aquest toc d'alerta, no? Perquè doncs, la gent també ens hi posem a defensar, de no sé de quina manera. Perquè, a veure, des de vosaltres, des de el que és la vostra associació, què podeu fer en aquests casos? Vull dir, denunciar-ho? És que ho trobo molt complicat, eh, Aida?
0: No, si és que al final la solució és molt fàcil. Nosaltres el que fem és donar la informació necessària per tota la gent que vol començar a reduir el seu consum de carn, de peix, de tots els productes d'origen animal, els hi facilitem la vida, no? Amb aquesta pàgina web que hem mencionat ja alguna vegada, acvec.com o acvegetariano.com. I aquí donem totes les facilitats, donem molts consells, molts trucs, i aquesta és la base, aquesta és la solució del planeta. És una solució global que afecta el medi ambient, que afecta els animals i que ens afecta la nostra salut per bé. Per tant, és molt fàcil. El que passa és que ens aferrem a mantenir tot com era abans, que era un consum desmesurat de totes les coses, no? Però estem evolucionant. Ara a França acaba de prohibir l'ús de plats i gots de plàstic d'un sol ús. També a Alemanya es prohibirà els cotxes amb dièsel. Doncs bueno, hi ha una ciutat a la Índia que ha prohibit la carn, vendre carn fins i tot, no? Doncs el món poc a poc s'està donant compte de que hem de reduir el nostre impacte mediambiental, i una de les millors formes és deixar de menjar carn o reduir-ne el consum.
1: Bé, haurem de tornar a anar doncs, en aquelles èpoques que abans no s'engreixava, per exemple, i posem com a referència, anem parlant de peixos avui per això, o per exemple no s'engreix pròpiament un peix, té que passar molt el temps corresponent per poder tindre la mida adequada, almenys que el porc, doncs tenies estat tot un any.
0: Tot un any,
1: I ben bo, doncs, per poder doncs, tenir doncs, la seva carn, potser en unes condicions saludables i no doncs, injectat una miqueta de tot plegat. Molt bé, hem d'anar acabant, però sempre ens ofereixes aquestes receptes, que avui de què anirà?
0: Doncs de peix vegetal, precisament per aquells que tinguin enyorança del sabor del peix i a més vulguin proteïna, una font de proteïna vegetal, doncs mira, farem aquí aquí tenim els ingredients per fer un peix vegetal per a 4 persones.
1: Molt bé, peix vegetal, això ara ens sorprendràs realment.
0: Aviam.
1: A veure.
0: Mira, és un paquet de tofu. La base serà el tofu, que és un ingredient que molta gent diu, és que això no sap per res. Esto sabe a corcho, no?
1: Sí.
0: Però bueno, aquí li donarem saboret. Una mica de miso. El miso és una pasta que es fa amb la soja fermentada i que té molt de sabor, que és molt típica japonesa. També la trobem en qualsevol botiga de productes ecològics. una cullerada de salsa de soja, un paquet d'alga nori, és un tipus d'alga, que és la mateixa que es fa servir per fer els rotllitos d'aquests, saps com es diuen, aquests rotllitos amb... que venen amb una alga enrotlladets, els maquis,
1: el sushi. Sushi, exactament.
0: També un got de farina de cigró, una cullerada d'oli de sèsam. El sèsam és una llavor, llavors ja en
1: els... Molt saludable, eh?
0: A l'oli de sèsam té un gust molt intens que no serveix per cuinar, però sí que per aquest tipus de plats li donen un toc molt, molt bo. I un got de pa ratllat.
1: Molt bé.
0: El que farem serà tallar el bloc en tofu. Ai, perdó, al revés. Tallarem el tofu en... O sigui, el bloc de tofu el tallarem amb unes rodanxes d'un dit de gruix, més o menys. Agafarem aquestes llàmines d'alga nori. Es venen en llàmines, com si fossin un full de paper.
1: Està bé. Però les llàmines són com fresc, és fresc, és sec?
0: És sec. És sec i és com si fos un full de paper.
1: Ah,
0: i el que farem serà humitejar-les amb una miqueta d'aigua, la part rugosa, i aquesta s'enganxarà en el tofu. Llavors, amb un pinzell, li untarem una mica d'aquesta pasta de miso i llavors li donarà un sabor i ajudarà que s'enganxi, no? I l'alga és el que li donarà el sabor a mar.
1: Està bé.
0: Llavors, agafem aquest tros de tofu i l'emboliquem amb l'alga i amb el miso que hem barrejat i farem un paquetet. Llavors, aquests paquetets els ficarem dins d'un tàper i afegirem la salsa de soja, l'oli de sèsam, i això ho taparem i ho deixem a la nevera tota la nit perquè agafi sabor.
1: Ai, tant.
0: I a l'endemà prepararem la farina de cigró amb l'aigua per fer una, com si fos un símil de l'ou. Uh-huh. Quan vulguem substituir l'ou batut per fer un arrebossat, farem simplement farina de cigró amb aigua.
1: Ah, molt bé.
0: Això serveix per fer qualsevol arrebossat. I li podem afegir un raig de llimona per treure-li el gust de cigró, que a vegades doncs, pot molestar una mica, no? I passem aquests paquetets del tofu amb l'alga nori per aquesta mescla que és com si fos ou batut i ja està, i ho passarem pel pa ratllat. Això ho podem fer al forn, més saludable.
1: Ha de ser boníssim.
0: O a la forma tradicional, doncs amb una fregidora o amb una paella plena d'oli, amb oli molt calent i abundant.
1: Molt bé.
0: Ja està.
1: A mi l'única cosa que me fa, com m'expliques aquestes receptes, Aida, és com vols començar o vols iniciar-te doncs, dintre aquest tipus de cuina vegana o vegetariana, el moment de la primera vegada que vas a buscar tots aquests productes. Però si no estàs acostumats a veure'ls ni conèixer-los i fins que no els identifiques, però el fet que ha de ser el primer moment doncs, que costa una mica. Després ja ho tens a mà i ja pots anar tirant del tros, no?
0: Clar, tot és començar.
1: Sí,
0: però a més a més és que vivim ara en uns moments històrics en els que tu pots aconseguir tofu a qualsevol supermercat.
1: Uh-huh.
0: Abans te n'havies d'anar a la botiga aquesta dietètica.
1: Sí.
0: Ara no, a qualsevol supermercat trobes tofu.
1: Uh-huh.
0: Ja no hi ha excusa.
1: Molt bé, sí, però pròpiament amb aquestes algues que comentaves... dona la sensació que tampoc en trobes a
0: sí, les algues és una miqueta més complicat, però ja et dic, a qualsevol poble, per petit que sigui, home, si és molt petit no, però qualsevol poble una mica gran o ciutat, sempre hi ha una botiga de productes ecològics. I aquest producte, l'alga nori, sempre la tenen. Perquè hi ha molta gent que li agrada fer sushi a casa seva. Llavors
1: ara
0: és la mateixa
1: s'ha posat de moda. Les modes aquestes, que, bueno, si són saludables, benvingudes siguin. Ai, doncs repeteixes els ingredients, sisplau?
0: Sí, un paquet de tofu, una miqueta de miso, una cullerada de salsa de soja, un paquet d'alga nori en làmines, un got de farina de cigró, una cullerada d'oli de sèsam i un got de pa ratllat.
1: Perfecte. Doncs productes ben sants, provem-ho, perquè doncs, també els sabors, anar canviant de sabor també és prou bo per poder anar doncs, ampliar més la nostra sensibilitat. I acabem, sembla, amb aquesta frase que ens aportes, Aida.
0: Doncs mira, avui és una frase que va dir la Kim Basinger.
1: Ah,
0: et sona?
1: Doncs
0: sí, no? La Kim Basinger, una actriu contemporània.
1: Sí. Sí.
0: Doncs va dir, si poguessis veure o sentir el sofriment, no ho pensaries dues vegades. Torna a la vida, no mengis carn.
1: Ui, espera, és com ben profund,
0: un eslògan, no?, de publicitat.
1: Sí. Ben bé, doncs com van escoltant, actrius, actors, són molts dels que ja estan amb aquesta nova tendència, i la frase que ens ha quedat aquí reflectida amb aquest s'ha acabat el bròquil, l'edició del dia d'avui. Aida, moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, a vosaltres.
1: Fins la propera.
0: Adéu.
1: Adéu, bon dia.
2: Magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, amics, doncs que ens anem agafant ja en l'últim bloc d'aquest matí d'aquest dimecres. Sí que ho fem, doncs, habitualment aquesta estona al costat de la Paquita Forç, la Paquita de Can Nassos. Bon dia, Paquita.
1: Bon dia a tothom, bon dia.
0: I nosaltres a punt d'agafar el nostre bolígraf, el nostre paper i anotar, doncs, la recepta que avui ens proposa.
1: Avui és un plat per diari, però molt bé.
0: Per diari, però
1: és
0: molt bé.
1: És ous amb verdures.
0: Ous amb verdura.
1: Sí, senyora.
0: I molt sa, això, també, eh?
1: Molt bé, molt. I és un plat que no és menjar sempre el mateix.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Eh? Doncs mireu, aquells 8 ous. Ja ous... sabeu que jo sempre dono les receptes per 4 persones.
0: Ous amb verdura, bé.
1: 8 ous.
0: 8 ous.
1: Un quilo de patates. Que siguin més aviat maques.
0: Sí.
1: I les peleu i les bulliu. Així que veieu que són cuites, només que les punxeu. I veieu que són cuites, tant és que hi estigueu 15 minuts com 30.
0: Sí.
1: Però que siguin cuites, les retireu i les deixeu refredar.
0: Molt bé.
1: Eh?
0: Retirar i refredar.
1: Sí, senyor. Mig quilo de pèsols...
0: Mig quilo de pèsols...
1: Granats, pèsols.
0: Uh-huh.
1: Eh? Mig quilo ja els hi podeu posar.
0: Molt bé.
1: I, bueno, ja us ho explicaré. I... 200 grams de mongetes tendres fines.
0: Vale, molt bé.
1: Una senyora ceba.
0: Una ceba grossa.
1: Una ceba ja pot ser grossa. I mig quilo de tomàquet. I un parell o tres de grans d'all i julivert. Fer una mica d'all i julivert per també mesclar-ho amb la tomàquet i la ceba. Perquè s'ha de fer el sofregit. Això és sofregit, eh?
0: Val.
1: La ceba ben rossa, amb el seu raig de conyac, i llavors tireu la tomaca que es cogui i hi tireu l'all i julivert. Tot això us ha de quedar, doncs, ben cuit, eh? Ah, 200 grams de salsitxes, tallades ben petites, també.
0: De salsitxes.
1: I 150 grams de pernil ben magre i de bona qualitat, com és lògic.
0: Molt bé, perfecte.
1: Sal...

0: però enlatat i tot perd tota la substància i en canvi el sucre li dona el relleu de la tendró.
1: Ah, està bé. I que és una punteta ben bé de
0: home, punta de... una culloradeta petita.
1: Però si fes una miqueta, si ho fessis sal i ho salessis una miqueta
0: així, no?
1: Exacte, perquè
0: déu-n'hi-do, per això és mig quilo de pèsols, Vull dir que una cullerada t'ho accepta,
1: Està bé,
0: ja
1: molt
0: pots
1: bé.
0: Posar una cullerada de cafè,
1: molt bé,
0: de sucre.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Quina és l'època dels pèsols, pèsols, Paquita? Quina és l'època dels pèsols, pèsols de...
0: Pèsols és
1: l'abril
0: per Setmana Santa.
1: Per Setmana Santa.
0: Sí, és entre últims de març i fins a primers de maig. O mig any de maig.
1: És
0: a vegades, segons quins arbres, normalment... El fort d'ells és l'abril.
1: Ah, està bé. No, perquè ara m'ha vingut així.
0: Que... Sí, t'ho dic perquè els pèsols de Llavaneres tenen
1: són
0: una fama impressionant i és que ho són. Si són ben fets, són riquíssims.
1: Molt bé. Sí. Anem a confeccionar aquest pla, Paquita.
0: Tinguent tots aquests ingredients, és qüestió de posar-m'hi. Primer de tot, heu d'agafar les patates i bullir les patates. Jo les pelo i les poso enteres, Les bullo enteres.
1: Ah, està bé.
0: Sí.
1: Per què ho faig, això de bullir les enteres?
0: Ja tu ja ho veuràs per què ho faig.
1: Ah, val.
0: Perquè llavors, quan les teniu bullides, ja us dic, no els deixeu bullir massa, Que siguin cuites, però no els deixeu bullir massa. I llavors les deixeu refredar. Això és el primer que s'ha de fer i que diguéssim que es refredin. Quan les teniu fredes, agafeu una plata per anar al forn i la unteu de mantequilla o oli. Això a gust de consumidor. A mi m'agrada molt més amb mantequilla.
1: Untes
0: la plata
1: de
0: mantequilla i llavors et poses a tallar les patates a rodanxes però que quedin una mica grossetes, no siguin massa primes. I cobreixin la plata.
1: Està bé.
0: Les patates és el secret del sol de la plata.
1: Molt bé.
0: Llavors tu et poses a bullir els pèsols, a bullir les mongetes, que les mongetes també normalment talla les petites, ben petitones.
1: Els pèsols i les mongetes els podem bullir junts. Millor separat, no? Per el temps de cocció, no?
0: Això és el que us recomanava, perquè llavors no, les mongetes s'hi ha de tirar sal, i en canvi els pèsols ja te dic sucre.
1: Clar, per separat.
0: I és tot de molt... perquè és diferent, com dius, ha de bullir mitja hora una cosa, si tot és molt poc rato el que vull, que siguin cuits.
1: Millor separat així,
0: millor,
1: Paquita?
0: Sí, separat. I sobretot, quan ho tingueu bullit, i el coles, i que estiguin fred. I llavors us poseu a fer el sofregit. Agafeu una paella, la ceba, que ja pot ser grosseta, grossa, i us poseu a fer la ratllada, jo normalment la faig ratllada, i la faig, ja us dic, ben enrossida, i el seu ratllet de conyac, que allò que agafa aquell color.
1: Sí.
0: Llavors hi tiro, ja tinc la tomaca preparada, el mig quilo de tomaca, perquè també és el que ha de dominar, Mig quilo de tomaca, agafo normalment sempre un pot d'aquests que ja venen triturats, i ja li tiro a la ceba. I llavors ja tens l'all i julivert, i també, tot junt en allà, doncs, perquè les salsitxes les heu de coure tallades ben petites i també coure-les a part,
1: Ah, també a part.
0: També a part.
1: I penseu que volia dir que potser com fas el sofregit posar-los per allà mig. No, millor a part.
0: No, a part. Bueno, també podríem coure les salsitxes, que això alguna vegada jo també ho he fet, abans de fer el sofregit, coure la salsitxa, que agafa més
1: el
0: sabor de la salsitxa. Tallades petites, rodanxes ben petitones, i les passeu per la paella i les reserveu. Tot això ho reserveu, I el pernil, llavors sí que no cal que el fregiu ni res. El talleu ben petit junt amb les salsitxes.
1: Ah, molt bé.
0: Jo ho tinc ja preparat així.
1: Sí.
0: I llavors em poso a fer el sofregit.
1: Va.
0: I llavors, quan teniu el sofregit fet, ho barregeu tot, el sofregit. Els pèsols, les mongetes, el pernil, les salsitxes, tot junt, que us quedi ja... que la paella quedi
1: ben
0: planeta de tot. I llavors feu l'escampada a sobre
1: de les patates.
0: De les patates.
1: Ah, molt bé.
0: Això,
1: molt bé.
0: Que us quedi ben complert. I llavors el secret està en els ous. Els ous us recomano que siguin frescos i que primer els obriu amb un plat. Jo sempre almenys ho faig així, que sigui segura que el rovell no se m'arrebenti.
1: Que no estigui... Ah, està bé.
0: I llavors quan tens l'ou ja que és segur... del plat, i el pots anar col·locant a sobre de tot això, d'aquest...
1: I després, Paquita, amb l'ou posat a sobre el plat,
0: sí.
1: No, doncs ja no hi ha perill que es rebenti la llema?
0: No, si fas amb...

0: de fer amb cuidado, de cuidado, això, eh? Val. No pots anar desbarada.
1: Però si fas així,
0: però no, clar... No, si no te s'arrebenta quan tu el trenques en el plat, l'ou no es rebenta.
1: Ben amb cuidado.
0: Llavors, un cuidado, el vas col·locant. Quatre i quatre. Tens els forn encès a 150 o 170 graus i tot ha d'anar al forn. I així és que veus que la clara és cuita, pensa que tanca el forn, no el treguis fins que us aneu a dinar.
1: I quedarà al punt.
0: I quedarà al punt. Hasta potser, te vaig a dir una cosa, que potser que l'obrissis al forn, perquè hi ha vegades... És que el rovell és interessant que no es cogui.
1: Clar, que estigui ben bé al punt de l'ou ferrat, no?
0: Exacte, que sigui al punt de l'ou ferrat.
1: Ai, doncs és un plat molt, molt, molt divertit,
0: és,
1: Paquita.
0: Divertit, i, o sigui, que el pots fer tranquil·lament el dia abans, ho pots preparar, tenir-ho tot preparat, però més que res més, són plats de diari, eh? Que,
1: sí, sí, no,
0: però
1: no, no.
0: Ara, tipa, eh?
1: Esclar,
0: esclar. Dia, prou, eh?
1: Esclar, perquè entra la patata, que la tens de sota, doncs, per agafar, doncs, amb la...
0: I les verdures. Cures i tot això, doncs creu-me que és un plat i no és molt corrent i queda boníssim.
1: Jo, i aquest també és d'aquests que, a veure, és per tindre'l molt en compte, eh, aquests ous amb verdura.
0: Sí, sí, perquè els dies de cada dia, noies, jo no sé si vosaltres us passa, però sempre dius, és que sempre hem de menjar el mateix.
1: Sí. I aquest és allò que veu...
0: O macarrons, o l'arròs el dijous, o... Sí. A l'escudella el dilluns. Escolteu-me, és que val la pena de variar
1: una mica. Oi, tant que sí. I doncs aquests ous amb verdura, jo els veig, doncs, ara com vostè ha dit el nom, aquest, som a Setai, mare. Sí. Durà ser verdura així bullida, que és el que diem, no?
0: Sí.
1: Però bueno, té doncs, molt de color i doncs, molt bé, no?
0: I inclús per dir-te, jo quan els he fet en plan de dir, hasta m'agrada per... Agafo pebrot vermell, I a sobre del rovell
1: N'hi poso uns...
0: faig allò una mica com d'adorno, perquè és canviar, que diguéssim, el color.
1: Sí, sí, i també, bueno, si t'agrada una mica el pebrot també és molt bo, eh?
0: També.
1: Paquita, anem a repetir els ingredients?
0: Doncs sí, senyora. Són sobretot aquells 8 ous frescos, eh? 1 quilo de patates. Si sou que mengeu molt, potser que n'hi poseu 1,5 quilos.
1: Val.
0: Això hi ha vegades la mestressa també ha de cebre,
1: sí.
0: M'entens? Llavors, 1/2 quilo de tomaca, una lata de tomaca de 1/2 quilo. 1/2 quilo de pèsols, ja us ho he explicat, eh? Perquè ara aquest temps han de ser o congelats,
1: sí,
0: o de lata. Però encara que siguin congelats,
1: el
0: feu-los i rencalbull-hi amb la cullerada de sucre, perquè canvien molt, eh?
1: Està molt bé això, eh?
0: Sí, molt
1: bé.
0: I llavors, les mongetes tendres, també, quasi amb 1/4 quilo n'hi ha prou, eh? Tallades ben petites, també, cuites a part dels pèsols, eh? Els feu rencar
1: el tanto, això, el tanto, eh?
0: Exacte. I llavors us poseu a fer el sofregit. O sigui que és una ceba grossa, ja pot ser grossa, amb el 1/2 quilo de tomaca que us dic, teniu preparat un platet d'all i julivert i li tireu també, tot junt, i sobretot, abans de fer el sofregit, sofregiu les salsitxes. Els 200 grams de salsitxes jo els atallo ben petites, la rodona de la salsitxa ben petita,
1: sí.
0: I els acoc abans de fer el sofregit.
1: Sí, és que esclar, de fa un gustet.
0: Agapa això, que agapa aquella mica, per això dic de tirar-hi un polset més de pebre, perquè tingui més bon sabor. I llavors retireu les salsitxes de la paella i us poseu a fer la ceba, eh? I llavors, i quan és la ceba ja ben cuita i ben rossa, la tomaca amb l'all i julivert,
1: sí,
0: que us quedi un sofregit simplement,
1: molt bé,
0: però
1: molt bé.
0: Bo i amorós, eh? I això, primer de tot, quan teniu les patates tallades, ja us ho he dit, les talleu a rodanxes i ompliu la plata, eh?
1: És que vull dir plat, vull dir, exquisit, sí, eh, també?
0: Sí.
1: Encara
0: sí,
1: que no sigui vostè que diu que és de cada dia, el trobo que és molt exquisit, aquest plat.
0: No, molt bé, oi, com a primer plat, hasta un dia que et vingui de bé, com a primer plat també...
1: El primer, queda... primer i segon, però ja també ha de tipar
0: sí,
1: això
0: ha de
1: aquí,
0: ser... No, normalment jo te parlo en sinceritat. Un dia de cada dia, doncs, és diferent de sí, lo de sempre. Sí,
1: sí. Mira, Paquita, jo li volia preguntar una cosa, que estem parlant de tot això que, doncs, ens has esmentat dels pesos amb una mica de sucre, sí. Ens ha parlat que millor tot això coure-ho per separat. Una ensaladilla feta a casa...
0: Eh?
1: Una ensaladilla feta sí, a casa, sí. És a dir, els pèsols...
0: No, tot és això... que tot també... Bullo separat.
1: Val, això li volia preguntar-li
0: doncs
1: també.
0: Doncs sí, queda l'ensaladilla amb doble sabor.
1: I la pastanaga també, també per a part.
0: Perquè mira, la pastanaga, quan tens la pastanaga cuita, tens els pèsols, si ho fas junt tot, la patata desfeta. Sí. Els pèsols, sí. que què? M'entens? No, per anar bé, tot ha de ser fet al seu punt. I escorre'l, i cada un, i llavors mesclo.
1: Ho reixo tot.
0: Mm-hmm. M'entens?
1: Sí, perquè hi ha vegades... Allò
0: jo
1: que notes...
0: no ho aconsellaria mai de la vida que ho fessin junt.
1: Hi ha vegades que la veritat és allò que per fer anar més a vi o el que sigui, no. I sempre has notat que els pèsols no et queden mai al punt, eh?
0: No, ni els pèsols, ni, i a més, que una cosa es desfà, mm-hmm. Llavors l'altra queda cru.
1: Clar.
0: Canvi d'aquesta manera, no?
1: D'aquestes verdures, quina és, Paquita, la que tarda més temps a coure-se els pèsols? Deu ser, no?
0: No, perquè ara en aquest temps menys... tant si els compres congelats com si els compres de lata. No, el que costarà més és la mongeta tendra.
1: Ah, està bé. Encara que sigui d'aquesta tan prima,
0: encara que sigui d'aquesta tan tendra, que tampoc... També és per l'estil. L'hora de el rato que pot estar el pèsol ha d'estar la mongeta.
1: Més o menys, sí. I sempre, i, a veure, per exemple, l'aigua de fer bullir, per exemple, els pèsols...
0: Fer-los servir per les mongetes, no. No, perquè la mongeta no admet el sucre.
1: La mongeta ha de ser amb sal. El sucre, també, és veritat. I la pastanaga? La pastanaga, què?
0: Mira, jo aquí no n'hi he posat mai.
1: No, però estem parlant de l'ensaladilla, jo.
0: Però per l'ensaladilla, primer de tot, la pastanaga és el que haig de bullir. Més que les patates, eh?
1: És el que costa més, no?
0: És el que costa més. Uh-huh. És el que costa més de tot, eh?
1: La proporció que vostè hi posa en una ensaladilla, què hi posa més? O ho posa tot per un igual? Més patata, més...
0: No.
1: O tot
0: no,
1: ho posa
0: no,
1: per
0: no,
1: un
0: no.
1: igual?
0: El que domina més, que diguéssim que res, és la patata, eh? Uh-huh. Però, a part d'això, llavors, tu ja saps que la tuna ja és riquíssima, que el pernil ja és boníssim, o sigui que... Per fer un bon plat d'ensaladilla que sigui, canvia molt d'un entremès que sigui d'adorno, com aquell que sí, diu la mantequilla. Sí. Ai, l'ensaladilla. Però quan tu fas un plat d'ensaladilla, vull dir que tipa molt, també.
1: Sí,
0: és
1: un bon plat,
0: eh?
1: És un plat que...
0: I ara, en aquest temps, tant em pots menjar al fred com calent, perquè uh-huh. si el menges amb maionesa també.
1: Paquita, si després amb una ensaladilla, jo estic posada a l'ensaladilla ara perquè fa temps que li volia preguntar-li.
0: Sí.
1: Aquesta ensaladilla, una vegada cuit tot per a part i ho barregem tot junt, a la nevera és igual que ho puguis guardar un dia o dos, tot barrejant junt, o vostè aconsellaria que ho guardéssim tot ja per separat?
0: No. La pots guardar tranquil·lament. Un cop la tens bullida...
1: Però tot junt ja, remenant-ho.
0: Tot junt, ja. L'única cosa és la maionesa.
1: No,
0: la maionesa no li posis fins al moment que dius, ara avui farem ensaladilla i vaig a... Uh-huh. Tu pots bullir la verdura durant el dia abans, un parell de dies, cada dia, doncs, però sempre assegura't de tapar-la i posar-la, encara que sigui mesclada, que sigui amb junt,
1: sí.
0: La nevera està un parell o tres de dies tranquil·lament.
1: Va.
0: Sense mantequilla,
1: sí, sense la maionesa.
0: Maionesa.
1: No, jo volia saber si vostè ens recomanava doncs, que la podien barrejar o ho tenien que guardar tots els elements separats
0: no,
1: i
0: barrejar-ho
1: al mateix moment de servir-la. No,
0: es pot barrejar tranquil·lament. Això sí que
1: què hi sol posar vostè de maionesa? Aquesta maionesa, o això deu anar al gust? O quina és la que lliga millor?
0: Mira, jo no ho sé, perquè nosaltres, ja saps tu, que sempre ens la fèiem. Uh-huh. Ara de les que ara hi han, n'hi ha que diu que sí, que són molt i molt bones. El que jo no te puc dir ara el nom.
1: Però, per exemple, vostè no li agrada posades amb una mica d'all, la maionesa?
0: No, val la pena.
1: No?
0: No. Home, si la fas tu, uh-huh. i piques un gra d'all,
1: sí.
0: I té un altre sabor. Uh-huh. Sembla més d'això. Però la maionesa en si no hi va all, eh?
1: Val. Aquí està. La maionesa en si no hi va ja.
0: No hi va.
1: I una altra cosa, ous frescos, com es nota que un ou, com tu l'obres,
0: L'ou dur?
1: No, l'ou, quan tu l'obres, per exemple, com vols fer el ferrat, que es nota que es desfà tot.
0: Sí, i tant, de seguida, mira, si no és fresc l'ou,
1: sí.
0: Tu, amb molt de cuidado, perquè també hi ha vegades no pots anar de barruera, però tu trenques la closca d'un costat i amb els dos dits l'obres.
1: Sí.
0: M'entens? I de seguida ho veus. Si te marxa el rovell, no te s'ocorreixi. Aquell ou, pensa't que no està en el seu punt.
1: Mm-hmm. Molt bé. És a dir,
0: m'entens? Sí. Hi ha vegades que es fa amb els dits,
1: Sí,
0: també.
1: Fent-ho un cuidado.
0: No és perquè sigui dolent,
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: no, perquè aquesta, inclús jo, m'he trobat, que algunes vegades m'hi he trobat, i l'he aprofitat,
1: Mm-hmm.
0: Hasta batre'l,
1: sí,
0: per exemple. I
1: però si queda molt i molt escampat,
0: No, ja ho veuràs, que si els ous són frescos, ja et prometo jo que no se'n desfà
1: ni
0: un. El que passa que, ja t'ho dic, l'avantatge també és el cuidado.
1: Clar, també.
0: Perquè amb els dits ja a vegades també...
1: Cinemes barats, com vostè diu, que la cuina s'ha de fer amb molta cura i molta tranquil·litat.
0: Home,
1: de Paquita.
0: Sí, aquestes coses valen la pena.
1: Doncs molt bé, hem agafat dos apunts més que a mi m'ha semblat interessants, això de l'ensaladilla, que hi ha vegades no ho fas, com us ho ha explicat vostè. Yeah. I avui ens quedem amb aquesta recepta que ens ha proporcionat, d'ous amb verdura, que, jo penso que és...
0: És un plat excel·lent.
1: Sí, sí, és molt llaminer per poder-ho fer, i molt, molt diferent,
0: Exacte, i és allò de que canvies el plat del dia.
1: Molt bé, Paquita, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies.
0: No,
1: la setmana vivent no la tindrem perquè és Santa Maria i és festa.
0: Ah, esclar.
1: Així és, que disfruti molt.
0: Això és el que hem de preparar.
1: I ja serà fins l'altre.
0: Trobar-nos bé,
1: el principal.
0: Sobretot a la meva edat, ja no demano res més que trobar-me bé per
1: la salut, no? La salut, que sempre s'ha dit, no? Perquè tot salut.
0: Ah, i tant.
1: En totes les èpoques de l'any, per això, Paquita.
0: I tant.
1: Gràcies, Paquita. Que passis bons dies.
0: Adéu-siau a tothom.
1: Adéu-siau.
2: D'11 a 1, a Ràdio Tordera, ara i aquí, d'estiu, amb Rosa Maria Ruscalleda. Ràdio Tordera. Flors, plantes, arbres, adobs, pesticides i tot per...
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

en 7.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'estrena el servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal amb 245 estudiants diaris, un servei que aquest curs escolar mantindrà les rutes i parades d'anys anteriors. Nàdia Cantero, regidora de Transports.
1: Consell Comarcal agafa el servei. Sí. Nosaltres els hem demanat que mantinguin les rutes i sobretot les parades, que no treguin cap parada, i hem demanat, sobretot hem marcat que el servei continuï sent com a mínim igual de bo que el que tenia fins ara.
0: Explicarem també que l'Esbart Joaquim Ruïra actuarà aquesta tarda a la plaça de l'Església. D'entitat blarenca visitarà Tordera amb motiu de la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya. En parlàvem amb el seu director, en Marc Coll.
2: És important sortir fora, molt important, molt important. Ja no per experiència personal, sinó per crear aquesta mirada de catalanitat a la resta del món.
0: Com no, la plaça Lluís Companys acollirà els actes institucionals de la Diada i destaca l'audició de sardanes i l'ofrena floral. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
3: Els actes que organitzem per la Diada Nacional de Catalunya al final és per reivindicar una jornada que ens serveix per reafirmar la nostra identitat com a catalans i també com a tordarencs. La Diada és una data per reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura i també un sentiment de pertinença al país.
0: I també us expliquem que tenim els darrers dies per visitar l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. La mostra es podrà visitar a la biblioteca fins al 13 de setembre. Escoltem el regidor de Cultura, Pere García.
4: Creiem doncs, que és una bona oportunitat doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país. Doncs, també un recull no, periodístic doncs, del mitjà propi.
0: A banda, aquest dissabte tenim l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. La missa serà a les 12. En esports, el primer equip del Club Futbol Tordera rep aquest dissabte l'Unió Esportiva Quart a la tercera fase de la Copa Catalunya. El partit es jugarà a les 6 al Camp Municipal d'Esports. En la primera vegada que el club juga aquesta competició a casa i es podrà seguir en directe per Ràdio Tordera i al canal de YouTube. I el pavelló parroquial acull aquest cap de setmana la desena edició del torneig Mar Serra. La cita se celebrarà de divendres a diumenge amb 9 clubs participants i s'obrirà demà a les 9 amb un duel d'hoquei Lliga Plata entre el Club Petit Tordera i el Cerdanyola. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Per fi han baixat les temperatures, totes les mínimes avui per sota dels 20 graus, això feia molts mesos que no passava, i fins i tot alguna d'elles pràcticament fregant els 10, per exemple el Montnegre amb 12 de mínima avui, una temperatura típica d'aquesta època de l'any. Per tant, sembla que acabem de deixar enrere aquest estiu feixuc i amb temperatures realment molt, molt elevades que hem tingut, i tot i que els pròxims dies la temperatura no serà tan baixa com avui, tampoc s'esperen valors com els que teníem a principis d'aquesta setmana. Dit això, entrem en matèria en la previsió per la jornada d'avui, marcada pel temps estable, per l'ambient assolellat i per unes temperatures que més o menys s'han de mantenir sense canvis després del descens de les mínimes. Amb vents que bufaran fluixos durant el matí, també aquesta tarda al sud-sud-oest, aquest matí més aviat del nord-nord-est, i la situació marítima dominada per una mar de fons bastant marcada avui aquí a la costa de la comarca. Demà, Diada Nacional de Catalunya, s'espera un temps que continuarà dominat pel sol, amb alguna nuvolada a primera hora que podrem veure enfront de la costa, sobretot cap al sud del Maresme. No esperem precipitacions i, per la seva banda, les temperatures de cara a demà, que poden pujar una miqueta al centre del dia, les mínimes es mantindran sense grans canvis.
0: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui també amb l'apartat d'efemèrides, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Comencem l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquest dijous 10 de setembre.
6: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Amb l'inici del curs escolar, el Consell Comarcal del Maresme ha assumit la gestió del servei de transport escolar a Tordera. La regidora de Transport, Nàdia Cantero, explica que el canvi permetrà un estalvi important en el cost del servei.
1: A més, teníem el contracte caducat i, per tant, s'havia de posar ordre i s'havia d'arreglar tot. I després d'un any, el Consell Comarcal ja ha agafat el servei, ha fet la licitació, tenim un nou servei de transport, que el fet de que el Consell Comarcal ens ho agafi, a part d'aquesta feina que ens treu, perquè Tordera és un ajuntament molt petit i Tordera és molt gran i cada cop té més feina administrativa, per tant tot el que no sigui de la nostra, no, de la nostra competència ho podem traspassar a l'òrgan competent. I tot que això ens costa, ens proporciona un cost, doncs aquest pas també ens fa tenir un petit estalvi, doncs que podrem també invertir en altres àrees, no?
0: La prestació del servei de transport escolar constarà de 6 rutes que permetran el desplaçament diari d'uns 245 estudiants del municipi. Cantero explica que el compromís és no canviar cap ruta ni parada.
1: Consell Comarcal agafa el servei.
2: Sí.
1: Nosaltres ens hem demanat que mantinguin les rutes i sobretot les parades, que no treguin cap parada, perquè en el seu moment aquest servei el va agafar l'Ajuntament perquè els nens de les urbanitzacions els agafaven a fora de l'urbanització, a la carretera, i per tant és una gestió que es va agafar per això. I hem demanat, sobretot hem marcat que el servei continuï sent com a mínim igual de bo que el que tenia fins ara.
0: En el conjunt de la comarca, el servei de transport escolar també arrenca aquest curs amb 70 rutes en funcionament. D'aquestes, 38 corresponen a servei de transport escolar en autobús i 32 són rutes amb taxi destinades a l'alumnat que es desplaça a les unitats de suport intensiu d'escolarització inclusiva de la comarca. Les rutes faciliten cada dia el desplaçament de prop de 900 alumnes del Maresme als seus centres educatius i compten amb uns 70 professionals d'acompanyament que vetllen per l'alumnat durant els trajectes. Amb més de 6 dècades de història des de la seva fundació l'any 1963, l'Esbar Joaquim Ruïra continua sent un dels grans referents de la cultura popular i la dansa tradicional de les nostres comarques. Avui dijous 10 de setembre l'entitat oferirà una actuació a Tordera convidats per l'associació La Nostra Dansa amb motiu de la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya. En una entrevista a Ràdio Tordera, el director de l'Esbar, Marc Coll, ha repassat els orígens de l'entitat en plena època franquista, quan un grup de joves va decidir unir-se per reivindicar i normalitzar la llengua i la cultura catalana a través del ball.
3: Llavors l'entitat va néixer amb aquesta vocació de ballar i de promocionar la cultura i la cultura popular, en aquest cas doncs a Blanes en especial, però també en Catalunya i a tota la regió aquesta de la Selva i el Maresme.
0: Un dels pilars fonamentals per garantir la continuïtat de l'entitat és la seva escola de dansa, una tasca de formació que no només pretén ensenyar la tècnica de balls tradicionals als infants i joves, sinó també transmetre un sentiment de pertinença de la llengua i la tradició. A més de la seva activitat a Catalunya i a la resta de l'Estat, l'Esbar Joaquim Ruïra ha portat el folklore català a països com la Xina, Corea o Colòmbia. Marc Coll ha enfatitzat la importància de donar a conèixer la nostra identitat a l'estranger.
3: És important sortir fora, molt important, molt important. Ja no per experiència personal, sinó per crear aquesta mirada de catalanitat a la resta del món.
4: Sí.
3: Perquè ens hem trobat, com vam anar a Xina, sempre ens presenten com ens presenten com a Espanya. Clar. Llavors nosaltres ho expliquem, de dir, sí, vale, som això, però nosaltres ens sentim d'aquesta manera perquè parlem una llengua diferent, perquè vivim aquí, vivim allà i tenim unes tradicions diferents.
0: Pel que fa a la funció d'aquest dijous, a la plaça de l'Església, l'Esbar presentarà una proposta dinàmica que combina balls de diferents punts dels països catalans amb coreografies històriques dels directors com David Martínez, Xavi Bagà i Eduard Ventura. Un espectacle que busca mantenir l'aire tradicional i fer evolucionar la dansa cap al segle XXI, actuació que començarà a les 8 de la tarda.

0: No deixem els actes de la Diada perquè demà, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, la jornada començarà amb sardanes a càrrec de la Cobla Principal de Banyoles a partir de les 11. A les 12 tindrà lloc la tradicional ofrena floral a Lluís Companys per part de les entitats i institucions locals. L'alcaldessa Elisabet Mejías farà el Parlament amb motiu de la Diada i es donarà pas al cant dels segadors. L'alcaldessa recordava que els actes de la Diada tenen com a objectiu reafirmar la identitat com a catalans i tordarencs.
1: Els actes que organitzem per la Diada Nacional de Catalunya al final és per reivindicar una jornada que ens serveix per reafirmar la nostra identitat com a catalans i també com a tordarencs. La Diada és una data per reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura i també un sentiment de pertinença al país. Des de Tordera ens sentim part, per tant, d'aquesta voluntat col·lectiva de ser i de decidir.
0: Per tancar l'acte, la colla de castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima aixecaran un pilar i l'acte finalitzarà amb un vermut popular. Com dèiem, l'activitat començarà amb aquesta audició de sardanes. Anem a repassar les sardanes que oferiran la Cobla Principal de Banyoles. Serà Tordera Bonica, d'Albert Tauler, Arrels Nostres, de Jaume Riu, Laia, de Joaquim Ustenc, Isaac i Ferran, de Dolors Viladric, El meu poble, de Ricard Viladasau, Les festes dels palets, de Josep Ferràs, la sardana de les noies de René Picamal, Llevaneres de Francesc Mas Ros, el campanar de Breda de Miquel Tudela i Santa Espina d'Enric Morera. La biblioteca acull aquests dies també l'exposició del diari Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. L'exposició explica que des del 1976 Notícies, Llengua i País repassa el diari més de 50 anys d'història, des del seu naixement en un moment clau de la transició democràtica. Comissionada per Hermes Comunicacions, l'exposició recull el relat i continguts elaborats per diversos professionals. El recorregut posa en relleu la resiliència cívica que va fer possible al diari i destaca la contribució decisiva a la construcció d'un llenguatge periodístic modern en català. El regidor de Cultura, Pere García, considera que és una bona oportunitat per conèixer la història del mitjà i també del país.
2: Creiem doncs, que és una bona oportunitat doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país, doncs, també un recull no, periodístic doncs, del mitjà propi i doncs, que també podrem gaudir d'una taula rodona amb membres doncs, del diari El Punt i per tant doncs, creiem que serà una bona oportunitat doncs, per la gent de Tordera doncs, de disposar d'aquesta exposició a Tordera. A més, doncs, podem...
0: La mostra també ressalta el paper del diari com a aparador de la literatura i arts i reflexiona sobre el seu testimoniatge davant l'actual emergència lingüística, posant en context el compromís del mitjà amb la llengua i el país al llarg de la seva trajectòria. Una exposició que encara podeu visitar fins al 13 de setembre a la Biblioteca de Tordera en el seu horari habitual. I la família Miralvell impulsa un any més l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. Aquest realitzarà aquest dissabte 12 de setembre. Es farà una missa amb la coral de la parròquia a les 12 amb un petit pica-pica per a tots els assistents. L'ermita de Sant Vicenç es troba situada al camí de Fogars, prop de Can Garrigueta i també de la Júlia.

0: Ràdio Tordera. Els esports.
1: El primer equip del Club Futbol Tordera disputarà aquest dissabte la tercera fase de la Copa Catalunya de la Federació Catalana de Futbol. És la primera vegada que el club participa en aquesta competició i la primera eliminatòria que disputarà com a local. El rival dels torderencs serà la Unió Esportiva Quart A, conjunt que arriba com a campió de segona catalana i equip de primera catalana. L'enfrontament tindrà lloc aquest dissabte a les 6 al camp municipal de Tordera. El partit es retransmetrà en directe a través de la sintonia de Ràdio Tordera i el seu canal oficial de YouTube. D'altra banda, el Club Patí Tordera ho té tot a punt per una de les cites més destacades de la pretemporada. Aquest cap de setmana, de l'11 al 13 de setembre, el pavelló parroquial tornarà a ser el punt de trobada de l'hoquei patins amb la celebració de la desena edició del torneig Marc Serra. La celebració d'aquesta desena edició comptarà amb una àmplia representació d'equips de referència. A banda del conjunt anfitrió, el Club Patí Tordera, el torneig tindrà la presència del Manlleu, Cerdanyola, Reus Deportiu, Voltregà, Lloret, Palau, Farners i Breda. L'activitat a la pista arrencarà demà divendres 11 de setembre a les 9 hores amb el plat fort de la pretemporada, un enfrontament d'hoquei Lliga Plata entre el Club Patí Tordera i el Cerdanyola. Des del club es fa una crida a l'afició torderenca per omplir les graderies del parroquial i donarà el tret de sortida a 3 dies d'hoquei intens a la nostra vila.

0: La Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu de Ursula von der Leyen presenta la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Pablo Feo, especialista en urbanisme i habitatge, i en declaracions a les notícies en xarxa, diu que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya i reconeix que hi ha una situació d'emergència habitacional.
1: És un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
0: La directora de l'Associació de Famílies de Catalunya, Lidón Gasull, considera un repte determinar les causes que expliquen la caiguda en comprensió lectora i matemàtiques dels alumnes espanyols a mínims històrics i avisa que l'explicació no es pot limitar a una crítica generalitzada contra l'ús dels mòbils i la tecnologia. En aquest sentit, Gasull afegeix que l'anàlisi ha de ser les causes des d'un punt més ampli i tocar també altres àrees del sistema educatiu. L'escoltem en declaracions a la xarxa.
2: Bé, com bé dieu, no podem utilitzar les proves PISA, no?, per analitzar Catalunya ni per poder-lo comparar, no?, ni tan sols amb ella mateixa. Per tant, sí que és veritat que ens hem d'anar a altres proves que sí avaluen el sistema i que realment Catalunya no surt ben parada amb comprensió lectora i amb matemàtiques, no? Per tant, és un repte que tenim, hem d'abordar clarament quines són les causes que provoquen aquesta baixada en comprensió lectora i en matemàtiques, i hem de posar sobre la taula possibles plans per poder-los introduir al sistema educatiu. Evidentment, la comprensió lectora és una capacitat bàsica per a que els nens es puguin desenvolupar i que després puguin comprendre textos realment complexos i puguin relacionar idees complexes, i per tant no podem renunciar a aquesta competència. Per tant, és veritat que no tenim a PISA per poder-nos comparar. De totes formes, igualment, les xifres serien preocupants, no? Perquè són preocupants no només a nivell d'estat espanyol, sinó a nivell de la OCDE, i per tant tenim altres proves que ja ens alertaven que Catalunya no està ben posicionada en aquestes competències i que per tant ens cal actuar.
0: Anem a ampliar la informació del temps per aquest dijous, també per demà divendres i el cap de setmana. En Joaquim Serra ens porta tots els detalls.
3: Per fi les temperatures mínimes han baixat i s'han normalitzat una nit la passada, en la qual totes les mínimes han quedat per sota, àmpliament per sota en alguns casos, dels 20 graus, fins i tot fregant els 10 cap a la zona més alta del Maresme, cap al Montnegre, 12 graus de mínima avui. Unes temperatures que feia molts mesos que no teníem, una normalització de les temperatures, unes temperatures que al llarg dels pròxims dies doncs pujaran una mica, però ja no seran valors tan exagerats com els que vam tenir fins abans d'ahir. Ahir, canvi de temps, amb xàfecs i tempestes que finalment van arribar cap a la tarda, molt més diluïdes, molt menys importants del que en un principi s'esperava, però, per exemple, a Tiana van superar els 20 litres per metre quadrat caiguts en molt poca estona. Per tant, a primera hora de la tarda d'ahir va descarregar de forma considerable, podríem dir, en alguns punts, especialment del Maresme Sud. Cap al nord de la comarca, les precipitacions van ser molt menys destacables. D'entrada, la previsió anuncia per el dia d'avui un temps tranquil, un temps dominat pel sol. Si veieu alguns núvols prims aquesta tarda, les temperatures, doncs, sense grans canvis, les màximes molt semblants a les d'ahir, malgrat el domini del sol, gràcies a aquest aire més fred que tenim en alçada. i pel que fa als vents, en general fluixos, vents que bufaran de component sud, sud-oest, al llarg d'aquest migdia i tarda. La situació marítima una mica alterada encara amb una mar de fons marcada. De cara a demà, Diada Nacional de Catalunya, temps que continuarà tranquil. Potser el de matinada a matí hi hagi alguna nuvolada enfront de la costa, però marxarà i, per tant, el sol serà el protagonista. Amb vents que novament seran febles i amb una situació marítima més tranquil·la que avui amb marejol, tot i que encara persistirà una lleugera mar de fons. Les temperatures demà de nit semblants a les d'avui, de dia pujaran una mica, poca cosa. De cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, s'ha de mantenir la bonança. Dissabte a la tarda probablement veurem com apareixen alguns núvols baixos, però ara per ara sembla que la cosa no passarà d'aquí, de 4 núvols que poden arribar a mig tapar el cel, però sense més conseqüències. Diumenge, ambient assolellat i unes temperatures que seran moderadament càlides al migdia, però raonables per l'època de l'any.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Com és habitual els dijous, iniciem l'apartat d'efemèrides fent memòria, recordant notícies que succeïen a Tordera. Una setmana com aquesta, però de diferents anys, ens situem a la setmana del 7 al 13 de setembre. Fa un any parlàvem d'un aparatós accident a la Girona 600 entre Tordera i Blanes amb 6 vehicles implicats. El xoc, en el qual es desconeixien els motius, va causar ferides menys greus a dues conductores que van ser traslladades a l'Hospital de Mataró, una de les quals va haver de ser excarcerada pels bombers. A més, 4 persones van resultar amb ferides de caràcter lleu. L'accident va obligar a tallar la via durant més d'una hora quan la circulació es va restablir de forma progressiva. Fa un any l'Ajuntament de Tordera havia demanat recursos a la Generalitat per reparar els danys causats pel temporal de l'Esclafit. El secretari de Govern local, Xavier Amor, havia visitat el municipi per veure de primera mà tots els desperfectes que s'havien causat arran de l'Esclafit. En aquella trobada el consistori havia demanat suport, tot i que Amor reconeixia que costaria, sí que va assegurar que la Generalitat allargaria la mà al poble de Tordera.
1: Jo crec que la Generalitat ha de poder fer un cop de mà a Tordera i en aquest compromís estem. I això ho farem, clar, amb recursos. No podem fer-ho d'una altra manera. No? Tot costa molt, no? Sabem dels esforços que fan els ajuntaments, no? Per tenir l'espai públic cuidat, no? L'espai de tothom, no? L'espai que ens iguala a tots. Aquí pot venir a jugar qualsevol nen i nena, no? del municipi de Tordera, i per molts és l'únic espai de joc. No? Per tant, això hem de poder donar-li la volta i la Generalitat no donar l'esquena a Tordera.
0: Ens situem ara al 2021. El govern espanyol desmantellaria tots els peatges de Catalunya en aquells mesos. Així ho confirmava el delegat a Girona, Albert Bramon, que també havia explicat que es limitaria el pas de vehicles al nombre de carrils que tingués l'autopista per tal d'anar treballant en el desmuntatge. Bramon no havia concretat per on es començaria, però sí que havia confirmat que es faria de manera gradual durant els següents mesos. Recordem que aquell any 2021 havia acabat la concessió de pagament als peatges de l'autopista del Maresme.
2: Es desballestaran, diguem, en els 3 mesos següents, perquè s'ha deixat que la companyia que ha de fer el manteniment a partir d'ara, que no és, evidentment, no és Abertis, doncs pugui permetre, vagi desballestant-ho durant els 3 mesos següents.
0: Ens situem al 2016. A principi d'aquell estiu s'havia fet oficial l'anunci de canvi de rector a la parròquia de Tordera. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, amb l'objectiu de reforçar alguns equips parroquials de la diòcesi. Així doncs, en aquells dies, el que era mossèn de Tordera, mossèn Santi Parejo, deixaria el nostre poble i arribaria mossèn Salvador Joanola com a nou rector de Tordera i encarregat també de Vallmanya. En declaracions a Ràdio Tordera fa 10 anys, mossèn Santi feia una valoració molt positiva de la seva estada aquí a Tordera.
3: Molt positiva.
4: Molt positiva.
3: Sí, sí, sí, sí. És molt important. Molt positiva amb les persones, amb les activitats que hem fet, no? I jo dic que és molt positiva perquè sempre que vas a una parròquia o que t'has de ser una parròquia, sempre aprens coses noves i molt important, i per mi molt positiva. Espero que també per la majoria de persones també ha sigut positiva la meva estància, i crec que el més important és que he intentat amb la meva persona, amb la meva manera de fer, no? De que arribi més junt o més a prop aquest missatge de l'Evangeli, que és molt important.
0: El 2011, fa 15 anys, el subdelegat de l'Estat a Girona, Francesc Francisco Busquets, assegurava que el govern espanyol no s'havia equivocat de cap manera amb les obres de la Nacional 2 a les comarques gironines. El subdelegat atribuïa la situació actual de la carretera a les repercussions de la crisi econòmica. El subdelegat es mostrava satisfet de la licitació del tram Sils-Caldes i avançava que el 2012 això suposaria tenir 40 quilòmetres de Nacional 2 desdoblats, tot i que molts serien a través de l'AP7. Escoltem les seves declaracions fa 15 anys.
4: Dic això perquè quan s'hagi fet els SILS Caldes, com a mínim tindrem un tram que deu ser de l'ordre d'uns 50 quilòmetres de Nacional 2 desdoblada. Per tant, trencarem aquesta cosa de 6 o 7 quilòmetres de Caldes a Fornells, després torna a estar sense desdoblar, i per tant tindrem un tram ja considerable i maco, endreçable amb l'autopista per altra banda, doncs d'això, d'uns 48-50 quilòmetres que deuen ser de Sils, perdó, fins a Vilademuls. I aquest és l'estat en què està. I per tant, el que ens toca ara tots plegats és esperar millors expectatives econòmiques de l'economia espanyola, europea i mundial, que els mercats es calmin.
0: Aquell any també l'àrea de salut pública i consum de la Diputació de Barcelona realitzaria una campanya d'inspecció informativa a Tordera. Segons el tècnic responsable de la campanya, Santiago Vicente, l'objectiu era informar els titulars dels establiments sobre les normatives existents.
5: Bé, els objectius d'aquestes campanyes, que nosaltres fem a demanda dels propis ajuntaments, no és altre que informar els comerços, en aquest cas, de quins són els requisits mínims que han de complir de cara a la informació que han de lliurar els consumidors usuaris. Per tant, l'objectiu és una campanya que, tot i que posa inspecció, és una campanya d'inspecció informativa. De fet, l'Ajuntament, al municipi de Tordera, l'any passat ja van fer una primera, diguem-ne, donada de visites, d'acord? I el mateix ajuntament aquest any ens van tornat a demanar per la resta de comerciants que quedaven.
0: D'aquesta manera tanquem avui l'apartat d'efemèrides. Com sempre, hem recordat fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys, a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també l'arxiu sonor de la nostra emissora. I tornem la setmana vinent fent memòria sobre el que succeïa al nostre poble.